Es transmet exclusivament per la picada de mosquits. El nostre gos és mort, i si per ell fos, abans i tot que l'hagués dinyat, perquè ni us podeu imaginar com ha arribat a patir el pobre quisso amb els experiments del coi de científic. Ha estat tanta estona traient el dinar...

Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Molt bon dia. La sala d'exposicions del Centre Cívic El Passeig, a Seu d'Urgell, acull des d'aquest dijous, dia 4, l'exposició a la ciutat dels infants. En parlem amb Josep Travé, és directora de l'Escola Municipal d'Art de la Seu d'Urgell, i amb Joan Marquet, és delegat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, aquí al Pirineu. Benvinguda, Josep, entrada.
1: Hola.
0: 20è aniversari de l'exposició Ciutat dels Infants, déu-n'hi-do, ha passat ràpid el temps. Explica'ns una mica qui col·labora, qui participa.
1: Amb els alumnes de l'escola, el que hi ha de nou aquest any és aquest espai que hem creat, de l'Espai Gaudí, on hem estat treballant nens fent manualitats, els alumnes de pintura, els de ceràmica. Hem estat tota l'escola treballant aquests anys de la mà, que aquest any fa 100 anys que s'ha mort el Gaudí, no? I teníem ganes de fer alguna cosa en homenatge a ell. Llavors segueix havent aquesta part, no?, que és més de pintura i ceràmica, el que fa cada un perquè vol, les ganes que té de fer-ho. I, bueno, la veritat és que és molt diferent a lo d'uns altres anys, perquè l'espai ens ho ha portat a que sigui una exposició molt diferent a d'altres anys, això.
0: Quin és el perfil de l'alumnat? Perquè veiem, doncs, peces fetes per, en aquest cas, els adults, els menuts, els infants, lògicament, també són protagonistes. Per tant, quants alumnes hi participen de l'escola?
1: De l'escola deuen participar, pues, 160 alumnes o una coseta així. Clar, llavors, realment és una exposició molt multitudinària, perquè quan ajuntem tot lo de les casetes, que és aquesta unió amb d'altres col·legis, pues és gran, vull dir, i que hi ha molta varietat de moltes coses i una miqueta pels gustos de tothom. Jo crec que tothom li pot agradar una miqueta, no? També l'espai dona molt de sí, no? Jo ja he estat molt contenta. A mi m'ha recordat un gran bazar ordenat. No, allò d'anar col·locant moltes coses i molt diferents, però amb un cert ordre que a mi em dona la sensació que és agradable, no?, quan entres.
0: Certament és un espai molt acollidor, molta llum, el que permet, doncs, això, copsar també les obres, no?, com mereixen. Tècnica mixta, en qualsevol cas, no?, perquè parlem de pintura, parlem de ceràmica, és a dir, hi ha obres, no?, que entenc que hom ha pogut també inspirar-se, perquè expliques matemàtica, però després fer el que ha volgut.
1: Sí, i tant, i a més cadascú segueix amb el seu estil, no? Hi ha coses més abstractes, hi ha coses molt figuratives, hi ha gent que improvisa més, hi ha gent que copia més. Bueno, llibertat total, és una escola petiteta de poble i bueno...
0: 160 alumnes, déu-n'hi-do, una escola petiteta però amb molt bona acollida. Quin balanç en fas d'aquesta nova edició? Quin és el resultat, què et sembla?
1: A mi m'agrada... Bueno, aquest any és que s'ha treballat un munt. S'ha treballat tothom, els nens, els adults, una passada. Ja es pot veure, ja es veu, perquè total això és selecció de lo que s'ha fet. Jo estic contenta, la veritat és que estic molt contenta, i de tindre un espai així, que no m'ho pensava, que jo estava en contra total de fer-ho aquí, i en canvi, pues... he disfrutat molt també muntant-ho.
0: Convidar-vos, doncs, a visitar-la, perquè hi serà durant uns quants mesos, no tenim present fins quan hi serà, un meset. Per tant, doncs, que sapigueu que a la segona planta de les exposicions del Centre Cívic El Passeig podeu visitar, doncs, aquestes moltes obres que conformen l'exposició de la Ciutat dels Infants. I parlem a continuació amb Joan Marquet, com explicàvem, delegat del Col·legi d'Arquitectes, aquí a l'Alt Pirineu i Aran. De quina manera i per què col·laboreu amb aquesta exposició novament un any més?
2: És a dir, dintre de les activitats culturals que organitzem des del Col·legi d'Arquitectes, juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics i amb l'Escola Municipal d'Art, organitzem, doncs, com hem dit abans, des de fa 20 anys, el taller de la Ciutat dels Infants. És a dir, és una iniciativa que fem amb les escoles inicialment d'aquí de la Seu d'Urgell, Castell Ciutat, Pau Claris i Albert Vives. Aquest any només participen Pau Claris i Albert Vives. I llavors aquest any hem fet extensiva la iniciativa a les escoles de la comarca. A l'escola Miret i Sants, d'Organyà, a l'escola Arnau Mir de Tost, de Pla de Sentirs, a l'escola de Tuixent i a l'Institut Escola d'Oliana. Llavors, juntament amb l'escola d'art, planteja i dibuixa una sèrie de carrers i els alumnes de primària executen el que són les cases, que s'imaginen ells com han de ser les cases, sense tindre cap percepció predeterminada i deixant volar la seva imaginació. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es veu una gran varietat de figures que simulen com un infant des del seu cap, sense cap prejudici, s'imagina com pot ser una casa. No té per què ser ni quadrada, ni una coberta a dues aigües, poden ser rodones, amb formes, i una mica aquesta és la iniciativa que anem proposant cada any.
0: Més aviat totes són diferents, no? I de quadrades amb teulats són poquetes de totes, no? Quin balanç en fas? Perquè al final és donar a conèixer una mica l'arquitectura, no? Sí. Però en aquest cas pels infants.
2: Sí, és perquè una mica ja des de petits vegin que l'arquitectura és una temàtica molt important i que al llarg de les nostres vides doncs té moltes implicacions. Carrers, places, ciutats, edificis, no tot té per què ser homogeni, en la heterogeneïtat està al gust, i amb les figures que veiem aquí es veu encara més plasmat. Pràcticament no n'hi ha cap d'igual.
0: De fet, les formes són totes prou diferents. Els colors també són molt diferents, no? Colors molt llampants. Potser el que precisament destaca de tot plegat és que no hi ha un únic color, sinó que als infants els agrada pintar a casa seva amb colors molt variats i sovint molt cridaners.
2: Sí, clar, evidentment, quan és petit, amb la imaginació, doncs, et crida més l'atenció els colors llampants que no pas els tons més pàl·lids. Bé, aquí està la varietat i la riquesa d'aquesta exposició.
0: Quin balanç en feu tot plegat? Perquè és una 20a edició, per tant, doncs, una proposta més que consolidada, una vinculació amb l'Escola Municipal d'Art, per tant, entenc que és una iniciativa que va més enllà.
2: Sí, la valorem de forma molt positiva i justament per això aquest any ens vam plantejar de fer-la extensiva a més escoles i no cenyir-nos estrictament al que és la Seu, sinó ja ampliar tota la comarca.
0: Jose, les cases, casetes, masos i masies són protagonistes d'aquesta exposició. Què et sembla? Per què fa la part apropiament que vincula l'escola amb el Col·legi d'Arquitectes?
1: Bueno, a mi sembla molt bé, perquè la veritat és que és trobar excuses per treballar amb els nens. Vull dir, què te'n dona? Qualsevol excusa és bona. I quan treballes així en conjunt tothom, també és molt, molt enriquidor per a tothom, no? I em fa molta gràcia perquè, no?, quan el Joan diu que sigui ben rara la casa, no?, bé, entre ells, tot i que hi ven d'allò, vull dir, està més piquen, saps?, a veure quina cosa més rara podem fer. Vull dir que tot és bo perquè els ajudi a crear, no?, a inventar.
0: Vintena edició de l'exposició. No sé si imaginau aquesta fita de sumar quatre lustres. En fi, vull dir que és quelcom que també és destacable en aquest cas.
2: Sí, sí. Al final, any a any, doncs es va consolidant la iniciativa i esperem que continuï durant molts anys més.
0: Molt bé, doncs convidar-vos, ja ho sabeu, aquest proper mes, per tant aquest mes de juny, podeu visitar aquesta exposició a la segona planta del Centre Cívic al Passeig, aquí a la Seu d'Urgell. Gràcies, Josep Travé, directora de l'Escola Municipal d'Art de la Seu d'Urgell, igualment també Joan Marquet, delegat del Col·legi d'Arquitectes aquí a l'Alpino. Gràcies i fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellver, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es preveu que els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, UPOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre, en paral·lel, destini pressupost a la visita del Papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Humilla. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments, els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12 i 3, bon dia. Avui a l'informatiu de Ràdio Seu, d'aquí a una hora, repassarem els temes més destacats del dia, encapçalats pel ple municipal que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Ajuntament de la Seu i en què, entre altres punts, s'ha destacat a diverses línies de subvencions relatives al pla d'excel·lència del centre històric. Van destinades, per exemple, la rehabilitació de façanes dels edificis, la potenciació del comerç local o també la rehabilitació interior d'habitatges. També s'ha aprovat un nou pla econòmic i financer i una moció presentada per Junts amb què la Seu demana a la Generalitat millori els ajuts a estudiants universitaris del Pirineu i Aran, tot donant la xifra actual, que és de 2.000 euros, per arribar fins als 4.000 per alumne. La moció s'ha aprovat per unanimitat. I justament en l'àmbit educatiu, prop de 250 alumnes s'examinen des d'aquest matí de la selectivitat de la Seu. La sala s'anomena que acull els aspirants de l'Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra, que faran les proves al llarg d'avui, demà i dijous. Al Pirineu també hi ha un tribunal a Tremp amb 99 estudiants i una Viella amb 64. També en l'àmbit formatiu, INEF Pirineu s'ha graduat ja la seva segona promoció. Un total de 39 estudiants, 25 nois i 14 noies, han acabat el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I per primer cop s'ha graduat un estudiant de la Seu, Jordi Pintat. La Fira Sant Ermengol ja escalfa motors i aquest dilluns s'ha presentat un dels seus elements més identificatius, la lletera. L'alcalde Joan Barrera i la regidora Gemma Tó han donat a conèixer la peça d'enguany que reivindica el paper de la dona formatgera. Recordem que la fira serà el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre. I aquest estiu torna el programa Insomni, que ofereix 23 activitats de lleure saludables i gratuïtes per a joves del 19 de juny al 29 d'agost. A la seu hi haurà propostes com concerts, cinema a la fresca, nits de piscina amb DJ, parkour, escalada i karting. Algunes propostes requereixen d'inscripció prèvia perquè les places són limitades. I aquesta setmana la llibreria Crítica El Refugi celebra el seu 5è aniversari. Aquest divendres faran una taula rodona sobre drets culturals i després un concert del grup de punk rock Les Salvatges. Avui també explicarem que Creant Crèdit Andorra i Integra Pirineu s'han arribat a un acord per col·laborar en un projecte de gestió forestal a la zona fronterera de Sant Joan Fumat. L'acció forma part del programa Donem Vida al Bosc i té com a objectiu baixar la càrrega de combustible que hi ha en aquella zona de cara a la prevenció d'incendis. I la Guàrdia d'Ara es prepara la 18a jornada de mitologia pirinenca, que es farà el dia 20 de juny i combinada divulgació històrica, teatre itinerant, música i tradicions populars. En Pirineu avui destaquem la indignació al Pallars i especialment al món ramader després que el govern ha obligat una explotació a sacrificar 200 animals per un cas de tuberculosi. Els propietaris qualifiquen la pèrdua d'important no només econòmicament sinó moralment i s'ha organitzat una manifestació a Sort per exigir que siguin els últims buidatges sanitaris per culpa de la malaltia, tot recordant que és bàsicament per culpa de l'expansió de la fauna salvatge incentivada els darrers anys per la Generalitat. El govern subratlla que la normativa s'ha de complir, tot i que assegura que hi haurà compensacions econòmiques.

0: portant bossa d'aire calent. Això va derivar després en les tempestes que hi ha hagut aquesta nit, i aquestes tempestes han ajudat a refrescar l'ambient. Avui les màximes no arribaran als 30 graus, ni a la Seu ni gairebé enlloc del Pirineu, com a molt a la Conca de Tremp, i aquesta nit vinent les mínimes sí que tendiran a baixar i es quedaran entre els 10 i els 12 graus. Entre avui i demà hi pot haver nous ruixats. Les 12 i 8, fins aquí les notícies que tornen a la ONA, l'informatiu a migdia, i entremig tenim el programa B de plens en què fan la valoració del ple municipal d'ahir els mateixos portaveus dels grups municipals. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal, amb totes les opinions i posicionaments, a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.

0: Bon dia, estàs escoltant Veu de Plens a Ràdio Seu. Valoració del plenari d'aquest dilluns. I comencem amb la portaveu de la CUP, Núria Valls.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Endavant com vulgui.
1: Del plenari d'ahir a la tarda, el primer punt que va passar és el pla econòmic financer. Llavors, aquest document...

0: document s'ha hagut de realitzar perquè s'han incomplert unes normes pressupostàries, que són unes normes que va fixar el ministre Montoro l'any 2012 i que ho va fer en un context de crisi, però que al final, no, al llarg dels anys és com que han anat a fiscalitzar molt més a totes les actuacions dels municipis i també a limitar-ne algunes. Llavors, en aquest sentit, l'Ajuntament de la Seu aquest any, com justificava l'interventor en el seu informe, ha hagut d'elaborar el pla financer de manera puntual, sobretot per dues casuístiques, perquè s'han allargat l'execució de diferents inversions i perquè els pressupostos de l'Estat doncs, s'han anat prorrogant als anys 2024 i 2025 i això no ha ajudat. Llavors, tot i haver de realitzar aquest document, no, i que sí que és veritat que fique l'Ajuntament, no, en una situació no d'alerta però sí de compte, sí que és veritat, no? Doncs que ara mateix sí que estem parlant de que hi ha una situació financera estable i que com deia, no? Doncs és una cosa puntual que en principi no s'hauria d'allargar en el temps i hi hem volgut donar suport perquè al final doncs, era aprovar un informe merament tècnic. Llavors, després, un altre punt que ens agradaria destacar és una modificació de crèdit. Aquesta modificació, no? Nosaltres ens vam voler abstindre perquè sí que és veritat que hi havia determinats conceptes amb els que estàvem d'acord, no? Com 120.000 euros per Cal Pensament, una partida també petita per un parc infantil, per exemple, però per altra banda també hi havia una partida que era força elevada de 65.000 euros per la qual no se'ns van donar explicacions, no? Era una partida que era per estudis i treballs tècnics, però vam demanar, no?, quins estudis i quins treballs tècnics i sí que se'ns va parlar del projecte executiu del Teatre Auditori, però no se'ns van donar explicacions d'altres projectes, tot i reclamar-ho en diferents ocasions, no? Llavors per això ens hem volgut abstenir. Després també destaquem que van passar tot un seguit de subvencions lligades també al pla de barris. Una primera subvencions, quan diem subvencions ens referim a les bases de les subvencions. Unes primeres bases que han passat són les del teixit comercial. En aquestes ens hem posicionat a favor perquè creiem que al final s'ha fet una bona feina en la redacció d'aquestes bases. Creiem que són unes bases, no?, amb què en les diferents línies es contemplen aspectes que són interessants, com per exemple hi ha una línia específica per economia social i solidària, hi ha una línia específica per emprenedoria femenina, hi ha una línia específica també per promocionar el relleu generacional i al final pensem que és una manera, no, de donar en el centre històric, doncs, de dotar-lo de comerços de més de proximitat i intentar blindar una mica també l'entrada, doncs, a altres empreses que potser tenen més recursos, no, si intentem promocionar el teixit comercial d'aquí. Després, les altres tres bases de subvencions que van passar són en referència a habitatge. La primera és una subvenció que ja teníem a l'Ajuntament, però sí que s'ha millorat. És una subvenció per la rehabilitació de façanes del centre històric. Amb aquesta ens hem posicionat a favor i també sí que vam voler destacar, doncs, que estem contentes que s'acompanyi d'altres subvencions, no? Perquè al final sí que només tenir la de façana sempre ens havia donat una mica la sensació que era una subvenció més de cosmètica i que no anava a solucionar, doncs, aspectes reals dels habitatges del centre històric. Llavors, la segona matèria d'habitatge que hi havia i que també vam votar a favor és per la millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat dels edificis. Al final és una subvenció que creiem molt pertinent en els edificis del centre històric perquè són edificis, doncs, vells, amb, no, amb unes escales que totes coneixem. Llavors aquesta subvenció anava una mica en la línia de, doncs, poder ficar sensors, poder anar als pisos, doncs, ampliar perquè puguin, doncs, passar cadires de rodes, per exemple, i la veiem encertada. I després hi havia unes altres bases per subvencions per en matèria d'energia, no? Per fer millores en matèria d'energia, que també hem valorat positivament. Llavors, per últim, del plenari també destaquem una moció que presentava Junts. Aquesta moció és en relació a la beca APA, que és una ajuda que es dona a estudiants del Pirineu i d'altres comarques també properes, com el Solsonès, per exemple, que és perquè les alumnes puguin anar a estudiar a la universitat, no? Llavors, una mica el que proposava la moció és que és cert que puguin ser més elevades perquè actualment la quantitat que es dona, doncs, és molt escassa, no? I més si tenim en compte com estan els preus actualment. També que s'incloguin en aquestes subvencions l'estudi de cicles formatius perquè fins ara, doncs, són només de graus universitaris i també creiem, no?, que també, com deia l'alcalde, és una manera de promocionar que es puguin fer altres estudis i també de dotar-los de la qualitat que mereixen, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres hem votat a favor, però sí que vam voler, no, transaccionar amb Junts que s'eliminés una frase, no, que deia com que les subvencions s'otorguessin independentment de la renda familiar, si bé és cert, no, que totes les famílies poden patir un greuge i pateixen un greuge, no, pel fet de ser d'aquí dalt o de les comarques que també estan incloses, nosaltres creiem que no era responsable com situar totes les famílies en la mateixa casella de sortida, no? Llavors, una mica la reflexió que fèiem és que si s'ha de prioritzar l'otorgament de les beques, doncs que evidentment es prioritzin famílies que potser no tenen tantes facilitats, no, per poder cobrir aquestes despeses davant de famílies que no les tenen, no? Llavors, això, agrair la feina que va fer Junts en la redacció de la moció i fer aquesta petita transacció. I fins aquí una mica el balanç.
1: Doncs és la valoració de Núria Valls, portaveu de la CUP. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant Veu de Plens.
1: Estàs escoltant Veu de Plens, a Ràdio Sot, tot seguit la valoració del grup d'Esquerra Republicana a través de la seva portaveu, Maria Lamolla. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Endavant, com vulgui.
3: Bé, doncs nosaltres en el ple d'aquest dilluns, pel que fa a l'expedient de l'aprovació del Pla Econòmic i Financer, ens hem abstingut perquè, de fet, nosaltres, tot i que el document presentat és un document molt tècnic i estem d'acord, nosaltres ja portàvem com una proposta per l'aprovació del pressupost que aquest pla econòmic financer es realitzés amb una mirada més llarga, amb una mirada futur, i no només limitar-nos en aquest període 26-27, sinó un període més llarg de temps, justament per ajustar aquestes despeses i aquests ingressos de l'Ajuntament i fer aquest pla econòmic financer amb una mirada més llarga. Ens hem abstingut justament perquè no es va acceptar la nostra proposta en el seu moment en l'aprovació de pressupostos i per això ens hem abstingut. Pel que fa a la modificació de crèdit, aquí, tot i que hi havia algunes partides que hi estàvem d'acord, doncs ens hem votat en contra perquè, bàsicament, perquè no hem tingut totes les dades en el seu moment, les dades detallades d'aquestes modificacions de crèdit, de modificació de crèdit. Hi havia una partida que no estava realment explicada fins a aquest moments abans del ple, no ens han explicat de què anava aquesta partida, i per tant ens hem votat en contra en aquesta modificació de crèdit. I després, pel que fa a les subvencions, que hi havia quatre expedients de subvencions lligades en el pla de barris i en el desenvolupament del centre històric i de diferents casuístiques d'aquests expedients, com la rehabilitació de façanes o la rehabilitació d'interiors o l'eficiència energètica. Agraïm que hem pogut participar en l'elaboració d'aquestes bases. Malgrat tot, també els tempos han sigut una mica ajustats perquè fins a aquest matí mateix no s'han acabat de corregir alguns temes de redacció que no estaven acabats de quedar clars, però malgrat tot ho hem aprovat, hem votat a favor perquè pensem que votant a favor, i a més ha sigut per unanimitat, qui surt guanyant és al final la Seu i les persones que tenen interès en promocionar-se i en tirar endavant negocis i amb el tema del relleu generacional o de les empreses portades per dones, no? que pensem que és un tema molt, molt important. Sí, després hi havia la moció de Junts que parlava de la beca aquesta que es dona als estudiants de comarques de muntanya, no només de l'Alt Pirineu i Aran, sinó també del Ripollès, del Solsonès, Garrotxa. Bé, doncs la qüestió que els estudiants de les nostres comarques i d'aquestes comarques de muntanya que s'han de desplaçar sí o sí a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, estudiar, doncs aquestes despeses que tenen de desplaçament o de pagament d'habitatges, doncs és una beca que fa molt de temps que té el mateix import, són 2.000 euros en un any, i aquí el que es demanava és ampliar-ho a 4.000, i també que inclogués, a part d'estudis universitaris, estudis de formació professional, perquè pensem que és bàsic també que graus superiors faran que al final les nostres comarques també tirin endavant, perquè no tothom va estudiar una carrera, sinó també falten moltes persones que estudien oficis i estudien formació professional, que després és bàsica per quedar-se i per viure al territori. També avui hem fet dues interpel·lacions. Una està relacionada amb Llegendària. Llegendària va néixer com una fira literària adreçada a nens i joves, una fira literària en català adreçada a nens i joves en el marc de Sant Jordi, i el que hem vist que uns anys cap aquí, no, s'ha anat com desvirtuant una mica aquesta fira, perquè una vegada s'ha fet juntada amb la fira multicultural, amb la jornada multicultural que es va fer fa 3 anys. Aquest any s'ha inclosa dintre de la fira medieval i pensem que està perdent com la identitat que inicialment tenia aquesta proposta de Llegendària, que de fet, com ha dit la regidora Núria Tomàs, va haver-hi altres municipis que es van interessar en aquesta fira perquè els hi va semblar molt, molt adequada, i en alguns municipis ha tirat endavant com amb entitat pròpia aquesta fira literària adreçada a infants i joves, i aquí a la Seu nosaltres hem fet aquesta interpel·lació perquè ens sembla que s'està diluint una miqueta. I l'altra interpel·lació que hem fet fa referència al català, perquè sí que és veritat que ens hem adonat que darrerament en alguns establiments que obren de nou, o n'hi ha alguns que ja fa temps que hi són, les retolacions d'aquests establiments estan fetes en castellà. Pensem que hi ha una normativa que, a més, nosaltres apostem per la defensa del català, acompanyada d'una normativa que diu que s'han de retolar els comerços amb l'idioma català, i pensem que això s'està perdent una mica, juntament lligat amb això, que alguna campanya de comunicació de l'Ajuntament hem detectat ja fa temps, no? I hem anat fent una mica de recopilació de que estan utilitzant expressions poc adequades en català, o expressions que són manllevades al castellà i que ens sembla que no són del tot adequades. En res, era una interpel·lació en defensa del català.
1: Són els punts que valora la portaveu d'Esquerra Republicana, Maria Anna Molla. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal, amb totes les opinions i posicionaments, a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.
1: Continuem amb el programa Veu de Plens, i ara la valoració del grup municipal de Junts a través del seu portaveu Jordi Fàbrega. Bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. Bé, doncs el ple ordinari del mes de juny hem aprovat, jo crec que bàsicament el que voldria destacar són tres coses. Una és el pla econòmic financer, l'altra són aquestes bases de les subvencions lligades al pla de barris, i l'altra, per nosaltres significatiu, doncs aquesta moció que nosaltres hem presentat per millorar les beques dels estudiants no només universitaris que han de marxar fora doncs de la Seu i de Castellciutat per estudiar. No? Anem a PAMS. Primera part, el pla econòmic financer. S'ha aprovat un pla econòmic financer doncs, que òbviament doncs, ha fet els serveis d'intervenció doncs, de l'Ajuntament, degut a que hem incomplert doncs, la regla de la despesa, i per tant el que podríem dir és que hem estirat més el braç que la màniga i hem fet masses inversions, i per tant hem hagut de demanar doncs, massa préstec. És un pla econòmic financer degut bàsicament a això, que bàsicament el que marca és que, com que nosaltres ja anem dient de sempre, et diu que no és un problema d'ingressos i despeses corrents, per tant, amb tots els ingressos que recapta l'Ajuntament pot pagar totes les despeses, per tant, això traduït és molt fàcil, no calia augmentar impostos, amb els ingressos de l'Ajuntament, per tant, amb els impostos es paguen totes les despeses, per tant, tampoc caldrà incrementar impostos l'any vinent, que era una, com sabeu, de les condicions que va posar Junts per la Seu per signar o per donar suport amb aquests pressupostos. No? Per tant, això ens ho demostra el pla econòmic o financer, que no feia falta pujar impostos, però per altra part que s'ha estirat més el braç que la màniga, i per tant ens hem endeutat massa. I a l'endeutar-nos massa hem hagut de fer aquest pla econòmic financer. Nosaltres hem votat a favor del pla econòmic financer perquè, evidentment, evidentment necessitem aquest pla econòmic financer per fer front a les inversions que l'Ajuntament ha de fer front. Recordem que ara doncs, ens vindran aquests 12 milions del pla de barris, de fet ens en vindran 8,7, la resta, quasi bé 4, els ha de posar l'Ajuntament, per tant ens haurem d'endeutar, però amb un deute que ha de beneficiar tot el centre històric, per tant això ho hem de fer, no? Però si has de fer això, evidentment has de fer l'edifici d'INEF, has de fer les obres de Cal Pensament, has de fer tota una sèrie de projectes que són importants, el que no podem fer és malgastar els diners doncs, amb altres temes, i per tant és important que intentem amortitzar el màxim de préstec que és possible, i aquesta era una altra de les condicions de Junts per la Seu de cara a aquest pacte de pressupostos, no? No pujar impostos i mirar de minimitzar el deute. El pla econòmic financer que avui hem aprovat doncs, ens diu exactament que això que nosaltres dèiem és realment així, no? Per tant, primer punt, l'aprovació del pla econòmic financer. L'altra part important són aquests quatre ajuts que es donaran doncs, a la ciutadania de cara a, i que van lligats amb aquest pla de barris. Recordem que encara que es digui pla de barris, en el cas de la Seu implica centre històric, no? Llavors hi ha uns ajuts d'ajut a l'emprenedoria, a la promoció econòmica dintre del centre històric, un altre de rehabilitació de façana, una altra de millora energètica de tots els edificis del centre històric i una quart de millora de l'habitabilitat i de tots els temes d'accessibilitat. No? Són quatre subvencions importants perquè són doncs, 150.000 euros per anualitat, per quatre anualitats de cadascuna doncs, d'aquestes subvencions que des de Junts per la Seu doncs, hem treballat d'una manera molt activa per millorar aquestes bases. Són unes bases que se'ns van presentar doncs, a la comissió informativa i que nosaltres doncs, vam fer força aportacions per millorar-les, perquè no eren unes bases, doncs, nosaltres creiem que es podien tirar endavant amb moltes altres coses que hem aportat. Aquí sí que de l'equip de govern pràcticament la total les nostres aportacions les ha incorporat a les bases. És veritat que hi havia temes també jurídics i temes de redacció, perquè no estaven molt ben fetes, doncs aquestes bases ja es podien impugnar, però també hi havia temes de quines línies de potenciar, quins factors doncs, nosaltres veiem que podien anar doncs, millor per la ciutat, no? Hi ha hagut un únic tema que no s'ha pogut incorporar doncs, de les nostres aportacions, que és que tots aquells projectes que fessin o que fossin fets per industrials de la Seu i de Castellciutat puntuessin més. Per nosaltres això era un tema important perquè ja fem que el pla de barris no només beneficia el centre històric, sinó que beneficiava com a mínim a tot el teixit productiu de la ciutat. Finalment aquest ha estat l'únic tema que no s'ha incorporat. Ens sap greu, però a l'haver incorporat tota la resta, doncs nosaltres hi hem votat a favor. Però és el que us dic, no només hi hem votat a favor, sinó que hi hem participat des de Junts per la Seu activament, no ho han fet els altres grups, és a dir, no hi ha hagut aportacions ni de la CUP ni d'Esquerra, sí que hi ha hagut moltes aportacions de Junts, i de fet fins avui al matí quan ens va portar doncs, l'alcalde el divendres al vespre rozando el larguero, que es diu, no, amb terminologia futbolística, doncs aquestes bases, doncs vam veure que hi havia moltes coses a corregir i podíem optar, escolta, no aprovem aquestes bases o ens arremanguem, les treballem. Nosaltres hem estat treballant aquestes bases durant el cap de setmana, tot l'equip de Junts per la Seu, i avui al matí, amb intervenció i amb secretaria, doncs hem acabat de millorar aquestes bases, perquè al final pel que nosaltres estem aquí és per millorar doncs, el futur i el present de la Seu i de Castellciutat, i si són diners que han de repercutir per millorar la nostra ciutat i que han d'anar doncs, als nostres veïns i veïnes, doncs per això, no? Per tant, aquestes quatre bases doncs, que s'han aprovat les quatre, i ara doncs, esperem que d'aquí un mes, quan hagi passat l'exposició pública, doncs ja es treguin les convocatòries perquè la gent s'hi pugui presentar. I, per altra part, el tercer punt que volia destacar és aquesta moció que hem presentat des de Junts per la Seu, una moció que he de dir que està treballada amb la Lourdes Santos, que tots la coneixeu, que tota la seva vida professional doncs, treballant a l'institut, i que una de les seves voluntariats de sempre i també ara doncs, és ajudar els estudiants i les famílies a demanar aquestes beques quan marxen a estudiar fora. No? Aquí al Pirineu i a la Seu i a Castellciutat tenim un greuge important, aquí no tenim estudis presencials universitaris, llevat d'INEF Pirineus i de la UNED, que no són presencials, ni tenim gaires estudis de formació professional de segon grau. Per tant, els nostres alumnes han de marxar fora, han de marxar a Lleida, han de marxar a Barcelona, han de marxar a Girona, han de marxar a Vic, han de marxar a Bellaterra, on hi ha aquests centres universitaris, i això implica desplaçament, allotjament i manutenció. Unes despeses que no tenen els estudiants doncs, de Lleida, de Barcelona, de totes aquestes ciutats, no? I que implica doncs, que molts d'aquests estudiants, malauradament, doncs, les seves famílies no puguin doncs, assumir aquestes despeses i, per tant, no puguin estudiar. No? Des de fa temps doncs, es van crear unes beques, les beques anomenades APA, per l'Alt Pirineu, que posteriorment doncs, s'han ampliat a la Garrotxa, al Solsonès, al Berguedà, amb altres comarques, però que ara mateix aquestes beques fa molt temps que estan estancades amb un màxim de 2.000 euros a l'any. Això són 166 euros per mes, que amb això, òbviament, i amb els preus actuals, no et cobreixen absolutament res. No? Per tant, què és el que nosaltres demanàvem? Amb aquest aquesta moció demanem tres coses. Un, doblar aquests 2.000 euros, passar-los a 4.000 euros. Dos, que siguin universals, perquè amb independència de la renda aquestes despeses no les té una persona amb tot el patrimoni del món que visqui a Barcelona, però sí que les té aquí al Pirineu. Aquí hem modificat a petició de la CUP i en ares de tindre el major consens possible que hem eliminat independentment de la renda, però ha quedat que fossin universals. I tercer punt, que no només fossin per estudis universitaris com és ara, sinó que també s'ampliïn als estudiants d'FP, no? Sí que hem demanat que fossin alumnes que portessin 2 anys empadronats, si més no, abans aquí a la ciutat, i que haguessin fet, òbviament, aquests estudis del batxillerat, doncs, en un dels instituts de les comarques implicades, no? Com sabeu, des de Junts per la Seu és un tema que ens preocupa. Ja vam fer una moció i una proposta de resolució al Parlament per millorar el transport cap a aquestes ciutats universitàries, i ara, doncs, aviam si podem fer això, perquè la equitat territorial, doncs, depèn justament d'això, eh? No pot ser que en funció del codi postal, doncs, uns alumnes puguin estudiar unes determinades carreres o uns determinats FP de segon grau i d'altres, doncs, no ho puguin fer, no? I finalment, per acabar, des de Junts per la Seu hem presentat, doncs, un prec de suport i d'ànims a tots els estudiants, doncs, que avui mateix, no? Doncs, comencen la selectivitat, no? Que faran aquest dimarts, dimecres i dijous, i si s'escau divendres, la selectivitat, són 244, doncs, que ho faran aquí a la nostra ciutat, a la Seu d'Urgell, i per tant, doncs, tots els ànims amb ells perquè vagin amb la major tranquil·litat possible i acabar de culminar, i de que després, doncs, aquesta selectivitat, aquest examen, aquestes pau els hi permeti fer, doncs, la carrera, doncs, que volen tirar endavant. Al mateix temps també hem lamentat que justament avui la biblioteca estigués tancada, avui al matí. Creiem que l'equip de govern aquí hauria estat una mica més sensible amb aquests estudiants, que els últims dies són hores de nervis, i si tot el que els hi puguem facilitar, doncs, en aquest sentit sí que crec que hi ha hagut un petit error, i això no hauria estat així, però el prec és molts ànims, força, la feina ja l'heu fet, per tant aneu endavant, i ara, com deia el Cruyff, i ho dic en castellà perquè el Cruyff ho deia en castellà, salit i disfrutat.
1: Doncs és la valoració del ple per part de Jordi Fàbrega, porteu-vos deixant moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Estàs escoltant Veu de Plens.
1: I per completar el programa de plens, la valoració del grup municipal de Compromís a través de l'alcalde de la Seu, Joan Barreda. Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Endavant com vulgui.
6: Doncs primer de tot, sempre moltes gràcies a Ràdio Seu per donar-nos l'oportunitat d'explicar aquest ple del mes de juny, que va tenir molts temes importants. El primer de tot va ser aquest ple econòmic financer que es va aprovar, que s'ha aprovat en aquest ple, en el qual, doncs, s'ha de fer aquest PEF, aquest ple econòmic financer, per l'incompliment de regles fiscals que van entrar en vigor l'any passat després de més de 5 anys de no estar en vigor, primer per la pandèmia i després per la guerra d'Ucraïna. Nosaltres hem trencat dues regles fiscals, la regla de la despesa i el sostre del pressupost, per la inversió que s'està fent. Aquesta inversió que s'acumula aquest any, perquè al final, doncs, la inexecució per tota la burocràcia que té un ajuntament al darrere, doncs, això impossibilita d'alguna manera poder fer aquestes inversions. Aquest any 2026 hi haurà molta despesa, i en aquest sentit, doncs, és el que ha fet incomplir. De totes maneres, aquest PEF sí que posa de relleu diverses coses. Un és la bona salut econòmica de l'Ajuntament, en el sentit de que té un ratio d'endeutament, doncs, que aquest any serà un 68 com a previsió per cent, vull dir que mostra una salut bona. Després, la capacitat de retorns dels préstecs, i en definitiva, doncs, d'aquesta capacitat de pagar amb ingressos a les despeses corrents. A partir d'aquí, aquest pla econòmic financer el que fa és doncs, dir que és un puntual i no conjuntural, que és només per aquest any, i que per tant no calen mesures correctores, donat això que explicava, que hi ha una bona salut econòmica de l'Ajuntament. Després, del punt 3 al punt 7, precisament el que es parlava, doncs, és d'aquests informes de període mitjà de pagament i de morositat, que també posa en relleu, doncs, aquesta bona situació de pagament, aquesta bona situació econòmica de l'Ajuntament, que permet aquests pagaments amb temps i forma. El punt número 8, que era la modificació de crèdit d'aquest mes de juny, hi ha diverses coses. Hi ha una part d'aquest pressupost que li diem bé, que és aquest pressupost que no es pot aprovar de primeres, però que es va incorporar amb Roma de Tesoreria, que doncs, hi havia temes importants. Hi havia un tema de pagament de més de 600.000 euros per l'INEF, també una previsió de més de 100.000 euros pel pensament, per l'edifici del pensament, que això es finançarà amb préstec. Després hi havia 30.000 euros per fer aquesta mostra, aquesta fira de llengua i cultura catalana, aquesta trobada, i després hi havia altres despeses com per projectes i altres despeses importants per la festa intergeneracional, Montmagí de les Muntanyes o la propera festa major que se celebrarà aviat. Per tant, aquest punt també s'ha aprovat i és important per anar doncs, tirant endavant aquest pressupost que vam aprovar. Després hi ha hagut unes petites modificacions a l'annex de personal, al final era una cosa de nomenclatura d'un lloc de feina doncs, que va ser una errata, i després hi ha hagut un canvi a les bases de l'execució del pressupost, que el que fa és una reprogramació del pla de barris. Hi ha programes que s'avancen i altres que s'endarrereixen, i aquí el que es fa és, doncs, per exemple, Carrer Estudis, que costa més de 100.000 euros aquest projecte, s'adelanta aquest any la despesa per poder realitzar el 100% de l'obra. Tot això, doncs el que es vol fer és precisament doncs, actualitzar la nostra ciutat, la seva aquesta ciutat, per tal de poder avançar, i en aquest sentit el pla de barris és un tema molt important, i és el que ha passat tant a la modificació de crèdit com a les bases d'execució del pressupost. I després hi ha hagut quatre punts importantíssims, que són aprovació de bases de concurrència competitiva, que vol dir que es fa amb uns criteris de valoració, no es fa el que primer presenta el que primer guanya. I per tant, doncs, el que es fa és, a través del pla de barris, o sigui, només el centre històric, aprovar quatre subvencions. La primera és el teixit comercial, que són 150.000 euros anuals, són 600.000 euros en 4 anys, per tant és un import molt important, al qual recull fins a 9 línies de subvenció, que passa des del relleu generacional, que passa des de el que és la nova inversió, projectes innovadors, també emprenedoria femenina, emprenedoria per joves, i hi ha també temes de digitalització, temes d'actualització de locals comercials, etc. Per tant, també, per exemple, el comerç solidari i ètic, no? Per tant, aquí quasi bé tothom es podrà acollir si vol fer doncs, un comerç a nostra ciutat, al nostre centre històric, que li cal, perquè al final el comerç el que fa és incrementar la qualitat urbana i la qualitat també econòmica de la nostra ciutat. I després s'han aprovat tres bases més de subvenció. La primera és per el tema de rehabilitació de façanes, que això doncs, ja es feia cada any, però aquest any doncs, s'aporta aquests criteris de valoració. Per tant, es primarà aquelles façanes doncs, que estiguin en pitjor estat, aquelles façanes doncs, que tenen més necessitat, i a més es subvencionarà més import. No serà 2 i 3.000 euros com anteriorment, sinó que poden arribar fins a 6.000 euros. Això, doncs, amb el que es vol fer, amb aquests 62.500 euros que s'atorgaran a tot el centre històric, doncs tot l'objectiu és que l'any 2029, finals de l'any 2029, estigui la seu, el centre històric perfectament lluent. Després també hi ha la rehabilitació d'habitatges per la millor eficiència energètica, que aquí el que es vol és precisament doncs fer un salt qualitatiu en el tema de sostenibilitat. Aquí doncs, passa des del tema de finestres, tema d'aïllament doncs, exterior, tema de canvi de calderes, tema de plaques solars i altres temes doncs, que tenen a veure amb aquesta millora d'eficiència energètica dels edificis. Tenim 325.000 euros en 4 anys, són 81.250, i per tant doncs, esperem que això també comporti aquesta millora substancial en els edificis del centre històric en aquest sentit. I per últim també s'ha aprovat aquesta subvenció per la millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat, que inclou des de, doncs, de canvis de cuina, banys, ascensors o qualsevol altre aspecte que suposi una millora de les condicions dels pisos del centre històric, la qual cosa també serà finançada amb 81.250, que són 325.000 euros en 4 anys, i això doncs, també amb aquestes tres subvencions a edificis que a més són acumulables, el que volem fer és un salt de qualitat doncs per guanyar qualitat de vida al nostre centre històric i que tothom hi pugui viure. També s'ha aprovat una moció de Junts que el que es demanava és aquesta millora i ampliació dels ajuts APA, que són els ajuts beques a estudiants universitaris a l'Alt Pirineu i Aran, més la Garrotxa, Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que doncs, dona 2.000 euros als estudiants. Aquí el que, en aquesta moció el que es fa és incrementar aquesta petició a 4.000 euros i també incloure el que és la formació professional de grau superior, que també ens sembla just. Per tant, hem donat suport a aquesta interessant iniciativa que esperem que es pugui dur a terme, perquè al final doncs, aquí a la nostre territori tenim una desigualtat respecte als territoris més propers a les grans urbs, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè doncs, no és el mateix estudiar des de la seu Castellciutat o des de la comarca, per exemple, de Tuixén o Cava, que anar des de l'Hospitalet o des de Cornellà. Per tant, a partir d'aquí doncs, donem suport a aquesta moció, donem suport a aquestes iniciatives que van a favor de la nostra ciutat i esperem que realment es pugui dur a terme. Hem fet informacions d'alcaldia, hem fet una mica d'agenda, doncs destacant aquest dijous i divendres es fa la trobada empresarial, totes les activitats que es fan el mes de juny, que es poden revisar a Ràdio Seu, que estan en detall, i per tant doncs, convidar tothom a participar. I hem presentat alguns precs per felicitació doncs, d'alguns temes, d'alguns esdeveniments com Fira Medieval, Llegendària, Consenciet, també el swing que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Hem fet també un agraïment als voluntaris de l'acompanyament educatiu, que és un tema important per poder donar suport a l'educació aquí a la nostra ciutat. També hem agraït a tots els joves i nens i nenes que han participat als consells municipals d'infància i l'essència, i doncs també hem agraït a tots els clubs esportius, a tots els esportistes que han tingut èxits i a totes les competicions que s'han fet, que són moltes durant aquest mes de maig-juny, com la Transpir, l'Escanyabox o les competicions de patinatge artístic, la competició de patinatge també d'hoquei patins, etcètera, que són, la veritat és que són molt abundants. Que res més, doncs ens desplacem al proper ple, que serà un ple extraordinari, doncs que esperem que sigui la setmana que ve, per poder decidir ja aquest projecte de residència al Departament de Drets Socials, que això permeti doncs, la licitació molt urgent d'aquest gran projecte per la nostra ciutat.
1: Doncs és la valoració del part de l'alcalde Seu, Joan Barrer, en nom del grup municipal de Compromís. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal, amb totes les opinions i posicionaments, a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, és la una. El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns les bases de cara a una sèrie d'ajuts pel pla d'excel·lència del centre històric de la Seu d'Urgell. Han d'ajudar especialment a potenciar el comerç en aquesta zona i també a la millora integral dels edificis, tant pel que fa a les façanes com la seva eficiència energètica o bé l'accessibilitat.
0: Titulars.
1: En coneixement més d'ells en aquest informatiu, en què del ple d'ahir també destacarem que la Seu d'Urgell demana formalment que la Generalitat millori els ajuts universitaris del Pirineu. El ple aprovat per unanimitat d'una moció presentada per Junts perquè s'arribi un màxim de 4.000 euros anuals per alumne. L'equip de govern i la resta de grups coincideixen en la necessitat d'actualitzar l'import per l'augment dels costos d'allotjament i transport que hi ha hagut els darrers anys. I pel que fa justament a l'educació, prop de 250 alumnes s'examinen de la selectivitat a la Seu, la sala Sant Domènec, que acull des d'aquest matí els aspirants de l'Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra, que fan les proves fins dijous. Al Pirineu també hi ha un tribunal a Tremp amb 99 estudiants i a Viella amb 64. I INEF Pirineus ha fet la graduació de la seva segona promoció de la Seu. 39 estudiants, 25 nois i 14 noies, han acabat el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport d'enguany. I per primer cop s'ha graduat un estudiant de la Seu mateix, és Jordi Pintat. Ha doblegat la Fira Sant Armengol ja escalfa motors i d'augment s'ha presentat la imatge d'enguany de la lletera, un dels elements més identificatius del certamen. La peça física d'enguany reivindica el paper de la dona formatgera. L'esdeveniment està previst del 16 al 18 d'octubre. I aquest estiu torna el programa Insomni, que ofereix 23 activitats de lleure saludables i gratuïtes per a joves. Del 19 de juny al 29 d'agost a la Seu hi haurà propostes com concerts, cinema a la fresca, nits de piscina amb DJ, parkour, escalada i karting. Algunes propostes requereixen d'inscripció prèvia perquè les places són limitades. I aquesta setmana la llibreria crítica El Refugi celebra el seu 5è aniversari. Ho farà divendres amb una taula redona sobre drets culturals i després un concert del grup de punk rock Les Salvatges. Avui també explicarem que l'entitat financera Creant Crèdit Andorra i Integra Pirineus han signat un acord de col·laboració per a un projecte de gestió forestal a la zona fronterera de Sant Joan Fumat. L'acció forma part del programa Donem Vida al Bosc i vol rebaixar la càrrega de combustible en aquella zona per prevenir incendis. I la Guàrdia d'Ares acull el 20 de juny vinent la 18a jornada de Mitologia Pirinenca, un programa que combina de divulgació històrica, teatre itinerant, música i tradicions populars. En Pirineu avui ens farem ressò de la indignació al Pallars i especialment al món ramader després que el govern ha obligat una explotació a sacrificar 200 animals en dues explotacions afectades per la tuberculosi. Els propietaris qualifiquen la pèrdua d'important no només econòmicament sinó també moralment i s'ha organitzat una manifestació a Sort per exigir que siguin els últims buidatges sanitaris per culpa de la malaltia perquè denuncien que aquesta malaltia està portada per la fauna salvatge que la Generalitat ha incentivat els darrers anys des del govern sobrellen que la normativa s'ha de complir, si bé posen l'accent en les compensacions econòmiques. I els esports, el Cadí la Seu reforça la direcció de joc amb el fitxatge d'Alessandra Orsilli, el jugador italià de 24 anys, que és el segon fitxatge per la nova temporada i que compta amb experiència a l'Euroclic i l'Eurocup. Amb la selecció italiana està campiona d'Europa U18 i U20. S'afegeix al fitxatge de la també base Marina Avinyoa. I el temps amb un dia nuvolat en general, després de la pluja d'aquesta nit passada, que ha ajudat a refrescar l'ambient després de la calorada que hi va haver ahir a la tarda.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns una sèrie de subvencions per concurrència competitiva que han d'ajudar a millorar substancialment el centre històric en diversos vessants. Un d'ells, dels més importants, és la potenciació del teixit comercial. S'ha aprovat les bases reguladores per fomentar el comerç en diferents àmbits i amb diferents criteris de cara a que sigui més competitiu i potenciant la proximitat. La mesura ha tirat endavant i han fet aportacions també la resta de grups i l'alcalde de la Seu, Joan Barret, en nom del grup municipal de Compromís, agraïa la col·laboració de tots els grups municipals i remarcava la importància d'aquesta primera base, d'aquest primer base de subvencions de cara a potenciar el comerç local.
3: Quatre punts importantíssims que són aprovació de bases de concurrència competitiva, que vol dir que és, es fa amb uns criteris de valoració, no es fa el que primer presenta el que primer guanya, i per tant, doncs, el que es fa és, a través del pla de barris, o sigui, només el centre històric, aprovar quatre subvencions. La primera és el teixit comercial, que són 150.000 euros anuals, són 600.000 euros en 4 anys, per tant, és un import molt important, al qual recull fins a 9 línies de subvenció, que passa des del relleu generacional, que passa des de el que és la nova inversió, projectes innovadors, també emprenedoria femenina, emprenedoria per joves, hi ha també temes de digitalització, temes d'actualització de locals comercials, etcètera. Per tant, també, per exemple, el comerç solidari i ètic, no? Per tant,

0: doncs aporta aquests criteris de valoració. Per tant, es primarà aquelles façanes doncs, que estiguin en pitjor estat, aquelles façanes doncs, que tenen més necessitat, i a més es subvencionarà amb més import. No serà 2 i 3 mil euros com anteriorment, sinó que poden arribar fins a 6 mil euros. Això, doncs, amb el que es vol fer, amb aquests 62.500 euros que s'atorgaran a tot el centre històric, doncs tot l'objectiu és que l'any 2029, finals de l'any 2029, estigui la seu, el centre històric, perfectament lluent.
1: I un altre element important d'aquestes bases que s'han aprovat són les de rehabilitació d'habitatges al seu interior per millorar especialment l'eficiència energètica, per exemple, instal·lant plaques solars o bé renovant termos i calefaccions. I, en quart lloc, també la rehabilitació interior d'habitatges per garantir-ne l'habitabilitat i l'accessibilitat, ja sigui amb mesures com ara aïllaments o ascensors.
0: Després també hi ha la rehabilitació d'habitatges per la millor eficiència energètica, que aquí el que es vol és precisament doncs fer un salt qualitatiu en el tema de sostenibilitat. Aquí doncs, passa des del tema de finestres, tema d'aïllament doncs, exterior, tema de canvi de calderes, tema de plaques solars i altres temes doncs, que tenen a veure amb, amb aquesta millora d'eficiència energètica dels edificis. Tenint 325.000 euros en 4 anys, són 81.250, i per tant doncs, esperem que això també comporti aquesta millora substancial en els edificis del centre històric en aquest sentit. I per últim també s'ha aprovat aquesta subvenció per la millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat, que inclou des de, doncs, de canvis de cuina, banys, ascensors o qualsevol altre aspecte que suposi una millora de les condicions dels pisos del centre històric, la qual cosa també serà finançada amb 81.250, que són 325.000 euros en 4 anys, i això doncs també amb aquestes tres subvencions a edificis que a més són acumulables, el que volem fer és un salt de qualitat doncs per guanyar qualitat de vida al nostre centre històric i que tothom hi pugui viure.
1: Des del grup de Junts, el seu portaveu Jordi Fàbrega ha explicat que hi han donat suport d'aquestes quatre mesures i que, de fet, hi han fet aportacions al llarg dels darrers dies. Tan bon punt van rebre la documentació inicial en la qual hi van apreciar que hi havia alguns punts que podrien ser impugnats i per això hi han fet algunes col·laboracions.
2: Quatre ajuts que es donaran doncs, a la ciutadania de cara i que van lligats amb aquest pla de barris. Recordem que encara que es digui pla de barris, en el cas de la Seu implica centre històric, no? Llavors hi ha uns ajuts d'ajut a l'emprenedoria, a la promoció econòmica dintre del centre històric, un altre de rehabilitació de façanes, un altre de millora energètica de tots els edificis del centre històric i una quart de millora de l'habitabilitat i de tots els temes d'accessibilitat, no? Són quatre subvencions importants perquè són doncs, 150.000 euros per anualitat, per quatre anualitats de cadascuna d'aquestes doncs, subvencions que des de Junts per la Seu doncs, hem treballat d'una manera molt activa per millorar aquestes bases. Són unes bases que se'ns van presentar doncs, a la comissió informativa i que nosaltres doncs, vam fer força aportacions per millorar-les, perquè no eren unes bases doncs, nosaltres creiem que es podien tirar endavant amb moltes altres coses que hem aportat. Aquí sí que de l'equip de govern pràcticament la total i les nostres aportacions les ha incorporat a les bases. És veritat que hi havia temes també jurídics i temes de redacció perquè no estaven molt ben fetes, doncs aquestes bases ja es podien impugnar, però també hi havia temes de quines línies de potenciar, quins factors doncs, nosaltres veiem que podien anar doncs, millor per la ciutat, no?
1: Una de les propostes que vam fer des de Junts és que es doni prioritat a les empreses industrials de la zona, del municipi, a l'hora de contractar aquestes millores, però en tot cas veuen positiu el conjunt d'aquestes bases i per això hi han donat suport.
2: Hi ha hagut un únic tema que no s'ha pogut incorporar doncs, de les nostres aportacions, que és que tots aquells projectes que fessin o que fossin fets per industrials de la Seu i de Castellciutat puntuessin més. Per nosaltres això era un tema important perquè ja fem que el pla de barris no només benefici el centre històric, sinó que beneficiava com a mínim a tot el teixit productiu de la ciutat. Finalment aquest ha estat l'únic tema que no s'ha incorporat. Ens sap greu, però a l'haver incorporat tota la resta doncs nosaltres hi hem votat a favor. Però és el que us dic, no només hi hem votat a favor, sinó que hi hem participat des de Junts per la Seu activament. No ho han fet els altres grups, és a dir, no hi ha hagut aportacions ni de la CUP ni d'Esquerra, sí que hi ha hagut moltes aportacions de Junts. I de fet fins avui al matí, quan ens va portar doncs, a l'alcalde el divendres al vespre, rozando l'arquero, que es diu, no, amb terminologia futbolística, doncs aquestes bases, doncs vam veure que hi havia moltes coses a corregir i podíem optar, escolta, no aprovem aquestes bases o ens arremanguem, les treballem. Nosaltres hem estat treballant aquestes bases durant el cap de setmana tot l'equip de Junts per la Seu i avui al matí amb intervenció i amb secretaria doncs hem acabat de millorar aquestes bases perquè al final pel que

0: Nosaltres estem aquí és per millorar doncs, el futur i el present de la Seu i de Castell Ciutat, i si són diners que han de repercutir per millorar la nostra ciutat i que han d'anar doncs, als nostres veïns i veïnes, doncs per això hi som, no?
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Marian Lamolla, posava l'accent i valorava especialment la varietat de casuístiques que estan incloses en aquests ajuts.
2: Hi havia 4 expedients de subvencions lligades en el pla de barris i en el desenvolupament del centre històric i de diferents casuístiques d'aquests expedients, com la rehabilitació de façanes o la rehabilitació d'interiors o l'eficiència energètica. Agraïm que hem pogut participar en l'elaboració d'aquestes bases. Malgrat tot, també els tempos han sigut una mica ajustats, perquè fins a aquest matí mateix no s'han acabat de corregir alguns temes de redacció que no estaven acabats de quedar clars. Però malgrat tot ho hem aprovat, hem votat a favor, perquè pensem que votant a favor, i a més ha sigut per unanimitat, qui surt guanyant és al final la Seu i les persones que tenen interès en promocionar-se i en tirar endavant negocis i amb el tema del relleu generacional o de les empreses portades per dones, no? que pensem que és un tema molt, molt important.
1: I la portaveu del CUP, Núria Valls, valora especialment que a les millores anunciades en habitatge siguin més integrals, posant més l'accent en l'estat interior d'aquests habitatges i que també hi hagi varietat d'ajuts en el comerç.
3: Les primeres bases que han passat són les del teixit comercial. En aquestes ens hem posicionat a favor, perquè creiem que al final s'ha fet una bona feina en la redacció d'aquestes bases. Creiem que són unes bases, no?, amb què en les diferents línies es contemplen aspectes que són interessants, com per exemple hi ha una línia específica per economia social i solidària, hi ha una línia específica per emprenedoria femenina, hi ha una línia específica també per promocionar el relleu generacional, i al final pensem que és una manera, no, de donar en el centre històric, doncs, de dotar-lo de comerços de més de proximitat i intentar blindar una mica també l'entrada doncs, a altres empreses que potser tenen més recursos, no, si intentem promocionar el teixit comercial d'aquí. Després, les altres 3 bases de subvencions que van passar són en referència a habitatge. La primera és una subvenció que ja teníem a l'Ajuntament, però sí que s'ha millorat. És una subvenció per la rehabilitació de façanes del centre històric. Amb aquesta ens hem posicionat a favor, i també sí que vam voler destacar doncs, que estem contentes que s'acompanyi d'altres subvencions, no? Perquè al final sí que només tenir la de façanes sempre ens havia donat una mica la sensació que era una subvenció més de cosmètica i que no anava a solucionar doncs, aspectes reals dels habitatges del centre històric.
1: Les bases estaran a exposició pública durant un mes i després espera que ja puguin entrar en funcionament.
4: Les notícies de la Seu.
1: I del ple d'aquest dilluns avui també destaquem que s'ha aprovat per unanimitat una moció per demanar que la Generalitat dobli l'import màxim dels ajuts a estudiants universitaris del Pirineu per fer front a despeses com el transport, l'allotjament i la manutenció. La mesura l'havia proposat el grup municipal de Junts i ha tirat endavant amb el vot favorable de tots els regidors presents ahir, després que s'hi afegien tant a l'equip de govern Compromís com els grups d'Esquerra Republicana i la CUP. Com ja havia avançat abans del ple, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, veu necessari actualitzar aquests ajuts perquè les quantitats que hi ha des de fa molts anys han quedat desfasades per l'increment que hi ha hagut tant del transport com de l'allotjament, especialment i la manutenció, sobretot aquests darrers anys.
0: Una moció que he de dir que està treballada amb la Lourdes Santos, que tots la coneixeu, que tota la seva vida professional doncs, treballant a l'institut, i que una de les seves voluntariats de sempre i també ara doncs, és ajudar els estudiants i les famílies a demanar aquestes beques quan marxen a estudiar fora. No? Aquí al Pirineu i a la Seu i a aquesta ciutat tenim un greuge important. Aquí no tenim estudis presencials universitaris, llevat d'INEF Pirineus i de la UNED, que no són presencials, ni tenim gaires estudis de formació professional de segon grau. Per tant, els nostres alumnes han de marxar fora, han de marxar a Lleida, han de marxar a Barcelona, han de marxar a Girona, han de marxar a Vic, han de marxar a Bellaterra, on hi ha aquests centres universitaris, i això implica desplaçament, allotjament i manutenció. Unes despeses que no tenen els estudiants doncs, de Lleida, de Barcelona, de totes aquestes ciutats, no? I que implica doncs, que molts d'aquests estudiants, malauradament, doncs, les seves famílies no puguin doncs, assumir aquestes despeses i, per tant, no puguin estudiar. No?
1: En nom del govern municipal, Joan Barreda es mostrava totalment d'acord amb la moció perquè creu que és interessant i que va en la bona direcció de cada millorar l'equilibri territorial. Barreda recorda que des de fa dues dècades els universitaris pirinencs ja tenen accés a uns ajuts específics, que actualment són d'uns màxim de 2.000 euros, però coincideix a recordar que aquesta quantitat no s'ha modificat des de fa anys i que en aquest temps, especialment els darrers anys, hi ha hagut un augment significatiu dels costos, sobretot en transport i habitatge. Barreda veu adient, doncs, revisar l'import per ajudar a pal·liar aquesta desigualtat territorial i fer més fàcil l'accés als estudiants.
5: És aquesta millora i ampliació dels ajuts APA, que són els ajuts de beques a estudiants universitaris a l'Alt Pirineu i Aran, més la Garrotxa, Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que doncs, dona 2.000 euros als estudiants. Aquí en aquesta moció el que es fa és incrementar aquesta petició a 4.000 euros i també incloure el que és la formació professional de grau superior, que també ens sembla just. Per tant, hem donat suport a aquesta interessant iniciativa que esperem que es pugui dur a terme, perquè al final doncs, aquí a la nostre territori tenim una desigualtat respecte als territoris més propers a les grans urbs, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè doncs, no és el mateix estudiar des de la seu Castellciutat o des de la comarca, per exemple, de Tuixent o Cava, que anar des de l'Hospitalet o des de Cornellà. Per tant, a partir d'aquí doncs, donem suport a aquesta moció, donem suport a aquestes iniciatives que van a favor de la nostra ciutat i esperem que realment es pugui dur a terme.
1: Des d'Esquerra Republicana, Núria Tomàs va incidir en el fet que el problema de l'habitatge s'ha agreujat també per els universitaris pirinencs quan busquen pis compartit o residència a prop de la seva facultat i que ara aquesta problemàtica no només afecta Barcelona, sinó també d'altres ciutats universitàries com poden ser Girona, Vic, Lleida o Manresa. El portaveu d'Esquerra, Maria Lamolla, hi afegeix que cal compensar l'obligació que tenen quasi tots els estudiants pirinencs de desplaçar-se.
2: La qüestió que els estudiants de les nostres comarques i d'aquestes comarques de muntanya que s'han de desplaçar sí o sí a Barcelona, per Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, estudiar, doncs aquestes despeses que tenen de desplaçament o de pagament d'habitatges, doncs és una beca que fa molt de temps que té el mateix import, són 2.000 euros en un any, i aquí el que es demanava és ampliar-ho a 4.000 i també que inclogués a part d'estudis universitaris estudis de formació professional, perquè pensem que és bàsic també que graus superiors faran que al final les nostres comarques també tirin endavant, perquè no tothom va estudiar una carrera, sinó també falten moltes persones que estudien oficis i estudien formació professional, que després és bàsica per quedar-se i per viure al territori.
1: El text inicial presentat per Junts hi afegia una única transacció presentada per la CUP, concretament per suprimir la franja en què es demanava una major universalització d'aquests ajuts, però independentment de la renda familiar. La portaveu del CUP, Núria Valls, indica que des del punt de vista econòmic no es pot posar tots els estudiants al mateix nivell perquè hi ha famílies que ho tenen més difícil respecte d'altres que tenen més recursos. En tot cas, es mostrava d'acord amb l'essència de la moció.
3: La quantitat que es dona doncs, és molt escassa, no? I més si tenim en compte doncs, com estan els preus actualment, també que s'incloguin en aquestes subvencions l'estudi de cicles formatius, perquè fins ara doncs, són només de graus universitaris, i també creiem, no?, que també, com deia l'alcalde, és una manera de promocionar que es puguin fer altres estudis i també de dotar-los de la qualitat que mereixen. No? Llavors, en aquest sentit, nosaltres hem votat a favor, però sí que vam voler, no?, transaccionar amb Junts que s'eliminés una frase, no?, que deia com que les subvencions s'otorguessin independentment de la renda familiar, si bé és cert, no?, que totes les famílies poden patir un greuge i pateixen un greuge, no?, pel fet de ser d'aquí dalt o de les comarques que també estan incloses, nosaltres creiem que no era responsable com situar totes les famílies en la mateixa casella de sortida. No? Llavors, una mica la reflexió que fèiem és que si s'ha de prioritzar l'otorgament de les beques, doncs que evidentment es prioritzin famílies que potser no tenen tantes facilitats, no?, per poder cobrir aquestes despeses davant de famílies que no les tenen. No? Llavors, això, agrair la feina que va fer Junts en la redacció de la moció i fer aquesta petita transacció.
1: Al final de debat, Jordi Fàbrega agraïa el suport de tots els grups perquè creu que en temes com aquest calen a tots a una. El també diputat del Parlament hi afegia que té previst traslladar aquesta sol·licitud a la Cambra Catalana i en aquest sentit espera trobar-hi també el suport de totes les quatre formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament. Fàbrega incide en que cal actualitzar aquests imports.
0: Des de fa temps doncs, es van crear unes beques, les beques anomenades APA per l'Alt Pirineu, que posteriorment doncs, s'han ampliat a la Garrotxa, al Solsonès, al Berguedà, amb altres comarques, però que ara mateix aquestes beques fa molt temps que estan estancades amb un màxim de 2.000 euros a l'any. Això són 166 euros per mes, que amb això, òbviament, i amb els preus actuals no et cobreixen absolutament res. No? Per tant, què és el que nosaltres demanàvem? Amb aquesta moció demanem tres coses. Un, doblar aquests 2.000 euros, passar-los a 4.000 euros. Dos, que siguin universals, perquè amb independència de la renda aquestes despeses no les té una persona amb tot el patrimoni del món que visqui a Barcelona, però sí que les té aquí al Pirineu. Aquí hem modificat a petició de la CUP i en ares de tindre el major consens possible que hem eliminat independentment de la renta, però ha quedat que fossin universals. I tercer punt, que no només fossin per a estudis universitaris com és ara, sinó que també s'ampliïn als estudiants d'FP. No? Sí que hem demanat que fossin alumnes que portessin 2 anys empadronats, si més no, abans aquí a la ciutat i que haguessin fet, òbviament, aquests estudis del batxillerat doncs, amb un dels instituts de les comarques implicades. No?
1: Fàbrega afegeix que aquesta petició s'afegeix a d'altres que han fet recentment per millorar la situació dels estudiants pirinencs i de les seves famílies.
0: Com sabeu, des de Junts per la Seu és un tema que ens preocupa. Ja vam fer una moció i una proposta de resolució al Parlament per millorar el transport cap a aquestes ciutats universitàries i ara, doncs, aviam si podem fer això perquè l'equitat territorial doncs, depèn justament d'això. No pot ser que, en funció del codi postal, doncs, uns alumnes puguin estudiar unes determinades carreres o uns determinats FP de segon grau i d'altres doncs, no ho puguin fer. No? I, finalment, per acabar, des de Junts per la Seu hem presentat doncs, un prec de suport i d'ànims a tots els estudiants doncs, que avui mateix, no? Doncs, comencen la selectivitat, no? Que faran aquest dimarts, dimecres i dijous i, si s'escau, divendres la selectivitat. Són 244 doncs, que ho faran aquí a la nostra ciutat, a la Seu d'Urgell i, per tant, doncs, tots els ànims amb ells perquè vagin amb la major tranquil·litat possible i acabar de culminar i de que després doncs, aquesta selectivitat, aquest examen, aquestes pàvols i permeti fer doncs, la carrera doncs, que volen tirar endavant. Al mateix temps també hem lamentat que justament avui la biblioteca estigués tancada, avui al matí. Creiem que l'equip de govern aquí hauria d'haver estat una mica més sensible amb aquests estudiants que els últims dies són hores de nervis i si tot el que els hi puguem facilitar doncs en aquest sentit sí que crec que hi ha hagut un petit error i això no hauria estat així, però el prec és molts ànims.
1: Durant el ple també es va agrair la col·laboració de Lourdes Santos en l'elaboració de la moció i al final de la sessió Santos celebrava l'acord unànime i valorava especialment el fet que s'inclogui la petició d'incloure en els ajuts els estudiants que també han de marxar del Pirineu en aquest cas per curs d'estudis superiors de formació professional. Sobre aquesta precisió, Joan Barreda va afegir que cal seguir potenciant i prestigiant sobretot els cicles formatius, també els bàsics, perquè creu que en aquest àmbit hi ha molt camp per córrer de cara a facilitar que hi hagi més professionals qualificats en determinats oficis i feines tècniques.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: I justament seguim en l'àmbit formatiu perquè recordem que tot plegat 244 estudiants s'examinen des d'aquest matí de les proves d'accés a la Universitat de la Seu d'Urgell. La xifra representa un increment significatiu de 50 respecte als 194 que van prendre part l'any passat. Un any més, la Seu compta amb la presència d'un tribunal de la Universitat de Lleida, que és l'encarregada de controlar i gestionar aquests exàmens a la Plana de Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. Les proves a la Seu es fan a la sala de Sant Domènec i participen alumnes de batxillerat de l'Institut Joan Brodieu de la Seu i de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà, a més d'alguns alumnes d'Andorra que hi fan proves específiques. Això permet des de fa anys que no hagin de fer en aquests dies de nervis desplaçaments a ciutats més allunyades com Lleida, Manresa o Bellaterra. En total, l'ODL gestiona l'ESPAU de gairebé 2.700 estudiants. Maria Ricard és la presidenta del tribunal que s'ha establert a la Seu i explica que, en principi, avui les proves han començat sense incidències.
6: Doncs ara ha començat dins del previsible, a vegades no, que deixem la documentació, algun estudiant que no surt a la llista, però tot amb normalitat, res fora de lo normal, res que no es pugui solucionar, i tot a les 9 en punt han començat els exàmens i tothom s'estava examinant de llengua castellana. La novetat d'aquest any és que l'idioma, que és bueno, anglès, francès, doncs en lloc de celebrar-se el segon dia, se celebra el primer dia, avui dimarts, dia 9. Enguany, a la convocatòria ordinària, tenim 244 estudiants. Són 84 estudiants provenen de l'Institut Joan Brodieu d'aquí de la Seu d'Urgell. Llavors en tenim 52 que ens venen del Pere Borrell de Puigcerdà, un estudiant de l'IOC, i tenim una matrícula d'estrangers, d'estudiantat procedent d'Andorra, que en són 107.
1: Ricard ha reconegut que, com sol passar la selectivitat, hi havia nervis abans del primer examen, però que després els alumnes ja s'han centrat en les proves.
6: Els estudiants sempre, no, a primera hora, al primer moment, estan més nerviosos, no? Inclús estan més nerviosos, no? Han d'agafar les etiquetes, han d'etiquetar l'examen. És nou, això, no? Per molt que se'ls expliqui, sempre és la novetat, és una experiència nova, no? I al final és un examen, no? Aquells nervis que sempre... Són nervis sants, eh? Nervis de veure què ens pregunten i després ja la resta del dia i conforme va avançant la jornada d'avui i dels següents dies, doncs, amb tranquil·litat. Els nervis de què em preguntaran, no? Però amb tranquil·litat.
1: Alguns nervis que han reconegut els mateixos estudiants, que també hi han dit la seva després de les primeres proves. Explica la seva experiència Bernat Sánchez i Lola Casal.
7: Al final els nervis sempre són, però jo crec que he entrat tranquil, perquè al final castellà no és tan així com de... O sigui, has de conèixer, però tampoc és això que sigui molt teòric, sinó que és entendre-ho i saber portar-ho una mica, però bé.
8: Jo anava amb molts nervis, perquè és la primera i és la que portava pitjor, però he de dir que he sortit bastant més contenta del que em pensava. Llavors, espero que vagi bé. Necessito nota i espero que arribi. Ens han preguntat... hem hagut de fer una redacció sobre com pensàvem sobre la cultura i els coneixements, si pensàvem que eren importants en la societat. I de lingüística, o sigui, de literatura, ha sortit... ironia, pessimisme i llavors la part més fàcil ha sigut la gramàtica, almenys per mi, perquè era tipus test.
1: A banda de la Seu, al Pirineu també hi ha els tribunals de Tremp, on s'hi examinen 99 estudiants del Pallars, l'Alta Ribagorça i el de Viella, amb 62 inscrits de la Vall d'Aran. El grup principal dels exàmens gestionats per la UdL es fan al campus de Capon, amb quasi 1.500 inscrits repartits en 7 facultats, i també n'hi haurà una Tàrrega amb 234 alumnes. Hi ha en total 14 presidents i 136 vigilants i correctors. Es fan 3 torns d'exàmens cada dia, a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, amb pauses a 11:15 i a 13:45 fins dijous. Els resultats seran públics el 23 de juny. Si no es demana revisió, esdevindran definitius el dia 29, i si hi ha revisió, aquesta es farà els dies 25, 26 i 29 de juny i es publicarà el 7 de juliol. Pels qui necessitin anar a la convocatòria de setembre, aquesta serà els dies 2, 3 i 4 de setembre. I la inscripció per a aquesta repesca serà del 21 al 23 de juliol. I encara l'àmbit informatiu, avui també destaquem que INEF Pirineus ja ha fet el seu segon acte de graduació. Va ser aquest cap de setmana passat a la plaça dels Oms, i és que la segona promoció dels estudis universitaris presencials de la Seu ja ha acabat la seva carrera. En el període 2022-2026 han estat en total 39 estudiants, dels quals 25 nois i 14 noies. Durant l'acte de graduació hi va haver actuacions artístiques, com la peça de dansa Sense altres no existeixo, amb el grup Hiller Dancers, que forma part d'INEF Lleida, i els estudiants de l'Escola Municipal de Música de la Seu, Itziar i Judith, van interpretar a la cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach. Després, representants de l'OMNES i padrins de la promoció, els padrins eren Albert Mallol i Jordi Laudes, van adreçar unes paraules de reconeixement i es va projectar un vídeo commemoratiu. També es va fer, finalment, el lliurament de les bandes i les orles als estudiants. En els parlaments hi van intervenir el director d'INEF Catalunya, Eduard Inglés, que va posar en valor la trajectòria de la promoció i consolidació d'aquest centre al Pirineu, justament ara que s'està construint l'edifici ja definitiu, i l'alcalde Joan Barreda va remarcar la vinculació entre la ciutat i el projecte universitari que s'ha anat consolidant. També hi va ser el delegat territorial del Departament d'Esports a Lleida, Xavier Serratosa, que va incidir en la contribució dels nous graduats al desenvolupament de l'activitat física i l'esport, i el vicerrector d'Ordenació Acadèmica de l'UdL, Marc Salat, que va cloure els parlaments destacant la importància d'aquesta formació i el seu arrelament al Pirineu. I ha doblegat la fira de Sant Ermengol ja escalfa motors i ha fet una de les seves primeres presentacions amb un dels seus elements més emblemàtics. Estem parlant de la lletera, que protagonitza des de fa molts anys el cartell i que aquest any tindrà com a protagonistes les dones formatgeres. Ho ha explicat a la presentació l'alcalde del Seu, Joan Barreda, que parla d'aquesta personalització cada any de la lletera.
9: Avui el que venim a fer és a fer aquest tret de sortida que es fa cada any per començar a parlar ja de la fira Sant Ermengol de l'octubre, amb la presentació d'aquesta Cellatera, que aquest any es va plantejar de que fos més, més amb persones, no? com apareix aquí. Per tant, el que avui fem és presentar aquesta lletera d'enguany de 2026, amb una fira Sant Ermengol que sempre es va reinventant. I per tant, doncs, es va voler fer aquest petit canvi a la lletera d'aquest any 2026.
1: Gemma ha explicat que han volgut reivindicar aquest any la dona formatgera perquè tant a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu que es fa a la Seu com a d'altres certaments semblants s'han pogut constatar que cada cop és més gran la presència de dones formatgeres.
10: Quan es va fer l'any passat el primer tast de formatges a la Fira de Sant Miquel ens van posar en el plat tots els formatges, i quan van començar a anomenar totes les formatgeries, tots els formatges, absolutament tots, eren de mestres, formatgeres, de dones. I vaig dir, aquest any la fira ha de reivindicar la figura de la mestra formatgera que hi ha darrere la fira de Sant Ermengol, darrere el que és tota la fira dels formatges.
1: La lletera l'ha creat un any més l'artista Carmen Vernon i Anna Solans de Creativa Disseny s'ha encarregat de traslladar-ho al disseny tipogràfic i finalment al cartell que lluirà als establiments comercials. I aquest estiu l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de la Seu, en col·laboració amb diferents entitats, s'organitza un any més el programa Insomni. Es tracta d'una àmplia oferta de lleure saludable i gratuït per a joves que es farà del 19 de juny al 29 d'agost, amb una completa graella de 23 activitats. En la majoria de casos es faran a la franja horària que va de les 5 de la tarda a les 11 de la nit, segons cada proposta. L'Insomni destaca enguany per la seva gran diversitat, combinant cultura, esport, música i participació comunitària. I hi haurà, per exemple, a la sisena nit d'allò joc a Llau, amb 12 hores seguides de joc i a les ja consolidades nits a la piscina municipal, que inclou un entrepà refresc i animació, i actuaran DJ Òscar, DJ Kazoo i DJ Jerry Molly. També hi haurà un concert de la rapera freestyler i activista Inara, i en arts escèniques, el cinema La Fresca oferirà títols com Sorda, Elio o Balandreu ben salvatge. També hi haurà en teatre La visita de la vella dama i espectacles com La divina Ofèlia Comhead o El circ de carrer de la companyia Los Colgados, i en esport, la escalada al Boulder o la ja consolidada gincana de la Guarrincana de la Festa Major. Una de les novetats destacades és una sortida al kàrting que es farà per a joves de 14 a 25 anys, un taller de gelats o el circuit d'obstacles a l'aigua Wipeout. Algunes d'aquestes activitats en requeriran d'inscripció prèvia perquè les places són limitades, per això per aquests casos ja s'ha obert la inscripció a través del correu de la web, volem dir agenda.laseu.cat/insomni. I de les activitats d'aquesta setmana destaquem que la llibreria crítica El Refugi celebra el seu cinquè aniversari. Ho farà aquest divendres amb una taula rodona sobre drets culturals en què intervindran el músic urgellenc Arnau Viols, la gestora del festival Sons de l'Era Isabel Collado i un membre de l'Ateneu al Turgell. Després hi haurà un concert gratuït al carrer Canonges amb el grup de punk rock melòdic de Barcelona, Les Salvatges. El projecte del Refugi va arrencar el 2021 i actualment compta amb dos socis, dues treballadores que dinamitzen el nou espai del Refugi Canalla i prop d'una quarantena de col·laboradors o subscriptors. La cooperativa arriba al seu primer lustre amb una valoració, afirma, més que positiva i amb la previsió de seguir desenvolupant feina de dinamització cultural tant a la Seu com especialment al centre històric. De les activitats dels pròxims dies també destaquen que la Guàrdia d'Ares prepara la seva 18a jornada de mitologia pirinenca, en avançar que serà el 20 de juny i combinarà divulgació històrica, teatre itinerant, música i tradicions populars. Hi haurà la rebuda dels Canuts dels Mineirons, una berenar sopar popular, la caminada des de la Guàrdia fins al Tarter dels Mineirons i l'espectacle itinerant la nit del solstici d'estiu. Per acabar, hi haurà música i danses a l'aire lliure. I els següents informatius ampliarem més temes d'àmbit local, com per exemple que Creant i Integra Pirineus han presentat un acord de col·laboració per fer un projecte de gestió forestal a la zona fronterera de Sant Joan Fumat, amb l'objectiu de prevenir incendis i reduir el combustible que hi ha en aquesta zona forestal. I també explicarem que el Departament de Territori ha anunciat avui que incorpora 6 nous centres d'atenció a l'usuari en mobilitat a les comarques del Pirineu i ara estaran ubicats a Oliana, Puigcerdà, el Pont de Suert, Tremp, Sort i Llavorsí.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis.
11: macambients.com.
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
13: Pirineu.
1: Ramaders i veïns del Pallars s'han concentrat aquest dilluns davant de l'oficina del Departament d'Agricultura a Sort per mostrar la indignació de la comarca després que el govern ha obligat dues explotacions a sacrificar 200 animals després de detectar-se un cas de tuberculosi. Ja fa temps que hi havia malestar per l'expansió d'aquesta malaltia, perquè s'ha demostrat que és portada bàsicament per la fauna salvatge que ha incentivat els darrers anys precisament el govern mateix. Ramon Vidal, responsable d'explotació afectada, ha criticat que se'ls hagi obligat a fer aquesta mesura perquè suposa una pèrdua no només econòmica, sinó també moral.
14: No, bueno, és que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar i tornar a com sigui, a veure si es poden trobar. I més una pèrdua molt gran, també, vull dir, que de diners i de tot, i moral, vull dir que ens quedem sense res.
1: Pilar Herbas, també propietària d'aquesta explotació, assegura que és una mesura totalment injusta perquè l'expansió de la tuberculosi ha estat causada per l'expansió de la fauna salvatge que ha fomentat durant molts anys l'administració.
15: Sí, molt trist.
16: Per què?
15: Perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava amb ells, bueno, és que és tot...
17: Per una decisió injusta
15: que no té cap sentit, perquè representa que les vaques no tenen el mateix, tal com ho veu ara l'administració, les vaques no tenen els mateixos drets que els senglars, perquè es fa diferent. O sigui, els senglars es van matant a poc a poc amb les caceres, mentre que les vaques han de marxar totes alhora, tot un buidat. I l'última cacera es va fer una cacera excepcional el dia 21 de març, en els quals de 9 senglars un va sortir positiu i no s'ha tornat a fer res més. Vull dir, això és just que nosaltres estem fent els nostres deures, que van matar les vaques que van sortir positives en aquell moment i ells no han fet res. O sigui, no sé si és que ells no tenen cap obligació, no sé.
1: En aquesta protesta han rebut el suport d'entitats com el Sindicat Agrari Assaja, l'Associació de Defensa Sanitària, Revolta Pagesa i l'Associació de Vaca Bruna dels Pirineus. Des d'Assaja, Pere Roquer reiterava el seu rebuig a l'expansió de la fauna salvatge, també la protegida, com l'ós o el llop, i qualificava de vergonyosa la decisió que ha pres la Generalitat de fer-ho pagar als pagesos.
18: Des d'Assaja el que diem és que és una vergonya, és una immoralitat, assistir amb un enterro de més de 200 caps de bestiar que estan ben cuidats, que dues explotacions ramaderes perdran el 100% de la seva activitat econòmica, i no es tracta d'ajudes ni pel sacrifici ni per la reposició, que per cert no està oberta la línia, sinó que el que es tracta és de la pèrdua productiva dins del territori, en aquest cas a les comarques de muntanya. Fa temps que des de Sages estem dient que hi ha d'haver un protocol excepcional a les comarques de muntanya i als Pirineus de Catalunya amb el tema famós de la tuberculosi, perquè aquesta tuberculosi la porta la fauna salvatge, que per cert estem al costat de la reserva Beaumont, on hi ha quantitats i quantitats de cèrvols, cabirols, porcs senglars, i que són portadors de tuberculosi, tal com diuen les analítiques. Els vedells que ara se sacrificaran de menys de 2 mesos, o sigui, la imatge d'un vedell petit de 2 mesos serà sacrificat obligatòriament per culpa de la fauna salvatge, quant temps costarà? Això no està pagat en diners. I, a més, és el desarrelament que provocarà al territori el tindre que fer aquest tipus de sacrificis.
1: Sobre aquesta polèmica, el conseller d'Agricultura, Escorra Ordeig, ha reconegut que és una decisió difícil, però que ho han hagut de fer perquè la normativa europea així ho exigeix i s'ha mostrat d'acord amb les queixes per part de l'explotació.
19: Des del departament estem parlant amb la família afectada des de fa mesos i, per tant, aquesta setmana també farem una nova reunió i el que farem és posar tots els recursos necessaris de l'administració per estar al costat de la família d'aquesta explotació ramadera per tal de poder complir la normativa, però fer-ho amb la sensibilitat, amb la flexibilitat i amb les compensacions econòmiques, no només per les, pels sacrificis, sinó també pel lucre cessant, per tal de que es pugui garantir la continuïtat de l'explotació. Estem preocupats, buscarem doncs, aquest tracte personalitzat per tal de fer-ho el millor possible. Com saben, això ve una normativa europea, per tant, que obliga com a territori indemne a actuar d'aquesta manera. En tot cas, sí que l'administració que ha de garantir és que les compensacions és que doncs, a tot aquest trànsit des d'aquest temps que s'hagi de fer aquestes actuacions doncs, pugui garantir que es pugui seguir l'activitat. És el que més ens preocupa. Estar al seu costat, fer les compensacions, unes compensacions justes, donar el període, també estem pactant també que es pugui fer amb un temps ser flexibles amb el període, i per tant demano que tothom vagi en aquesta línia d'ajudar, acompanyar i veure aviam com som capaços de fer-ho generant el mínim impacte advers cap a la família, cap a la ramaderia i cap al conjunt del territori.
1: Els ramaders han recordat que feia molts i molts anys que ja alertaven d'aquesta expansió incontrolada de la fauna salvatge i cinegètica, i sobre aquesta queixa el conseller ha dit que fa poques setmanes va presentar el pla de lluita i ha explicat que amb 4.000 exemplars caçats i analitzats es va donar un índex de positivitat del 5%.
4: Els esports d'aquí.
1: El Cadí la Seu ja comença a donar forma a la nova plantilla per aquesta temporada vinent, i avui mateix ha confirmat el fitxatge de la base Alessandra Orsili, que és la segona incorporació per la nova temporada. El cap de setmana ja s'anunciava l'arribada de la també base Marina Avinyoa. Alessandra Orsili, de 24 anys, 70 d'alçada i formada al Civitanova Nova Marque, torna a la Lliga Femenina Endesa. De fet, aquest darrer any ja ha jugat al Durant Maquinària Ensino, on hi havia estat la temporada 2021-2022. Llavors, amb només 20 anys, va fer una mitjana d'uns 6,5 punts, 2 rebots i una assistència per partit. Després va estar 2 anys a la Virtus Segafredo Bologna, amb qui va disputar tant la Lliga Italiana com l'Euroleague Women, i el curs 2024-2025 va estar al GS Bàsquet de Sesto San Giovanni, on va jugar l'Eurocup. Aquest setembre passat, l'exterior transalpina va tornar a fitxar per l'Ensino, amb qui ha jugat la totalitat de les 30 jornades aquesta darrera temporada, al voltant de 17 minuts en pista per partit, i paral·lelament amb la selecció italiana està campiona d'Europa de les categories U18 i U20. En aquest sentit, té experiència en totes les categories de base amb la seva selecció. Des del CEDIS n'han destacat precisament aquesta trajectòria en competicions continentals exigents, i per això confien que Orsili porti qualitat a l'equip per la seva capacitat de dirigir el joc i competir al màxim nivell. I encara en bàsquet, una informació d'última hora, i és que el Morabanc Andorra ha anunciat avui que Sant Tabac seguirà sent l'entrenador de l'equip. El tècnic i exjugador croata continua dirigint el primer equip després d'una primera etapa al club marcada per l'impacte positiu que ha tingut els darrers mesos des de la seva arribada a mitja temporada. Tabac va assumir el repte de liderar l'equip i treure'l de la zona de descens, i tot i que amb dificultats finalment ha aconseguit salvar la categoria i fer que el Morabanc continuï a la CB.
4: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
11: Bon dia. Avui hem començat el dia amb núvols. Núvols que han deixat algunes molt febles precipitacions a la comarca, al Pallars, també a punts de la Cerdanya i àrees també de l'Alt Urgell. Unes precipitacions febles, 1-2 litres a tot estirar el que ha caigut, i encara podran caure durant les immediates hores. Durant tot el dia el cel predominarà variable, amb possibilitat d'alguna gotellada. Això sí, a la tarda es reactiva la situació, però no a casa nostra, sinó cap a la comarca del Ripollès. Allà sí que s'esperen alguns ruixats que poden ser localment intensos. El que notem a hores d'ara és que les temperatures es queden una miqueta més curtes que dies enrere. Entre ahir i avui, les temperatures entre avui i demà, les temperatures ja tocaran fons. Això farà que avui, en lloc de la comarca, arribarem als 30, les més altes al voltant 26, 27 graus, i aquesta situació tornarem a repetir-la de cara a demà. Serà a partir de dijous, quan ja tornaran a remuntar les temperatures i s'enfilaran molt més que el cap de setmana.
1: Aquest migdia hi ha 19 graus a la Seu, 21 a Organyà, 23 a Oliana i 16 a Alinyà. Alta muntanya, 8 graus al Pic de Salòria. Passa ja un minut de 3:15. És moment de tancar l'informatiu de Ràdio Seu. Avui amb força contingut per aquest ple municipal i també l'inici de la selectivitat. Aquestes i moltes més notícies les teniu al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del Segre i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: El papa Lleó XIV ja és a la catedral de Barcelona en el primer acte de la seva visita a Catalunya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Lleó XIV fa l'homilia, en part en català, ara mateix a la catedral de Barcelona amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris, abans d'anar a la tarda a l'Estadi Olímpic en l'acte més massiu d'aquesta visita a Catalunya, Joan Bota.
2: Entre mig dinarà al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada. Com dius, el papa ha obert la seva homilia i n'ha fet una part en català, en un guió similar al de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha començat i tancat la benvinguda al pontífex en català, però ha fet el gruix del discurs en castellà.
0: Obrim triple connexió amb la catedral, amb l'Arc de Triomf i amb el Palau de la Generalitat, amb la Gemma Bonet, l'Anna Escura i l'Albert Prat.
3: Doncs aquí a la catedral de Barcelona la homilia del papa Lleó XIV encara està en marxa i hem sentit com en la seva homilia ha anat combinant fragments en català i fragments en castellà. De fet, ara mateix estava parlant en català i ara just s'acaba la homilia i fa una estona ha fet aquesta salutació en la nostra llengua.
4: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
5: A l'Arc de Triomf, prop d'un centenar de persones s'han aturat a veure l'arribada del papa per la pantalla gegant que hi ha instal·lada. La majoria, turistes que passaven per aquí, com aquesta noia, que s'ha trobat la pantalla i s'ha assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona.
6: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
7: I a l'espera que Lleó XIV es reuneixi a soles d'aquí una estona amb el president Salvador Illa, la portaveu Sílvia Pané, que ha defensat la implicació del govern amb aquesta visita per promocionar Catalunya i fer pinya al voltant de la pau i l'acollida.
8: Aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
0: Just a la mateixa hora en què el papa aterrava a Barcelona, ha quedat interrompuda la circulació a Rodalies per la caiguda del sistema informàtic de l'IF. Ara mateix, els retards encara són molt generals, tot i que la situació, en teoria, s'ha d'anar normalitzant. Estació de Sants, Joan Garcia.
9: Bon dia, circulen trens, però els retards són ben bé de mitja hora. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències, algun tren es pot cancel·lar. Tot per una altra incidència informàtica al nou sistema que s'implanta al centre de control de trànsit d'ADIF. Aquesta vegada s'ha activat el de suport al cap de 20 minuts.
0: Més enllà de la visita del papa, l'altre gran focus informatiu del dia passa per l'educació.
2: 45.000 alumnes han fet aquest matí els exàmens de castellà i d'anglès a la selectivitat el dia que mestres i professors han tornat a la vaga amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona en plena visita papal.
0: Els estudiants de la selectivitat aquest matí han fet les proves de castellà i literatura castellana i també anglès, la llengua estrangera. De totes dues proves han sortit dient que havien estat bastant fàcils. Veurem si després s'acaben confirmant o no aquestes expectatives. També hi ha hagut protestes per la vaga de docents. Toni Fortesa.
10: Doncs fins a 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui pels carrers de Barcelona des de plaça Espanya i fins les portes del Parlament. Crits contra la consellera Niubó i contra la despesa pública per la visita del papa. Els sindicats majoritaris reclamen una nova negociació al departament.
0: I atenció també avui a aquest titular. A Catalunya es requisen una quarta part de les plantes de marihuana de tota Europa.
2: Comptant tot Espanya, el percentatge puja al 75%. A més, més d'un terç de la cocaïna interceptada a tota la Unió Europea també es requisa a Espanya.
0: I com s'expliquen aquestes dades, Brussel·les, Bruno Fortea?
11: Doncs les autoritats europees ho atribueixen al fet que l'estat espanyol és un dels grans punts d'entrada de la cocaïna que ve de Llatinoamèrica. I pel que fa al cànnabis, destaquen l'arrelament que tenen a l'estat les xarxes criminals dedicades al cultiu i a la producció d'aquesta droga. També hi té a veure la proximitat amb el Marroc, d'on prové una gran part de l'haixix que es fa servir a Europa per fabricar marihuana.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui arrenquen els play-offs de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet.
12: Amb el Barça-Tenerife a partir de les 8 al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir a l'exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, demà serà el torn de la penya. Explicarem al Catalunya Migdia la història de l'àrbitre somalí, el millor àrbitre d'Àfrica, triat per la FIFA per xiular el Mundial i que ara mateix no el deixen entrar als Estats Units. I a Madrid avui esperen l'arribada de José Mourinho.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs força fluïdesa a aquesta hora. També a l'entorn de Barcelona, una mica més fins i tot del que és habitual. Sí que hi ha afectacions a la mobilitat dins de la ciutat per aquesta visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral ni l'estadi olímpic de Montjuïc i que també hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Seguim amb la bonança, tot i que amb la calor una mica continguda.
15: Sí, avui i també demà i demà passat, al final són 3 dies de petit respir, després anirà pujant, no una barbaritat, però bé, en definitiva 3 dies, com molt bé dius, de calor continguda, i a partir de dijous amb un únic protagonista, el sol. De moment avui a la tarda alguns ruixats al Pirineu, fins i tot de cara demà també de tarda al Prepirineu i algun fins i tot al matí, però al sud de Catalunya més sol.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El Papa Lleó XIV intervé en català en el seu primer acte a Catalunya. A l'inici de la pregària que ha fet a la catedral de Barcelona, ha convidat tots els fidels a caminar junts davant les autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també li ha donat la benvinguda en català. Lleó XIV ha arribat a Catalunya amb una mica de retard i l'agenda del Papa té una cita aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc amb 40.000 assistents. Anem a la catedral, on encara hi és el Papa Lleó XIV. També hi tenim el Dani Batxiller i la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. En aquests moments ja s'ha acabat la pregària de l'hora sexta, la litúrgia de les hores que està prevista per aquests moments, i ara mateix el Papa està visitant la cripta de Santa Eulàlia. Després de visitar la cripta de la copatrona de Barcelona, anirà cap al claustre de la catedral, on en aquests dies de Corpus hi ha l'ou com balla. També, per tant, visitarà de seguida, d'aquí a breus instants, el claustre de la catedral. En la homilia que ha acabat fa només uns instants, el Papa ha anat combinant el català i el castellà i en diferents moments s'ha referit sobretot als barcelonins i a Catalunya.
17: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu

0: mal davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
1: Ara, en aquests moments, el papa encara és a la cripta de Santa Eulàlia, a punt de sortir, i s'han fet també diverses catifes de Corpus. Tot seguit, el papa visitarà el claustre de la catedral i l'ou con balla, típic d'aquests dies, i després és quan ja anirà a dinar al Palau Episcopal.
2: Doncs efectivament, després d'aquest primer acte a la catedral, que està acabant ara mateix, el papa anirà al Palau Episcopal, allà dinarà i a la tarda rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, davant de 40.000 persones, Marriera.
3: A les 4 de la tarda l'estadi ja obrirà portes, però fins les 6 no arrencarà aquesta primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions musicals a l'escenari, com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i les 8 del vespre ja arribarà el pontífex amb papamòbil. Serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaració al matí de Catalunya Ràdio, Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot preparat.
4: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües del seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el papa Lleó XIV.
3: Demà serà la jornada forta de la visita al papa. Visitarà Brians al matí, es desplaçarà a Montserrat al migdia, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval a la tarda i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte central de la visita del papa.
2: El dispositiu de seguretat per aquesta visita de Lleó XIV s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllen per la seguretat durant l'estada del pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la catedral de Barcelona i també del Palau Episcopal, on el papa dinarà i també dormirà aquests dos dies. I demà serà el torn de la Sagrada Família, amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Des d'aquí estem rebent el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit, 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres, estaran preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de subratllar que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
6: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del papa, i per tant tot s'ha poder conjuminar.
5: El dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, Presidència del Govern Espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable i ho subratllava en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
5: Un centre de coordinació que està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat.
2: Bé, doncs ara mateix s'acaba aquest primer acte a la catedral de Barcelona amb una sorpresa final, i és que el papa ha adreçat unes paraules al públic que està a l'exterior de la catedral de Barcelona. El pla de la catedral està ple de gom a gom. Sentim la cridòria de fons de la gent que acomiada el papa, que ara marxa ja cap al Palau Episcopal, on té previst dinar. En aquest exterior de la catedral, unes 2.000 persones s'han aplegat per seguir de prop la primera cita del papa a Catalunya. També hi tenim allà la Montse Poblet. Montse, bon dia.
8: Bon dia. Alguns s'han perdut aquesta salutació sorpresa, però prèviament, quan ha entrat a la plaça de la catedral, Lleó XIV s'ha guanyat el públic abaixant la finestra del cotxe en el que ha vingut des de l'aeroport i saludant amb la mà tots els que l'esperaven. Com tu deies, unes 2.000 persones que han estat concentrades aquí a la plaça de la catedral durant més de 2 hores.
9: Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el

0: tiempo que tenemos de espera ha pasado y pues, oh sorpresa, ha pasado y nos ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
1: Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
2: Mucha emoción, de verdad, sinceramente, porque soy católica y sí, sinceramente sí. Y muy importante que estigui aquí a Catalunya.
3: La plaça de la catedral i tot el seu entorn continuen acordonades, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
4: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
3: Si Lleó 14 dona un cop d'ull a la plaça de la catedral i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici com un cartell enorme que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat, humanitat, diàleg, i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
5: Per tots aquells que no han pogut anar fins a la catedral de Barcelona, dues grans pantalles, una a l'Arc de Triomf, l'altra a les Glòries, permeten seguir a distància aquests actes del papa. Sabíem si ha despertat interès o no aquest primer acte a la catedral de Barcelona, a l'Arc de Triomf, i tenim l'Anna Escura. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí que ha despertat un interès. Almenys un centenar de persones, més o menys, s'han aturat a veure aterrar l'avió. N'hi ha que fins i tot han aplaudit quan el papa ha baixat. Això sí, moltes d'aquestes persones, no totes, eren turistes que havien vingut a veure l'Arc de Triomf, s'hi han trobat la pantalla gegant, s'han assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona i s'han quedat a veure-ho.
7: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
8: Veure l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
9: No sé si projecten la missa, estaré aquí para verlo.
10: Y me topo con la sorpresa que viene el Papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá es bien bonito.
11: He vist aquí a Arc de Triomf que tenien posat la pantalla i m'he quedat a mirar l'arribada.
6: La gran majoria d'aquestes persones han marxat. Un cop el Papa ha pujat al cotxe per anar cap a la catedral. Ara, durant la plegària, també se n'han aturat unes quantes que s'han trobat la pantalla per sorpresa.
5: L'avió d'Iberia que portava el papa ha aterrat a l'aeroport del Prat a 3:15 del migdia. L'esperaven a peu de pista un bon nombre d'autoritats encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L'aterratge l'ha seguit a l'aeroport mateix el David Àngela.
12: Bon dia. Amb 20 minuts de retard ha aterrat a la terminal corporativa del Prat de Llobregat l'Airbus A320 procedent de Madrid amb el papa, tot el seu seguici i una vuitantena de periodistes a bord. Durant el vol, el papa ha pogut veure la Sagrada Família de Barcelona. El pontífex ha trepitjat terra catalana quan passaven 2 minuts de la una. Ha saludat a peu d'escala i sobre una catifa vermella que han hagut de reajustar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i mentre avançava sobre aquesta catifa ha anat saludant també les principals autoritats polítiques, religioses i militars del país. Concretament, i per aquest ordre, l'esperaven el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, el delegat del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, davant de la tribuna instal·lada perquè els mitjans gràfics poguessin obtenir les imatges, ha agafat el cotxe a matrícula del Vaticà acompanyat pel cardenal Omella i després de saludar els periodistes ha sortit a les instal·lacions aeroportuàries enmig d'un gran desplegament de seguretat. Es preveu que dijous, abans de marxar de Catalunya, el papa beneeixi el nou sagrari de la capella de la TU aquí a l'aeroport del Prat.
5: En la vessant política, el govern de Salvador Illa reivindica la visita del papa perquè considera que és un gran aparador internacional per Catalunya. La Generalitat es defensa de les crítiques d'entitats laiques per la seva implicació durant les pròximes 48 hores i assegura que és una oportunitat de compartir valors com ara la pau o l'acollida. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
13: Què tal, bon dia. Sí, el govern fa bandera de la visita del pontífex fins al punt que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat, un criteri de protocol que no s'ha seguit últimament quan un altre cap d'estat ha passat per Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paner, que ha dit que més enllà de les discrepàncies en àmbits com l'avortament o l'eutanàsia, alinear-se al costat del Sant Pare és una bona carta de presentació per Catalunya.
14: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó 14.
13: La portaveu del govern també ha confirmat que la Generalitat s'ha destinat 2 milions d'euros a aquesta visita.
14: Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística, doncs era la millor manera de sufragar-ho.
13: I a més, la Generalitat també s'ha gastat gairebé 300.000 euros per pagar els anuncis i les pancartes per promocionar tota aquesta visita.
5: I com dèiem, Albert, aquesta tarda Lleó 14 es reunirà a soles amb el president Salvador Illa al Palau Episcopal.
13: Sí, Illa pràcticament el seguirà a tot arreu durant aquests dos dies. De fet, aquesta tarda es reunirà amb ell durant un quart d'hora i, de fet, l'equip del president ja ens ha avançat que li regalarà tres obsequis, tres regals. Una rèplica de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la necròpolis de Tàrrec i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. De fet, Illa també li donarà una carta on li explica el motiu de tots aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi.
5: Doncs coincidint amb l'arribada del papa, aquest migdia s'ha viscut un nou ensurt a Rodalies. Durant 20 minuts, el servei s'ha aturat gairebé totalment per una incidència informàtica al centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que amb retards. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
15: Bon dia, sí. Retards que són d'entre mitja hora i tres quarts a totes les línies. En un dia de més demanda també a Rodalies per la visita del papa. Un usuari que sortia nerviós dels accessos a Sants ens explicava que farà tard per arribar a treballar avui a l'Estadi Olímpic.
16: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
15: El que ha passat entre dos quarts d'una i tres quarts i cinc d'una ha sigut un altre error informàtic al nou sistema de control de trànsit de DIF, que afecta la senyalització. El mateix que va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
14: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ja dic, està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
15: Aquesta vegada s'ha activat el sistema de suport al cap de 20 minuts de la caiguda. Ara, retards. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències o algun tren es pot cancel·lar.
5: Passen 21 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida un altre dels temes importants d'avui. Avui, molts alumnes catalans han començat la selectivitat.
17: Catalunya migdia.
18: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
19: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
21: Normal.
20: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
21: No pot ser.
20: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
22: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
0: Ep, et prepares per l'espai? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau amb Pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
22: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya. Catalunya migdia.
5: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves de selectivitat sense incidents. Aquest any, els focus estaven posats en les dificultats per arribar a l'examen que poguessin tenir els estudiants per culpa de la vaga dels docents i la visita del Papa, però al final tothom ha pogut començar a l'hora. Els exàmens han començat amb les proves de llengua i literatura castellana i amb la llengua estrangera. Els estudiants els han trobat fàcils. Anem al campus Ciutadella de la UPF, Sara Canyete.
21: La selectivitat ha arrencat sense incidents, n'hi ha hagut protestes a primera hora per part dels docents i tots aquells professors que participen als tribunals no s'han sumat a la convocatòria de vaga, però els estudiants han preferit matinar més que mai per si de cas i reconeixen que al final han patit més per la mobilitat que pels exàmens.
23: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí, però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
21: Superada l'arrencada, les dues proves d'aquest matí de matèries comunes, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, on la majoria d'alumnes, una vegada més, han optat per fer anglès, els ha semblat fàcil.
24: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
25: M'ha semblat un regalet, la veritat.
26: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
21: Uns exàmens que els han ajudat a descarregar nervis, encara que molts dels estudiants ens diuen que els queda molt per fer. De fet, ara a la tarda ja hi ha les primeres proves de matèries específiques amb exàmens com geografia o física i tots plegats s'hi tornen a posar demà al matí a partir de les 9 amb l'examen d'història o història de la filosofia.
5: I en paral·lel, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en l'última vaga de docents d'aquest curs. Els convocants de la protesta han fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa i ja són al Parlament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa.
27: Doncs bon dia. Ara mateix ja marxant precisament del Parlament perquè prop de 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat per aquí, pels carrers de Barcelona. Han acabat, com deies, al Parlament enmig de crits i lemes demanant sobretot la dimissió de la consellera Niubó i també contra la despesa pública que significa la visita del Papa. Han estat docents, personal educatiu i famílies, una nova jornada de vaga de mobilitzacions per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. L'Aina i en Gaspar són dos dels docents presents a la manifestació.
28: Avui era important sortir per remarcar que el que no estem reclamant són només mesures salarials, sinó que el que reclamem és una millora estructural de l'educació.
29: La importància és poder atendre els alumnes d'avui en dia per la nostra societat actual. No són persones del futur, són les persones d'avui que necessiten ser ateses.
27: Iolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha parlat abans de començar la manifestació d'obrir una nova via de negociació amb el departament.
30: Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius, i veure cap on hem d'anar. I que tot aquest procés de mobilització, que posa sobre la taula molt clar, és que el model d'escola educativa català no funciona.
27: Demà dijous estan citats, com dèiem, en aquesta reunió, tant el sindicat USTEC com el Departament d'Educació.
5: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Una mínima pausa i de seguida dades preocupants sobre la producció de droga a Catalunya i Espanya.
2: Catalunya migdia.
3: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem l'energia.
18: Catalunya migdia.
5: D'aquí un minut, 2 quarts. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa. I Espanya concentra el 75% de tots els decomissos. Són dades d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
4: Hola, bon dia. En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
6: Espanya té una situació especial, perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
4: L'estat espanyol també lidera els decomissos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
7: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
4: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
7: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
4: 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
5: La Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels exsoldats russos. Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics al supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
9: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de no més de 20 litres per persona.
8: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
10: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
8: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
5: Deixem la informació internacional perquè ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
11: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares,
0: las defensas y la fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
5: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències pel càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música, mentre que la fiscalia sol·licita l'absolució. Pilar García.
1: 7 sessions de judici, una quarantena de testimonis i 11 acusats. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Per aquí les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
11: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social.
1: Les defenses han destacat durant el judici que no s'ha portat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser a dit.
5: I d'un judici a un altre, perquè no deixem de parlar de les causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, l'excomissari Villarejo ha parlat sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Bé, doncs Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
12: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. ¿No se dan cuenta que es una estupidez?
5: Villarejo ha dit que espera que avui el jutge del cas, Santiago Pedraz, el citi aviat perquè pugui donar la seva versió. Ho ha dit a l'entrada de l'Audiència Nacional, on se'l jutja per un altre cas, el cas Kitchen, sobre les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit, l'extresorer Luis Bárcenas. Villarejo se n'ha tornat a desvincular i nega que l'operació ni tan sols existís. Anem a Madrid, Tània Tapia. Bon dia.
13: Bon dia, sí. Avui ha acabat un interrogatori que va deixar mitges la setmana passada, ratificat que l'única operació que va existir va ser legal, diu, i era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre ordres o pressions polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment i només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber qui li feia de tastaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
12: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo. ¿No?
13: La fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
5: Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia. Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
14: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
15: Ocasión Plus.
16: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Catalunya migdia.
5: Passant 7 minuts a 2:15... L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis de l'any 2028. L'immoble, al carrer Ganduxer, combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte Montse Mas.
17: El Museu Gaudí Teresianes de 3.000 metres quadrats descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que, de fet, és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
17: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
19: Aquí veurem un Gaudí integral. Mal creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tot una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
17: El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
5: I no deixem de parlar de Gaudí, perquè la ciutat de Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
20: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
21: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí, que aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
20: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
5: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
5: Avui amb protagonisme pel bàsquet.
22: Perquè comencen els play-offs de les semifinals de l'ACB i ho fa amb dos equips catalans.

0: comença l'hora de la veritat a la Lliga de Bàsquet amb un Barça renascut que engega el camí cap a la final contra el Tenerife. El Palau Blaugrana acull aquest primer duel de semifinals entre el cinquè classificat i l'equip canari vuitè, però que va eliminar Ernest Macià tot un Real Madrid als quarts.
1: Doncs sí, és la gran sorpresa d'aquesta Lliga. N'hi han hagut unes quantes de sorpreses en aquests play-off. Per exemple, el factor camp ha deixat de ser important i la victòria del Tenerife contra el Madrid explica perfectament la situació en la que ens trobem avui en dia. Aquest vespre, a les 8, a l'hora que el Papa surti a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, començarà el partit del Barça davant de Marcelinho Huertas, el Tenerife de Marcelinho Huertas, que és un jugador, és un petit miracle, ja que avui estem en aquesta tessitura. És un base de 43 anys que és actualment ha anat sent cada vegada millor i un dels, podríem dir que és el millor base o un dels millors bases de la Lliga ACB, que ha fet exhibicions els últims anys al Palau. L'any passat va fer 20 punts, 19 punts i 15 assistències, i aquest any ha fet 20 punts contra el Barça a Tenerife. Per tant, estem parlant d'un jugador determinant que el Barça haurà d'aturar. El fet que el factor camp, és a dir, el factor Palau, no és determinant és que, bé, el Barça amb el Tenerife, per exemple, la Lliga regular va perdre a casa, però va guanyar a fora. No obstant, si tu preguntes als jugadors, pensen i diuen i verbalitzen com Nicolà Provítola que tenir el factor Palau serà determinant.
2: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
1: Aquest migdia el Barça ja ha entrenat al Palau, s'ha trobat amb el Tenerife, que també ho ha fet, i allà hem pogut veure Marcelinho Huertas saludant el Toko Shengelia i algun dels coneguts quan doncs encara jugava aquí al Palau Blaugrana.
0: Doncs aquest partit, aquest Barça-Tenerife, es juga a les 8, el podreu seguir a la transmissió que farem al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. De 7 a 8 a l'antena digital Tot Costa, i uns minuts abans a les 8 començarà aquesta transmissió del Barça-Tenerife. I demà serà el torn, Ernest, del Joventut.
1: Doncs sí, el Joventut, que d'aquí a pocs minuts marxa ja cap a València, és l'altra semifinal. Aquí el factor camp està en contra, perquè els dos primers partits es jugaran, com dèiem, a València, i bé, doncs que la penya hi marxa plena de convicció, ho demostren les paraules que feia fa molt poca estona el seu entrenador, Dani Miret.
3: Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial.
1: És diferencial el que ha dit, no? Que tot i perdre els dos primers partits contra el València puguin passar, denota ja quin és l'estat d'ànim de l'equip. I de l'entorn penya, tot i que fora, t'explico una notícia que ha passat aquest matí, i és que Carles Durant, que va ser entrenador durant diverses temporades del primer equip del Joventut, i que ara doncs no tenia equip, l'últim equip va ser a Turquia, el Darussafaka, acaba de fitxar per un dels millors equips de la Bundesliga, el Ludwigsburg.
0: Això en bàsquet i en futbol. Dijous comença el Mundial. Ahir la selecció espanyola va fer l'última prova en un partit amistós amb el Perú. Com els va anar els blaugranes, Ramon Salmurri?
4: Van guanyar 3-1 en un partit jugat a Puebla, 2.200 metres d'altitud, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, va sortir amb el que l'Aia segurament serà el seu 11 inicial a l'estrena del Mundial, i si no és pràcticament aquest 11 amb Joan Garcia, on és suplent, el porter titular és Unai Simón, on Pau Cubarsí és central titular amb Aymeric Laporte, i on Pedri juga a la mitja punta per davant de Dani Olmo. Ferran va ser extrem dret, òbviament aquí encara fa faltar de moment la minya mal. El que queda clar és que Olmo té ganes de reivindicar-se, va fer una bona segona meitat. Pedri va fer un molt bon partit, un gran primer temps, a més va marcar amb una assistència d'un bon Ferran que va jugar d'extrem dret.
5: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: Doncs el Mundial ens descobrirà també moltes històries que anirem explicant a Catalunya Ràdio, algunes de curioses i d'altres que no seran tan bones, com per exemple la que està vivint Omar Artan, àrbitre somali triat per la FIFA per xular aquest Mundial, però que als Estats Units no deixen entrar al país, Salmo.
4: Sí, sí, Estats Units ha prohibit l'entrada al país del millor àrbitre africà, Omar Artan, àrbitre de Somàlia, que es va trobar que quan va arribar a l'aeroport de Miami, el Servei de Duanes i Protecció de Fronteres li van denegar el permís. Estats Units va al·legar problemes amb la supervisió dels seus antecedents. El que va seguir és que Somàlia és un dels països amb prohibició per part d'Estats Units d'entrar al país als seus ciutadans. I a tot això, òbviament, doncs la FIFA ha tingut una reacció que passa per aixecar les mans i no ha fet res. I això ha fet que el millor àrbitre africà, Omar Artan, s'hagi quedat fora del Mundial perquè Estats Units no l'ha deixat entrar al país.

0: I a Madrid, el portuguès José Mourinho arribarà, en principi se l'espera aquesta tarda, i ho fa com a gran salvador d'un projecte esportiu ple de dubtes i amb moltes carpetes pendents, Marcos García.
1: José Mourinho ja s'instal·larà aquesta tarda a la capital de l'Estat. Està pendent de confirmar quan l'anuncien, quan es fa oficial el seu fitxatge pel Madrid. Podria ser avui mateix o demà. A partir d'aquí, la presentació ens diuen que el Madrid té previst presentar Mourinho en el que queda de setmana. La previsió és que Mourinho firmi per 3 temporades. Falta fer-se oficial si seran 3 o 2 més 1. A banda de la seva presentació, Mourinho viatja amb un munt de pendents, com deies. La primera, triar una peça amb ascendent sobre el vestidor, allò que en el seu moment va fer amb ell Aitor Caranca. També vol un cervell de joc i vol un lateral esquerre. Dels fitxatges, tot apunta que Dumfries i Konaté firmaran fins al 2030 i Mourinho ha de decidir amb tota aquesta llista de jugadors. Què passa amb tots aquests? Rodrigo, Camavinga, Asensio, Ceballos, Fran García i Mastantuono. José Mourinho també té al cap la preparació física, sent que no ha funcionat en molts moments aquest curs.
0: Serà una nova temporada de futbol amb el retorn de Mourinho, una lliga que començarà el cap de setmana del 15 a 16 d'agost després que un jutge ha donat la raó a la lliga davant l'associació de futbolistes que es queixava que no hi havia prou descans per als jugadors del Mundial, Montserraia.
2: Hi haurà moltíssims jugadors de la Lliga Espanyola que participaran en el Mundial en diferents seleccions, uns 86, la majoria són del Barça, 15, 12 de l'Atlètic de Madrid, el Madrid n'aporta 10, però cap amb l'equip espanyol. L'AFE, el sindicat de futbolistes, va portar el cas a arbitratge perquè creia que no es respectava el descans mínim dels jugadors durant l'estiu. L'encarregat de resoldre el cas considera que els jugadors tindran 3 setmanes de vacances, fins i tot els que juguin semifinals o la final del Mundial. Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, ho veu així.
3: Estadísticamente está claro que la zona del Real Madrid es probablemente no jueguen en ese fin de semana del 16 de agosto, que es un domingo, y el Athletic Club se tiene hecho jugadores para la selección española y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya y ese fin de semana.
2: Tebas s'ha referit també al retorn de Mourinho a la Lliga Espanyola, dient que donarà molt de joc i que ell estava encantat quan el portuguès i Guardiola van coincidir perquè hi havia molta salsa.
3: Divertido. Ya no voy a opinar del tema deportivo, ¿no? Siempre he dicho que me gusta una liga en su momento con Guardiola y Movilla porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, yo...
2: Tebas li ha dit al reelegit president de Madrid, Florentino Pérez, que hauria de reflexionar sobre els resultats de les eleccions fetes diumenge passat, perquè si Enrique Riquelme hagués tingut 40 dies en lloc de 15 per preparar la candidatura, no se sap què hauria passat.
0: Hem parlat de la Lliga Masculina de Futbol, del Mundial Masculí de Futbol, que comença aquí a 2 dies, i mentrestant la selecció espanyola femenina té avui l'opció de classificar-se directament per al Mundial que es disputa l'any que ve, Ruth Vilà.
4: L'equip espanyol juga a Reykjavik contra Islàndia i si guanya o fa el mateix resultat que Anglaterra contra Ucraïna, ja tindrà el bitllet per al campionat del món que jugarà al Brasil. El partit d'avui és a les 9 del vespre. Superada Anglaterra en la classificació del grup, les jugadores són optimistes de cara al duel d'avui. La blaugrana Irene Paredes destaca el joc físic de l'equip islandès.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
4: I encara parlant de la competició femenina, ja tenim publicat un nou episodi del podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, on expliquem, entre d'altres coses, que el Barça no repetirà aquesta temporada la minigira per Mèxic que ha fet els últims dos estius. De fet, el club hi ha la proposta del govern d'Andorra perquè el femení hi faci una estada aquesta pretemporada. Podeu sentir el podcast a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i...
0: Barça i Igualada juguen avui l'accés a la final en l'últim partit de la sèrie de semifinals d'hoquei patins.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
13: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
14: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
13: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
15: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
13: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
17: Sí.
16: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
7: Catalunya migdia.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
19: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
20: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
19: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: Abans de la pausa, el segon finalista de l'Hockey Lliga sortirà d'un cinquè partit de semifinals, una mica típic, enfront al Barça i l'Igualada, però Marta García, aquest partit, jo ho explicàvem ahir, es juga a Blanes.
22: I això per la coincidència amb la semifinal de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, que se juguen al Palau i fa impossible acollir els dos partits. Cinquè i definitiu enfrontament d'esta semifinal de l'Hockey Lliga, on qui guanyi avui serà el rival del Liceo en la final. El Barça, amb més palmarès que el seu rival, està firmant unes semis irregulars. Conscients del que se juguen, parlen el tècnic Ricard Ares i sense pèls en la llengua el jugador Nacio Labart.
23: No hi ha una altra opció, hem de guanyar una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
24: Ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría, y creo que merece la pena decirlo, y es así, sería un fracaso absoluto.
22: L'Igualada estarà acompanyat per bona part de la seva afició, a més dels que se desplacen en cotxes particulars. El club ha ficat 3 autocars per facilitar el desplaçament fins a Blanes. Tenen clar i prestigi blaugrana, però no volen renunciar a res, i ho argumenta així el tècnic Marc Montaner.
25: El pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet.
22: El partit és a les 7 en directe per Esport 3, i encara no que hi patins, l'internacional angolès Humberto Méndez torna al Noia Freixenet per iniciar la tercera etapa en el Club de la Noia.
0: I en futbol sala, el Barça té la final de la Lliga a tocar a les 9. Inter-Barça, primera oportunitat dels de Javi Rodríguez per sentenciar la semifinal.
1: Doncs sí, el Barça vol segellar per la via ràpida i no arribar al tercer partit d'aquesta semi. Si passa a la final, l'equip de Javi Rodríguez, com dius, lluitarà pel títol, però és que, a més, confirmarà una plaça per la Champions de la propera temporada.
26: Final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse, que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: El Barça té les baixes de Pol Pacheco, Adolfo i Lucas Granda. El segon partit de l'altre semi d'aquesta Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
0: entre avui i demà coneixerem els dos equips que lluitaran per pujar a primera divisió, la primera divisió de futbol, tornada de les semifinals amb tot obert aquesta nit a l'Almeria Castelló. Marta.
22: Després de l'empat a un del partit de Nadal, la resolució d'esta primera semifinal se planteja totalment oberta. Si bé l'Almeria té un xicotet avantatge, i és que novament un empat afavoriria els interessos de l'equip andalús, tercer en la fase regular i dirigit pel tècnic de Vilassar de Mar, Joan Francesc Ferrer Rubi. Al Castelló, en canvi, només li val la victòria. Sentim els tècnics, primer Rubi i després el dels orelluts, Pablo Hernández.
2: Pero ser cautos, es decir, no hay nada hecho. Yo le pediría a la afición que venga en modo 100% animar y te diría plano de pensar, que no piense. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando.
3: Es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero estoy muy tranquilo por saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
22: Algunes dades curioses i optimistes per als dos equips. L'última vegada que l'Almeria va començar un playoff amb un empat fora de casa va ser la temporada 12-13 i va acabar pujant a primera. I el Castelló ha guanyat l'Almeria en 3 dels últims 4 partits entre ells. El de avui se juga a les 9, demà Màlaga Las Palmas, amb avançament avantatge de l'equip andalús que en l'anada va guanyar 1-0.
0: I tornant a parlar de futbol sala, Linyola s'enfrontarà a l'Estrella Gallec a la final de play-off per pujar a la primera divisió femenina. L'equip del Pla d'Urgell jugarà el partit d'anada a casa, Isaac Vilalta.
4: Doncs sí, i aquest serà justament el punt fort d'un Linyola que haurà de superar un dels grans favorits de cara a l'ascens a la màxima categoria. Després de remuntar les semifinals del play-off, ara les del Pla d'Urgell afronten l'eliminatòria decisiva. Montse Carles, capitana de l'equip i que és de Linyola, parla del suport dels aficionats.
5: Brutal, brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada, gran part de la meva afició són els meus amics i ho celebrem a cada partit, cada victòria, és increïble i ens hem plantat aquí, una emoció terrible.
4: Linyola no arriba als 3.000 habitants i ara veu com el seu equip és a només dos partits de jugar a la màxima categoria femenina del futbol sala estatal. L'anada aquest diumenge a les 12, la tornada jugarà en terres gallegues.
0: I tenim temps per recuperar el personatge del cap de setmana que ens arriba des de París.
6: Hi everyone, thank you so much for supporting me. Super happy to get this trophy and can't wait to see you soon next year.
0: Això ens situa Marta al Roland Garros.
22: La russa Mira Andreeva, de només 19 anys, emporta el títol després d'una final contra la polonesa Maja Kalinska, superant-la per un doble 6-2. Protagonisme compartit este cap de setmana entre la tenista nascuda en Krasnoyarsk, número 6 del món, entrenada per Conchita Martínez, i que suma així el seu primer títol de Grand Slam, i una jugadora que, procedent de la fase prèvia, s'ha fet un nom en este obert francès. Kalinska, que fins a este Roland Garros no havia guanyat mai més que un partit en un Grand Slam i que va estar 3 anys allunyada de les pistes per una depressió. És també protagonista en este cap de setmana esportiu.
0: I tenim temps per repassar un altre aspecte del dia. Montse, l'NBA de matinada, Sant Antonio Spurs a distàncies a la final.
8: Sí, Spurs han guanyat els Knicks de Nova York al Madison Square Garden, 111-115, el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. Per cert, l'afició present al Madison ha xiulat el president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha aparegut a la pantalla gegant del pavelló mentre sonava l'himne nacional.
0: Doncs avui més esports...

0: Ahora tú. Como yo. ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop-rock originari del poble de Constantí.

0: Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felim Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb Els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels membres inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia Com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores, però divertides. Amb temes com aquest, Profilàctic.
1: Estava a la discoteca i em van venir molt...

un dels temes històrics dels inicis dels fets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així, doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets, en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com, per exemple, aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: Rock and Clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Tarragona m'esborrona. Constantí em fa patir.

0: un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segell llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra, que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets, amb Marc Grau, des del Calla i Balla.
1: Rock and Classics.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui, primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets, fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural, i ens quedarem aquí, perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i, de fet, seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent. Un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi, perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: altre dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Batlle, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do. Moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruits Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis afluorants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai, amb temes com aquest Menja avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

mi un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest fruit secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Classics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal als Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Ja vull...

0: Podés ser rey.
1: Exacte, per què no?
0: Podés ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Podés ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Podés ser rei.
1: Una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada, va ser un exitàs. Ja ho tinc molt present aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complat amb els Pets.

interessant aquest segon plat dels fets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana, que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants, i en canvi els fets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos, ben aviat més rock and clàssics i més pets. Adéu-siau.

0: m'encantaria trobar-me al papa i parlar de la quotidianitat, no? Un dia a dia, no? O
1: sigui, el cotxe, no?
2: El cotxe.
3: Ara, el butlletí.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Ho hem escoltat fa uns minuts, valoració positiva de la trobada entre el president Salvador Illa i el papa Lleó XIV al Palau Episcopal. Li ha entregat una rèplica de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. El president Salvador Illa també li ha entregat una carta on explica el motiu d'aquests tres regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català en les seves salutacions Urbi et Orbi. Més notícies, Txell Vallespí.
5: Portes obertes ja aquesta hora a l'estadi olímpic Lluís Companys, on el papa aquesta tarda protagonitzarà l'acte més massiu, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El gran acte arrencarà d'aquí una hora i el pontífex no arribarà fins a 7:45 del vespre. Anem fins les portes de l'estadi olímpic Lluís Companys, Unitat Mòbil, Ricard Luque i Montse Poblet. Bona tarda.
6: Bona tarda. Milers de persones esperen aquí a Montjuïc per entrar a l'estadi, amb unes cues que ja fan més de 600 metres de llargada, triguen gairebé una hora a entrar a l'estadi. En alguns casos, després d'un desplaçament en grup, en autocars, que els deixen a uns 500 metres dels accessos. El mossèn Joan Aguilar ha arrossegat un munt de parroquians.
7: Doncs bé, no, venim amb els grups de la diòcesi de Tarragona, són 7 autobusos, hem vingut de Tarragona, Reus, Valls, Montblanc i el Vendrell, i bueno, amb gent de totes les edats, també portem gent gran, però també un bon grupet de gent jove, i res, a participar de la vigília amb el Sant Pare.
6: Per accedir han de presentar les entrades que van treure's fa mesos i que molts porten impreses. Montse Poblet i Ricard Luque, Catalunya Ràdio Barcelona.
1: I fa també pocs minuts ha acabat el primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nucky Ordine, Glòria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'han fet ja els exàmens optatius de matèries com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres.
5: I Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al Centre de Control de Rodalies de Barcelona i que estan afectant el servei. Siemens és la responsable del sistema informàtic que regula els trens. En un comunicat a DIF, diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable, entre diversos adjectius. Per això, iniciarà accions judicials contra Siemens i els imposarà sancions després d'analitzar la incidència. La circulació de trens s'ha interromput dues vegades, la primera poc després de les 12 del migdia i la segona a les 3 de la tarda, tocades després que el sistema informàtic de l'estació de França hagi fallat. Si bé el servei s'ha restablert, els retards es van acumular.
1: Pas enrere pel que fa al futur del rearmament europeu. Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte d'un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Les discrepàncies en qui havia de liderar-ho han fet fracassar una iniciativa on l'espanyola Indra hi participava en un 4%. Berlín, Jordi Regàs.
8: Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa sobretot se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava de sol, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus.
1: Els esports, en Sònia Oliar, bona tarda.
2: Bona tarda. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Aquest enfrontament implica que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes. En lloc del Palau Blaugrana, en directe també aquest partit per Esport 3. En futbol serà també per Esport 3. El Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per la final. I en les pròximes hores es podria fer oficial el fitxatge de Mourinho pel Madrid per 3 temporades. El portuguès, de fet, ja és a Madrid. I segons pot confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no disputarà el proper Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació de les lesions que va patir després d'una greu caiguda al Giro d'Itàlia. A dia d'avui, el de Vilanova encara guarda repòs i ni tan sols ha tornat a pujar la bicicleta a l'espera de més proves que li farà la setmana que ve. Marc Soler es va veure implicat en una caiguda massiva a la segona etapa del Giro, que el va obligar a abandonar per una fractura pèlvica.
4: Fins aquí les notícies.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
10: Bona tarda, són les 5 i 6. El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns un conjunt de subvencions vinculades al Pla d'Excel·lència del Centre Històric de la Seu d'Urgell, que han de servir per millorar tant el dinamisme de comercial de la zona com l'aspecte i l'interior dels seus habitatges. En primer lloc, s'ha aprovat les bases reguladores per la potenciació del teixit comercial en diferents àmbits. En segon lloc, per la rehabilitació de façanes dels edificis, però també s'han acordat per rehabilitació per millora d'eficiència energètica dins dels edificis i també la millora de la vitalitat i l'accessibilitat en l'àmbit econòmic. També s'ha aprovat la posada en marxa d'un nou pla econòmic i financer i una modificació de crèdit. Aquest darrer ple també ha aprovat per unanimitat una moció per demanar que la Generalitat dobli l'import màxim dels ajuts a estudiants universitaris del Pirineu per fer front a despeses com el transport, l'allotjament o la manutenció. La mesura proposada pel grup municipal de Junts s'ha tirat endavant amb el vot favorable de la totalitat dels regidors presents, després d'afegir-s'hi també l'equip de govern Compromís i els grups d'Esquerra Republicana i la CUP. Durant el debat s'ha recordat que des de ja fa uns anys hi ha marxat aquest ajuts, però la quantitat que s'atorga cada estudiant ha quedat estancada al voltant d'un màxim de 2.000 euros anuals i, mentrestant, hi ha hagut un notable increment dels preus tant del transport com de l'habitatge o de l'alimentació. Des del equip de govern han donat suport per tal de fer més fàcil l'accés als estudiants i garantir així l'equilibri territorial. 244 estudiants s'examinen des d'avui de les proves d'accés a la universitat a la Seu. Són 50 més que els 194 que hi van prendre part l'any passat. Un any més, la capital del Urgell compta amb la presència d'un tribunal de la Universitat de Lleida, que és l'encarregada de controlar i gestionar aquests exàmens a la Plana de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. A la Seu s'hi examinen estudiants tant de l'Institut Joan Brodieu com de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà i alguns estudiants d'Andorra de matèries específiques. En total, l'ODL gestiona aquest any l'espau de gairebé 2.700 estudiants i, a més de la Seu, al Pirineu també un tribunal a Tremp, on hi van 99 estudiants del Pallars i a Viella amb 62 inscrits de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça.

L'oficina de Creant a la Seu d'Urgell dona suport a un projecte de gestió forestal amb la Fundació Privada Íntegra Pirineus a Sant Joan Fumat, al municipi dels Valls de Valira i a tocar de la frontera amb Andorra. La iniciativa, en el marc del programa Donem Vida al Bosc, té com objectiu crear una àrea de baixa càrrega de combustible per la prevenció d'incendis, concretament a la finca del Grau, que s'estén al llarg de més d'una hectàrea de zona forestal conformada per matolls de boix, argelagues i rosers silvestres, a més de punts dispersos de pi roig i roure. L'actuació consta principalment de tasques de desbrossament selectives, complementades amb treballs posteriors de reparació i preparació de la fusta procedent dels arbres ja tallats. L'acció contempla també l'eliminació manual de les restes vegetals generades. I els esports, el que ha dit la Seu, comença d'una forma la plantilla 2026-2027 i avui mateix el Cedis Bàsquet ha confirmat el fitxatge de la base Alessandra Orsili, que és la segona incorporació per la nova temporada després que el cap de setmana s'anunciés l'arribada de la també base Marina Avinyoa. Alessandra Orsili, de 24 anys, 70 d'alçada i forma del Chivitano Bamarque, torna a la Lliga Femenina Endesa, on ja hi ha estat en dues etapes amb el Durant Maquinari Encino. Hi va debutar amb 20 anys i després va passar a formar part de la Virtus Fede de Bologna, amb qui durant dos anys va jugar a l'Euroleague Women. Aquest setembre passat, l'exterior de Transalpina va tornar a l'Encino i ara fitxa pel Cadí.

0: i el temps amb un dia en general ennuvolat, tot i que demà sense precipitacions. No es descarten de cara a aquest vespre i nit la seu com mínim en altres punts del Pirineu. Tot plegat ha ajudat a refrescar les temperatures, especialment les màximes, i ho seguirà fent aquesta nit quan les mínimes es quedaran aquest cop entre els 10 i els 12 graus. Per demà s'espera la possibilitat de nous ruixats dispersos en diferents punts del Pirineu. És tot. Amplim aquests i més temes al web radiosó.cat i a les 7 a l'informatiu vespre.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Ja comença.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: senyal.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, som a set. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns per unanimitat un plec de quatre bases reguladores de les subvencions previstes al Pla d'Excel·lència del Centre Històric. Estan marcades alhora en la participació de la ciutat al primer pla de barris i viles que ha convocat la Generalitat. L'objectiu principal és millorar no només la imatge de la zona, sinó també el seu dinamisme comercial i les condicions per poder viure amb més dignitat i comoditat als habitatges que en formen part. La mesura ha tirat endavant amb el vot favorable tant de l'equip de govern Compromís com dels grups de Junts, Esquerra Republicana i la CUP. L'alcalde d'Urgell, Joan Barrera, ha agraït el consens que s'ha assolit per tirar endavant les bases i manifesta que es tracta de quatre punts importants de cara a reactivar i dignificar el centre històric. En primer lloc, hi ha la potenciació del teixit comercial, comptant amb 150.000 euros anuals al llarg de 4 anys, és a dir, 600.000 euros en total, i a més el document s'hi recull fins a 9 opcions de subvenció que tenen en compte criteris com facilitar el relleu generacional, els projectes innovadors, l'emprenedoria de dones o joves, la digitalització, l'actualització, modernització de negocis ja existents o els projectes amb un vessant solidari. Una novetat destacada és que aquesta i les altres línies de subvenció seran no per ordre d'arribada de la sol·licitud, sinó aquest cop per concurrència competitiva.
3: Quatre punts importantíssims que són aprovació de bases de concurrència competitiva, que vol dir que es fa amb uns criteris de valoració, no es fa el que primer presenta el que primer guanya, i per tant, doncs, El que es fa és, a través del pla de barris, o sigui, només al centre històric, aprovar quatre subvencions. La primera és el teixit comercial, que són 150.000 euros anuals, són 600.000 euros en 4 anys, per tant, és un import molt important, al qual recull fins a nou línies de subvenció, que passa des del relleu generacional, que passa des de el que és la nova inversió, projectes innovadors, també emprenedoria femenina, emprenedoria per joves, hi ha també temes de digitalització, temes d'actualització de locals comercials, etc. Per tant, també, per exemple, el comerç solidari i ètic, no? Per tant, aquí quasi bé tothom es podrà acollir si vol fer, doncs, un comerç a nostra ciutat, al nostre centre històric, que li cal, perquè al final el comerç el que fa és incrementar la qualitat urbana i la qualitat també econòmica de la nostra ciutat.
2: En segon lloc, s'obre una nova etapa en les subvencions per la rehabilitació de façanes als edificis inclosos en l'àmbit d'actuació del Pla d'Excel·lència. En aquest punt, en aquest cas, la novetat és que s'incorpora nous criteris de valoració i s'hi prioritza les façanes que estiguin en més mal estat o que es consideri que és més necessari de reparar-les.
3: I després s'han aprovat tres bases més de subvenció. La primera és pel tema de rehabilitació de façanes, que això, doncs, ja es feia cada any, però aquest any s'aporta aquests criteris de valoració. Per tant, es primarà aquelles façanes, doncs, que estiguin en pitjor estat, aquelles façanes, doncs, que tenen més necessitat, i a més es subvencionarà més import. No serà 2 i 3.000 euros com anteriorment, sinó que poden arribar fins a 6.000 euros. Això, doncs, amb el que es vol fer, amb aquests 62.500 euros que s'atorgaran al centre històric, doncs tot l'objectiu és que l'any 2029, finals de l'any 2029, estigui la seu, el centre històric, perfectament lluent.
2: Una altra novetat és que també es vol potenciar que els pisos del centre històric disposin de millors condicions per viure, i per això, d'una banda, es concediran subvencions per millorar-ne l'eficiència energètica. Això inclou la substitució d'instal·lacions obsoletes de calefacció i aigua calenta, l'aprofitament de les façanes amb més hores de sol o la millora dels tancaments i aïllaments de la casa, i també s'hi tindrà en compte l'eliminació de sistemes que fan servir combustibles fòssils. I de l'altra, finalment, es fomentarà la millora de l'accessibilitat o l'habitabilitat, i això inclou reformes de cuines o banys, la instal·lació d'ascensors i d'altres mitjans d'accés per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, i aspectes com l'estat de l'immoble i de la inspecció, la presència de majors de 65 anys o amb algun grau de discapacitat o la situació socioeconòmica. Aquests dos últims blocs disposaran cadascun de 325.000 euros repartits en 4 anys, és a dir, 650.000 euros entre tots dos.
3: Després també hi ha la rehabilitació d'habitatges per la millor eficiència energètica, que aquí el que es vol és precisament doncs, fer un salt qualitatiu en el tema de sostenibilitat. Aquí doncs, passa des del tema de finestres, tema d'aïllament doncs, exterior, tema de canvi de calderes, tema de plaques solars i altres temes doncs, que tenen a veure amb, aquests, amb aquesta millora d'eficiència energètica dels edificis. Tenim 325.000 euros en 4 anys, són 81.250, i per tant doncs, esperem que això també comporti aquesta millora substancial en els edificis del centre històric en aquest sentit. I per últim, també s'ha aprovat aquesta subvenció per la millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat, que inclou des de, doncs, de canvis de cuina, banys, ascensors o qualsevol altre aspecte que suposi una millora de, doncs, de les condicions dels pisos del centre històric, la qual cosa també serà finançada amb 81.250, que són 325.000 euros en 4 anys, i això doncs, també amb aquestes tres subvencions a edificis que a més són acumulables, el que volem fer és un salt de qualitat doncs, per guanyar qualitat de vida al nostre centre històric i que tothom hi pugui viure.
2: Tornant al debat, els regidors de Junts, Joan Llobera i Urgell i Sus van agrair el fet que en la preparació de les bases s'hi ha incorporat la gran majoria de les propostes que havien presentat aquests darrers dies per millorar el document i aconseguir que el pla tingui un impacte real en el conjunt de la ciutat. El portaveu del grup Jordi Fabré afegia que han proposat revisar alguns aspectes jurídics del redactat perquè d'aquesta manera no es puguin impugnar les bases.
4: Quatre ajuts que es donaran doncs, a la ciutadania de cara i que van lligats amb aquest pla de barris. Recordem que encara que es digui pla de barris, en el cas de la Seu, implica centre històric, no? Llavors hi ha uns ajuts d'ajut a l'emprenedoria, a la promoció econòmica dintre del centre històric, un altre de rehabilitació de façanes, un altre de millora energètica de tots els edificis del centre històric i una quart de millora de l'habitabilitat i de tots els temes d'accessibilitat, no? Són quatre subvencions importants perquè són doncs, 150.000 euros per anualitat, per quatre anualitats de cadascuna doncs, d'aquestes subvencions que des de Junts per la Seu doncs, hem treballat d'una manera molt activa per millorar aquestes bases. Són unes bases que se'ns van presentar doncs, a la comissió informativa i que nosaltres doncs, vam fer força aportacions per millorar-les, perquè no eren unes bases, doncs, nosaltres creiem que es podien tirar endavant amb moltes altres coses que hem aportat. Aquí sí que de l'equip de govern pràcticament la tuta les nostres aportacions les ha incorporat a les bases. És veritat que hi havia temes també jurídics i temes de redacció, perquè no estaven molt ben fetes, doncs aquestes bases ja es podien impugnar, però també hi havia temes de quines línies de potenciar, quins factors doncs, nosaltres veiem que podien anar doncs, millor per la ciutat, no?
2: Fàbrega detalla que l'única proposta de Junts que no s'hi inclòs és la que demanava que els de prioritzés els empresos industrials del municipi. Tot i això, valora positivament el consens que s'ha assolit.
4: Hi ha hagut un únic tema que no s'ha pogut incorporar doncs, de les nostres aportacions, que és que tots aquells projectes que fessin o que fossin fets per industrials de la Seu i de Castellciutat puntuessin més. Per nosaltres això era un tema important perquè ja fem que el pla de barris no només beneficia el centre històric, sinó que beneficiava com a mínim a tot el teixit productiu de la ciutat. Finalment, aquest ha estat l'únic tema que no s'ha incorporat. Em sap greu, però a l'haver incorporat tota la resta, doncs nosaltres hi hem votat a favor. Però és el que us dic, no només hi hem votat a favor, sinó que hi hem participat des de Junts per la Seu activament. No ho han fet els altres grups, és a dir, no hi ha hagut aportacions ni de la CUP ni d'Esquerra, sí que hi ha hagut moltes aportacions de Junts. I, de fet, fins avui al matí, quan ens va portar doncs, a l'alcalde el divendres al vespre, rozando el larguero, que es diu, no, amb terminologia futbolística, doncs aquestes bases, doncs vam veure que hi havia moltes coses a corregir i podíem optar, escolta, no aprovem aquestes bases o ens arremanguem, les treballem. Nosaltres hem estat treballant aquestes bases durant el cap de setmana, tot l'equip de Junts per la Seu, i avui al matí, amb intervenció i amb secretaria, doncs hem acabat de millorar aquestes bases, perquè al final pel que nosaltres estem aquí és per millorar doncs el futur i el present de la Seu i de Castellciutat, i si són diners que han de repercutir per millorar la nostra ciutat i que han d'anar doncs, als nostres veïns i veïnes doncs, per això i això. No?
2: La portada d'Esquerra Republicana, Mariana Lamollà, posava l'accent en el fet que aquests quatre expedients inclouen diferents casuístiques i que en el cas del comerç s'inclou valors com el rellotge nacional o les empreses dirigides per dones. També coincidia a agrair el fet que se'ls ha convidat a participar en l'elaboració de les bases.
5: Quatre expedients de subvencions lligades en el pla de barris i en el desenvolupament del centre històric i de diferents casuístiques d'aquests expedients, com la rehabilitació de façanes o la rehabilitació d'interiors o l'eficiència energètica. Agraïm que hem pogut participar en l'elaboració d'aquestes bases. Malgrat tot, també els tempos han sigut una mica ajustats, perquè fins a aquest matí mateix no s'han acabat de corregir alguns temes de redacció que no estaven acabats de quedar clars, però malgrat tot ho hem aprovat, hem votat a favor, perquè pensem que votant a favor, i a més ha sigut per unanimitat, qui surt guanyant és al final la Seu i les persones que tenen interès en promocionar-se i en tirar endavant negocis i amb el tema del relleu generacional o de les empreses portades per dones, no? que pensem que és un tema molt, molt important.
2: I per la població de Portau Nivells també coincidia a valorar alguns d'aquests aspectes específics que s'inclouen, com les línies per l'economia social i solidària,

0: final pensem que és una manera, no, de donar en el centre històric, doncs, de dotar-lo de comerços de més de proximitat i intentar blindar una mica també l'entrada, doncs, a altres empreses que potser tenen més recursos, no, si intentem promocionar el teixit comercial d'aquí. Després, les altres tres bases de subvencions que van passar són en referència a habitatge. La primera és una subvenció que ja teníem a l'Ajuntament, però sí que s'ha millorat, és una subvenció per la rehabilitació de façanes del centre històric. Amb aquesta ens hem posicionat a favor i també sí que vam voler destacar, doncs, que estem contentes que s'acompanyi d'altres subvencions, no? Perquè al final sí que només tenir la de façana sempre ens havia donat una mica la sensació que era una subvenció més de cosmètica i que no anava a solucionar, doncs, aspectes reals dels habitatges del centre històric.
1: Aquests són alguns dels diversos punts que es van aprovar i ple en l'àmbit econòmic. D'altres els repassarem els següents informatius. I en aquest ple també s'ha aprovat per unanimitat igualment una moció que havia presentat Junts per demanar que la Generalitat dobli l'import màxim dels ajuts a estudiants universitaris del Pirineu. S'hi han incorporat l'equip de govern Compromís i els grups d'Esquerra Republicana i la CUP. En nom del govern municipal, l'alcalde Joan Barreda es mostrava totalment d'acord amb la moció perquè creu que és interessant i que va en la bona direcció de cara a millorar l'equilibri territorial. I en l'exposició de motius, Jordi Fàbrega assenyala que l'objectiu final és ajudar els estudiants del Pirineu i tenir en compte l'augment de costos que hi ha hagut els darrers anys, tant pel que fa al transport com a l'allotjament o la manutenció.
2: Una moció que he de dir que està treballada amb la Lourdes Santos, que tots la coneixeu, que tota la seva vida professional, doncs, treballant a l'institut, i que una de les seves voluntariats de sempre i també ara, doncs, és ajudar els estudiants i les famílies a demanar aquestes beques quan marxen a estudiar fora, no? Aquí al Pirineu i a la Seu i a aquesta ciutat tenim un greuge important. Aquí no tenim estudis presencials universitaris, llevat d'INEF Pirineus i de la UNED, que no són presencials, ni tenim gaires estudis de formació professional de segon grau. Per tant, els nostres alumnes han de marxar fora, han de marxar a Lleida, han de marxar a Barcelona, han de marxar a Girona, han de marxar a Vic, han de marxar a Bellaterra, on hi ha aquests centres universitaris, i això implica desplaçament, allotjament i manutenció. Unes despeses que no tenen els estudiants, doncs, de Lleida, de Barcelona, de totes aquestes ciutats, no? I que implica, doncs, que molts d'aquests estudiants, malauradament, doncs, les seves famílies no puguin, doncs, assumir aquestes despeses i, per tant, no puguin estudiar, no?
1: En nom de Compromís Barreda, veu interessant la moció perquè va en la bona direcció de cara a millorar l'equilibri territorial i fer més fàcil l'accés als estudiants. El Vallès Orellà confia que l'acord anunciat per aprovar els pressupostos de la Generalitat farà possible aquesta actualització dels ajuts, en què es proposa arribar fins a un topall de 4.000 euros anuals per alumne.
3: És aquesta millora i ampliació dels ajuts APA, que són els ajuts de beques a estudiants universitaris a l'Alt Pirineu i Aran, més la Garrotxa, Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que doncs dona 2.000 euros als estudiants. Aquí en aquesta moció el que es fa és incrementar aquesta petició a 4.000 euros i també incloure el que és la formació professional de grau superior, que també ens sembla just. Per tant, hem donat suport a aquesta interessant iniciativa que esperem que es pugui dur a terme, perquè al final, doncs, aquí a la nostre territori tenim una desigualtat respecte als territoris més propers a les grans urbs, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè doncs no és el mateix estudiar des de la Seu Castellciutat o des de la comarca, per exemple, de Tuixent o Cava, que anar des de l'Hospitalet o des de Cornellà. Per tant, a partir d'aquí, doncs, donem suport a aquesta moció, donem suport a aquestes iniciatives que van a favor de la nostra ciutat i esperem que realment es pugui dur a terme.
1: Per Esquerra Republicana, Núria Tomàs va incidir en el fet que el problema de l'habitatge s'ha agreujat els darrers anys, també pels universitaris pirinencs quan busquen pis compartit o residència, i que ara no només afecta Barcelona, sinó també d'altres ciutats universitàries com Girona, Vic, Lleida o Manresa. També s'hi referia Marian Lamolla.
4: La qüestió que els estudiants de les nostres comarques i d'aquestes comarques de muntanya que s'han de desplaçar sí o sí a Barcelona, per Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, estudiar, doncs aquestes despeses que tenen de desplaçament o de pagament d'habitatges, doncs és una beca que fa molt de temps que té el mateix import, són 2.000 euros en un any, i aquí el que es demanava és ampliar-ho a 4.000, i també que inclogués, a part d'estudis universitaris, estudis de formació professional, perquè pensem que és bàsic també que graus superiors faran que al final les nostres comarques també tirin endavant, perquè no tothom va estudiar una carrera, sinó també falten moltes persones que estudien oficis i estudien formació professional, que després és bàsica per quedar-se i per viure al territori.
1: Al text inicial s'ha incorporat una única transacció, la que presentava la CUP, concretament perquè es revisés la frase en

0: que es demanava una major universalització d'aquests ajuts, però independentment de la renda familiar. La portaveu de la Comissió de Valls indica que des del punt de vista econòmic no es pot posar a tots els estudiants al mateix nivell perquè hi ha famílies que ho tenen més difícil respecte d'altres que tenen més recursos.
1: La quantitat que es dona, doncs, és molt escassa, no? I més si tenim en compte com, doncs, com estan els preus actualment. També que s'incloguin en aquestes subvencions l'estudi de cicles formatius, perquè fins ara, doncs, són només de graus universitaris, i també creiem, no?, que també, com deia l'alcalde, és una manera de promocionar que es puguin fer altres estudis i també de dotar-los de la qualitat que mereixen, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres hem votat a favor, però sí que vam voler, no?, transaccionar amb Junts que s'eliminés una frase, no?, que deia com que les subvencions s'otorguessin independentment de la renda familiar, si bé és cert, no?, que totes les famílies poden patir un greuge i pateixen un greuge, no?, pel fet de ser d'aquí dalt o de les comarques que també estan incloses, nosaltres creiem que no era responsable com situar totes les famílies en la mateixa casella de sortida, no? Llavors, una mica la reflexió que fèiem és que si s'ha de prioritzar l'otorgament de les beques, doncs que evidentment es prioritzin famílies que potser no tenen tantes facilitats, no?, per poder cobrir aquestes despeses davant de famílies que no les tenen, no? Llavors,
0: al final del debat, Jordi Fàbrega agraïa el suport de tots els grups perquè creu que és d'aquells temes en què cal anar tots a una, i afegeix que ara té previst portar la sol·licitud al Parlament i espera trobar-hi també el suport de les quatre formacions polítiques que hi tenen representació a l'Ajuntament. Fàbrega conclou que cal actualitzar aquests imports perquè han quedat desfasats.
2: Doncs es van crear unes beques, les beques anomenades APA, per l'Alt Pirineu, que posteriorment, doncs, s'han ampliat a la Garrotxa, al Solsonès, al Berguedà, amb altres comarques, però que ara mateix aquestes beques fa molt temps que estan estancades amb un màxim de 2.000 euros a l'any. Això són 166 euros per mes, que amb això, òbviament, i amb els preus actuals, no et cobreixen absolutament res, no? Per tant, què és el que nosaltres demanàvem? Amb aquesta moció demanem tres coses. Un, doblar aquests 2.000 euros, passar-los a 4.000 euros. Dos, que siguin universals, perquè amb independència de la renda, aquestes despeses no les té una persona amb tot el patrimoni del món que visqui a Barcelona, però sí que les té aquí al Pirineu. Aquí hem modificat, a petició de la CUP i en ares de tindre el major consens possible, que hem eliminat independentment de la renta, però ha quedat que fossin universals. I tercer punt, que no només fossin per estudis universitaris com és ara, sinó que també s'ampliïn els estudiants d'FP, no? Sí que hem demanat que fossin alumnes que portessin 2 anys empadronats, si més no, abans aquí a la ciutat, i que haguessin fet, òbviament, aquests estudis del batxillerat, doncs, amb un dels instituts de les comarques implicades, no?
0: Durant el ple es va agrair la col·laboració de l'Orde Santos en l'elaboració de la moció. Al final de la sessió, Santos va celebrar l'acord unànime i va valorar especialment que s'hi incloguin aquesta petició els ajuts a estudiants que també han de marxar del Pirineu per cursar, en aquest cas, estudis superiors de formació professional. Sobre aquest punt, Joan Barreda va afegir que cal seguir potenciant i prestigiant aquests cicles formatius, també els bàsics, perquè hi ha molt camp per córrer a l'hora de trobar més professionals qualificats en determinats oficis i feines tècniques. I justament en l'àmbit educatiu, aquest matí han començat amb normalitat les proves d'accés a la Universitat de les Pau pels 244 estudiants que enguany les fan a la seu. Com es preveia, els joves han estat convocats mitja hora abans i a les 9 del matí començava el primer examen. Els següents han estat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, amb pauses d'una hora i mitja entremig, una tònica que se seguirà els dos següents dies. La presidenta del Tribunal de la Seu, Maria Ricard, ha detallat aquí d'on provenen els alumnes que s'examinen enguany a la seu.
3: Enguany, a la convocatòria ordinària, tenim 244 estudiants. Són 84 estudiants provenen de l'Institut Joan Brudieu d'aquí de la Seu d'Urgell. Llavors en tenim 52 que ens venen del Pere Borrell de Puigcerdà, un estudiant de l'IOC, i tenim una matrícula d'estrangers, estudiantat procedent d'Andorra, que en són 107.
0: Ricard reconeu que, com ja és tradicional, hi havia força nervis abans del primer examen, però que després els alumnes ja s'han anat calmant i han començat a desenvolupar les proves amb calma.
3: Els estudiants sempre, no, a primera hora, al primer moment, estan més nerviosos, no? Inclús estan més nerviosos, no? Han d'agafar les etiquetes, han d'etiquetar l'examen. És nou, això, no? Per molt que se'ls expliqui, sempre és la novetat, és una experiència nova, no? I al final és un examen, no? Aquells nervis que sempre... Són nervis sants, eh? Nervis de veure què ens pregunten... després ja la resta del dia, i conforme va avançant la jornada d'avui i dels següents dies, doncs amb tranquil·litat. Els nervis de què em preguntaran, no? Però amb tranquil·litat. Fins ara ha començat dins del previsible, a vegades, no, que ens deixem la documentació, algun estudiant que no ens surt a la llista, però tot amb normalitat, res fora de lo normal, res que no es pugui solucionar, i tot a les 9 en punt han començat els exàmens i tothom s'estava examinant de llengua castellana. La novetat d'aquest any és que l'idioma, que és anglès, francès, doncs en lloc de celebrar-se el segon dia, se celebra el primer dia, avui dimarts, dia 9.
0: Uns nervis previs que confirmaven els mateixos estudiants, però que en general sortien contents de la primera prova de la llengua i literatura castellanes. En parlen Lola Casal i Bernat Sánchez.
4: Jo anava amb molts nervis, perquè és la primera i és la que portava pitjor, però he de dir que he sortit bastant més contenta del que em pensava. Llavors, espero que vagi bé. Necessito nota i espero que arribar-hi. Ens han preguntat... hem hagut de fer una redacció sobre com pensàvem sobre la cultura i els coneixements, si pensàvem que eren importants en la societat. I de lingüística, o sigui, de literatura, ha sortit ironia, pessimisme, i llavors la part més fàcil ha sigut la gramàtica, almenys per mi, perquè era tipus test.
5: Al final els nervis sempre són, però jo crec que he entrat tranquil, perquè al final el castellà no és tan així com de... O sigui, has de conèixer, però tampoc és això que sigui molt teòric, sinó que és entendre-ho i saber portar-ho una mica, però bé.
0: Una de les principals novetats, i comentarem amb més detall demà, és que s'incorporen nous controls per detectar possibles ajudes il·legítimes externes, com poden ser amb telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars, bolígrafs digitals o d'altres dispositius de comunicació. I pel que fa a una qüestió que també implica els estudiants, el del transport públic, el Departament de Territori ha anunciat avui que incorpora 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Amb aquesta ampliació, els usuaris d'Oliana, Puigcerdà, el Pont de Suert, Tremp, Sort i Llavorsí podran accedir a més informació, fer tràmits i gestionar incidències directament. Ho ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneca, i s'hi ha referit el delegat territorial d'aquesta conselleria a l'Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas, que explica els detalls d'aquesta acció.
6: Aquesta mesura, no?, que en aquest cas beneficia la nostra comarca també. Quant ho vulguis dir?
7: Treballant perquè tot el que són els serveis d'integració tarifària, que això vol dir l'expedició de targetes, com també quan hi ha algun tipus d'incidència, doncs no s'hagi d'anar només a la Seu d'Urgell o a Viella, que és com era fins ara, sinó que també a qualsevol comarca de l'Alt Pirineu i Aran també es pugui resoldre, doncs això, qualsevol tipus d'incidència o gestionar els títols personalitzats del sistema tarifari integrat. Amb aquesta actuació el que fem és que qualsevol usuari, dins de la seva pròpia comarca, doncs pugui resoldre i tramitar qualsevol tipus de targeta o incidència que pugui tenir. I en el cas de l'Alt Urgell, doncs no només donem aquesta prestació al que és a les oficines d'Alsa o a l'autobusos, sinó que també l'Ajuntament d'Oliana podrà tramitar qualsevol tipus d'incidència d'aquestes targetes d'integració tarifària.
0: Des del 29 de gener, l'Alt Pirineu i Aran està integrada tarifàriament a l'ATM de Lleida, i això permet als usuaris moure's per tota la demarcació amb una sola targeta, utilitzant els títols íntegres. Massa detallat com es concretarà aquesta nova obertura d'oficines a l'Alt Urgell.
7: I en el cas de l'Alt Urgell, doncs no només donem aquesta prestació al que és a les oficines d'Alsa o a l'autobusos, sinó que també l'Ajuntament d'Oliana podrà tramitar qualsevol tipus d'incidència d'aquestes targetes d'integració tarifària. El que hem pretès des dels serveis territorials és apropar tots els serveis que hi ha, doncs, de la forma més propera als ciutadans. I en aquest cas, amb tot el que són les targetes d'integració tarifària, doncs que estiguin al costat de les persones perquè sigui fàcil, àgil, per tindre, doncs, això, un servei més proper i més eficaç.
0: I de l'actualitat local avui també destaquem que la llibreria crítica El Refugi celebra aquesta setmana el seu 5è aniversari. Ho farà divendres amb una ballada que inclourà primer una taula redona sobre drets culturals. Intervindran el músic orgellenc Arnau Viols, la gestora del Festival Sons de l'Era Isabel Collado i un membre del Teneu Alt Urgell, i després un concert gratuït al carrer Canonges amb el grup de punk rock melòdic de Barcelona, Les Salvatges. La Guàrdia d'Ares es prepara per acollir la 18a jornada de mitologia pirinenca. Serà el dia 20 de juny i s'avança que el programa combinarà divulgació històrica, teatre, cine, música i tradicions populars. S'hi manté els actes ja habituals, com per exemple l'arribada dels canuts dels Mineirons, un berenar sopa popular, una caminada fins al tarter dels Mineirons i l'espectacle itinerant la nit del solstici d'estiu. I els esports, el que diu la Seu, comença a donar forma a la nova plantilla i avui mateix el Cedis Bàsquet ha confirmat el fitxatge de la base Alessandra Orsili, que és la segona incorporació per la nova temporada, després que el cap de setmana passat s'anunciés el fitxatge de la també base Marina Vinyoa. Alessandra Orsili, de 24 anys, 70 d'alçada i formada al Xipita Nova Marque, torna a la Lliga Femenina Endesa, on, de fet, aquest darrer any ja ha jugat el d'una maquinària en Sinó i també n'havia format part l'any 2021, quan hi va arribar amb només 20 anys. Llavors, va fer una mitjana de 6,5 punts, 2 rebots i una assistència per partit, i això la va portar a fitxar per la Virtus Segafredo Bologna, amb qui va disputar tant la Lliga Italiana com l'Euroleague Women entre el 2022 i el 2024. A la temporada 24-25 va fitxar pel GS Basket, també italià, i en aquella campanya va jugar a l'Eurocup. A més, amb la selecció italiana està campiona d'Europa de les categories U18 i U20. Des del Cedis n'han destacat precisament aquesta trajectòria en competicions continentals exigents. I encara en bàsquet, Xantabac seguirà sent l'entrenador del Morabanc a Andorra aquesta temporada vinent. El club andorrà ha confirmat aquest dimarts la renovació del tècnic, que recordem com a jugador havia estat campió de l'NBA, perquè considera que ha generat un impacte positiu des de la seva arribada el gener passat a l'Equador de la campanya que ara ha finalitzat. El Morabanc ha recordat que Tabac va assumir el repte de liderar l'equip en un moment complicat i en valora que va ser una peça clau per capgirar la dinàmica i perquè finalment la setmana passada assolissin la permanència a la Lliga Endesa. L'entitat pirinenca també ha tingut en compte la seva capacitat de lideratge i la seva manera d'entendre el treball diari. Les darreres hores, el Morabanc també ha anunciat la renovació de Xumi Ortega, un dels jugadors més valorats actualment per l'afició. I abans d'acabar, un apunt pel temps, recuperem la previsió de Néstor Gómez.
8: Avui hem començat el dia amb núvols. Núvols que han deixat algunes molt febles precipitacions a la comarca, al Pallars, també a punts de la Cerdanya i àrees també de l'Alt Urgell. Unes precipitacions febles, 1-2 litres a tot estirar el que ha caigut i encara podran caure durant les immediates hores. Durant tot el dia el cel predominarà variable amb possibilitat d'alguna gotellada. Això sí, a la tarda es reactiva la situació, però no a casa nostra, sinó cap a la comarca del Ripollès. Allà sí que s'esperen alguns ruixats que poden ser localment intensos. El que notem a hores d'ara és que les temperatures es queden una miqueta més curtes que dies enrere. Entre ahir i avui, les temperatures, entre avui i demà, les temperatures ja tocaran fons. Això farà que avui, en lloc de la comarca, arribarem als 30, les més altes al voltant 26-27 graus, i aquesta situació tornarem a repetir-la de cara a demà. Serà a partir de dijous, quan ja tornaran a remuntar les temperatures i s'enfilaran molt més que el cap de setmana.
0: I amb això ja són 8:15 del vespre, moment de tancar l'informatiu de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: més que multitudinari, que també serveix com de parador per posar de manifest una de les expressions de cultura popular més importants de Catalunya.
1: Ernest, heu pogut aixecar el castell que volíeu? O...
0: Sí, totalment.
1: L'heu triat vosaltres?
0: Sí, no, mira, nosaltres ens vam posar unes certes limitacions d'aforament, no?, perquè de cop doncs, ens van presentar això i vam dir, mira, ens presentarem 250 persones, i tal, i vam dir, ostres, potser és massa, ens ho van limitar a aquestes 150, i vam veure doncs, les possibilitats que teníem de fer un 4 de 8, i sí, en aquest sentit doncs, hem fet el que teníem previst, que és aquest 4 de 8 que ha anat superbé.
2: Els castellers de Vilafranca, que han format part d'aquest espectacle, hi han posat aquest punt tan nostrat, el papa se li ha explicat què és això dels castells, com a mínim això ens han dit, i avui els castellers de Vilafranca, que ja han fet la seva actuació, doncs res, Ernest, moltes gràcies per l'atenció i enhorabona per aquesta feina.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Doncs són les 9 en punt de la nit, que hem de sentir els senyals horaris de les 9 i hem de saber per on passa aquest acte del Papa amb la Gemma Bonet, perquè dèiem que portem ben bé uns 25 minuts de retard, Gemma?
3: Doncs sí, efectivament, ara estem en un moment en què hi ha hagut una testimoni, una noia que ha parlat que havia explicat que havia passat una depressió i que el fet de tenir fe, doncs la va ajudar a superar aquesta depressió que havia passat, fins i tot ha dit, per moments en què havia pensat en el suïcidi i que el fet de creure doncs l'havia ajudat a superar-ho. I el papa li ha contestat una part en català, ara li està contestant en castellà també. Tota l'estona va combinar els dos idiomes. I estem en aquest punt en què encara falta escoltar un altre testimoni. N'hem sentit un d'un noi que era un noi que s'havia batejat d'adult, ara una noia que ha explicat el seu problema de salut mental, i encara sentirem un tercer, i em sembla que ja serà l'últim testimoni d'aquest vespre.
2: Doncs llavors és mitja hora de retard la que
1: trobem,
2: perquè això havia de ser 2:15 i som ja a les 9, passen de fet 2 minuts a les 9 de la nit.
1: De fet això fa que vagi més tard, doncs un moment que també serà bonic segur, i que donarà una imatge que donarà també, doncs, tindrà demà protagonisme, i és aquesta actuació de l'Escolania de Montserrat, que anticipa una mica la visita del papa demà, i que ha de fer aquest, us en recordeu de la cançó de la Marató, aquella que cantava...
2: Em dones força,
1: sí. Efectivament, amb Sergio Dalma, i l'Escolania de Montserrat, doncs, s'ha readaptat per aquest moment, però això, doncs, passarà... Havíem previst per 1:15, doncs, això passarà a les...
2: 3:15
1: d'hora. Mira, saludem el Manel Elias. Què tal, Manel?
4: Molt bé. Aquí seguint-vos, amb una orella us estava seguint, amb l'altra preparant coses pel Catalunya Nit.
1: Que ja veurem, perquè
4: ja veurem,
1: clar,
4: sí.
1: Això va tard, avui.
4: Sí, perquè aquesta prèvia teníem previst que allà 9:45 l'hauríem acabat, però no. Però bé, tindrem contingut, perquè a banda de tot això que dèieu que ens falta per escoltar, també la homilia, tenim previstes coses, com connectar amb Montserrat, entrevistarem l'alcaldessa de Monistrol, així que m'afegeixo aquí al grup.
1: Han d'anar passant les coses amb paciència, perquè efectivament doncs, tota aquesta part més espiritual de la trobada a l'estadi de Montjuïc doncs, ens interessa menys, però hi ha debat encara, no?, sobre aquest desplegament d'una visita com aquesta. Parlàvem abans de la contestació social, si hi ha protesta o no hi ha protesta. Tu, Enric, que coneixes més de prop al carrer, tu que el treballes al carrer, hi ha molta problemàtica social, no? I no hi ha protesta al carrer. A mi m'ha quedat pendent de la conversa que teníem abans amb el Manel, com ho veies tu?
5: Bé, jo sí que veig quan hi ha desnudaments, no? Els desnudaments sí. Apareixen almenys al Raval, tota una colla de joves i no tan joves, que comencen a llançar ous i tomàquets a la policia i planten cara i s'hi posen al davant. És un altre tipus d'acció que em sembla important. No? I el que comentàvem, l'Agora Benítez, que els volien desnonar i s'han...
1: Hi havia un miler de persones,
5: I un miler de persones.
2: Però quin és el dia a dia de l'Església avui, per exemple, en ciutats com Barcelona? No sé si ha canviat molt amb els últims 30 anys la manera com s'afronta la feina, des de part de l'Església aquesta, més, diguem-ne, terrenal, si es pot dir així.
5: Clar, jo l'he vist poc, perquè jo l'he vist amb un nivell molt, molt determinat, no? I aquest, jo almenys em dona la sensació que com molt trista,
2: Què vol dir trista?
5: L'església com amb poca energia. Potser ara veus aquí uns quants joves que tenen més energia, però que falta energia i ganes de transformar el món. A veure, l'església no té cap sentit si no és per transformar el món. I això és molt clar, això molt bé, les oracions, molt bé, ho diu el Papa també, molt resar, però el que cal, la nostra feina com a persones, no és tancar-nos a l'església, no és tancar-nos al nostre melic, sinó anar al món i transformar-lo. Més ara, un món que està totalment trencat, amb molta desigualtat, amb gent que pateix molt, és això que hem de fer. Tot l'altre, bueno, està bé que es facin oracions i tal, però el sentit de l'Església és un altre.
2: Però aquesta gent que veiem avui aquí, que han vingut enfervorits per veure el Papa, després no tenen un dia a dia amb l'Església, la majoria.
5: Bueno, amb una església tancada en les seves oracions, si n'hi ha que sigui, avui veia a Sant Cugat, que hi ha un capellà que té molts joves i tal. Molt bé, a mi m'agrada saber què estan fent per transformar l'espai on viuen, no? Aquest és el que em preocupa.
6: Ara que hem sentit ara en Francesc Romeu, i per poder explicar una experiència personal, Càritas realment mou i no només dona el peix, diríem, també dona la canya de pescar, intenta formar a la gent que està en situació més difícil, no? I ara pensava, doncs, mira, vam gravar uns vídeos, unes coses que et diuen. Francesc Romeu té al costat de la seva parròquia, el poble, no? Doncs allà hi ha una mena de pisos que acullen persones que no tenen capacitat d'anar a un altre lloc i que mentrestant s'estan doncs, preparant també per poder dur a terme una feina. I això es fa des de Càritas. Vull dir, es fan coses. I aquesta és perquè jo l'he viscut de primera mà. Això es fa ara. Això s'està fent. No té res a veure amb l'acte que estem vivint avui mateix. No? Això és la veritat, també. Hi ha un munt d'actuacions, no? Yeah. D'aquest tipus socials.
1: I després d'aquesta projecció més internacional del Papa, no? Quan fa oposició, per exemple, a Donald Trump, vull dir, aquest Papa ha molestat Donald Trump. És veritat que Donald Trump se'l molesta per tothom que li porta una mica mínimament la contrària. Però sí que està fent aquest paper, no?
5: Sí, jo crec que aquí ja sí que hi ha tota una colla de gent que no és d'església, que s'estan unint a aquest moviment. O sigui que hi ha gent que no és d'església, però que el Papa aquest doncs els hi cau molt bé en aquest sentit. De plantar cara al Trump.
2: Perquè, Manel, que Trump planti... No, Trump no. Que el Papa planti cara a Trump no és el mateix que ho faci Macron o que ho faci un altre líder mundial. Perquè té un component molt diferent.
7: Representa moltíssima més gent. Però, atenció, tenim un equivalent local, que és que, paradoxalment, ara per ara, l'opció anticlerical a l'estat espanyol és Vox, que evidentment entén que el tema, diguem-ne, del paper de l'Església en relació a la immigració és incompatible amb les seves perspectives i va ser una de les coses que va dir el Sant Pare al Parlament. Ara, que finalment l'extrema dreta, sí, la que és justament un exponent d'anticlericalisme, és una paradoxa, però és veritat.
6: Tornant a Trump i al Papa, és clar, és que el Papa és nord-americà i llavors, per tant, és un conciutadà, però té una autoritat, jo diria gaire bé superior, molt superior des del punt de vista moral. Parla des de l'autoritat moral.
7: I a més, penseu que en el cas de nord-americà hi ha la postura que una bona part de les esglésies evangèliques, no totes, però una bona part està jugant en favor de Trump i que, evidentment, permet distingir perfectament el paper de la Església Catòlica, inclús entre els conservadors i els republicans, que també s'han mosqueixat per certes postures curiosament anticlericals i anticatòliques de Trump.
2: En directe.
1: En directe, efectivament.
2: El Papa a Montjuïc responent ara aquesta testimoni que ens deia la Gemma.
3: Sí, ara és un altre testimoni que ha pujat ara fa uns instants d'una noia que explica la seva experiència de patiment quan era petita perquè va haver de viure en un centre de menors, explicava, i que finalment va ser adoptada, ha dit, per una família creient i que aquesta fe, ha explicat la noia, l'ha ajudat a tirar endavant.
8: Y todavía me cuesta perdonarlo. A veces levanto los ojos al cielo y le pregunto a Dios, ¿Dónde estás?
1: Les 9 i 10 minuts, pràcticament. Si us sembla, aprofitem aquest moment per fer una mica de canvi aquí a la taula. Francesc, ens trobem demà a les 4 de la tarda amb un superespecial.
2: T'estaré esperant, no, perquè ens físicament trobarem... no, però radiofònicament sí.
1: Totalment. Demà...
2: serà una jornada històrica.
1: Una jornada històrica.
2: La sala de família, doncs, ho viurem aquí a Catalunya.
1: Ai, molt maca de seguir, efectivament. Mentrestant, aquí ens quedem amb el Manel Elias, encara anja la recta final cap a el Catalunya Nit a partir de les 10 i entomant també doncs, tot el que queda en aquest acte tan i tan popular, 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a l'Enric Canet, al Manel Delgado i a la Sílvia Coppolo. També els diem adéu i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
6: Adéu,
1: adéu, adéu, adéu, adéu. Aviam... la Gemma Bonet des de l'estadi ens explicarà una mica el que ens queda per davant, Gemma, perquè efectivament queda molta teca encara.
3: Sí, encara falten coses perquè s'ha de fer la lectura de l'Evangeli encara, i després el Papa ha de fer la seva homilia, és a dir, que serà també un punt culminant en el que, a banda d'aquests testimonis als quals està responent en aquests moments, farà una homilia per tothom, en el qual doncs veurem quin és el missatge que vol donar. Per tant, doncs...
1: perquè no
3: sí
1: tenim vistes, oi, Gemma, del missatge en aquesta homilia?
3: No, de moment no sabem res. És sempre un secret molt ben guardat, la homilia. No, així com sabeu que a vegades ens donen els informadors, els periodistes, per poder-nos preparar, ens donen documents interns. En aquest sentit, el Vaticà no ho fa mai, fins que ja ha passat. Per tant, de moment no sabem ben bé per on anirà. Però vaja, aquests dies a Madrid ha parlat molt de la pau, de la dignitat de la persona, de construir ponts entre tots. Veurem. És un acte molt religiós, segurament no serà un acte, una homilia o un discurs, si voleu, tan polític com han estat a Madrid. A Madrid han sigut sobretot al Congrés dels Diputats i també el dissabte al Palau Reial discursos molt més polítics, de càrrega política. Aquí potser no, perquè tot l'ambient està sent molt de pregària. Veurem. Què dirà.
1: Molt bé, doncs ho seguirem. Tenim aquest so que ens acompanya de fons, però a aquesta hora, a les 9 i 12 minuts, fa 12 minuts que en principi doncs s'han tallat tots els accessos a la muntanya de Montserrat, on el Papa demà hi farà un dels actes més simbòlics de la seva estada a Catalunya. A aquesta hora podem saludar la Mariluz García de l'equip viari de Catalunya Ràdio per veure si hi ha doncs alguna afectació en relació a això. Mariluz, bona nit.
9: Hola, bona nit. Doncs la veritat és que ha sigut una jornada, al contrari, ha sigut tranquil·la, perquè segurament la ciutadania ha seguit el Consell de les Autoritats de primar el teletreball sempre que fos possible, perquè aquest matí parlaven d'una reducció del trànsit d'un 12% a Barcelona i als voltants. La veritat és que hi ha hagut moltes menys cues del que és habitual en un dia normal, i ara només queda trànsit intens a plaça Espanya de Barcelona, també a algunes vies del voltant, però no hi ha grans cues i, com dèiem, no n'hi ha hagut la resta del dia. I és que recordem que per la visita papal hi ha tallada la circulació de vehicles privats a la

0: encara hi ha retards de 30 minuts a l'R15 i a l'R16.
1: Molt bé, doncs ha estat una jornada amb aquestes afectacions. Veurem també com va demà, perquè dèiem que un dels focus de la visita de Lleó 14 serà Montserrat, que hi haurà restriccions importants de mobilitat i que per carretera només podran arribar al monestir els vehicles autoritzats. Els visitants només podran arribar-hi amb l'aeri o el cremallera, cosa que es preveu doncs, que hi hagi una forta concentració i lentitud en l'accés a la muntanya de Montserrat. Serà necessari haver fet reserva prèvia. Per tant, qui ho estigui escoltant i qui digui i demà encara ho intentaria, doncs no és una bona idea perquè això s'ha de tenir reservat. En total, el monestir espera rebre unes 8.000 persones. Per tant, un dels llocs on hi pot haver problemes de mobilitat és a Monistrol de Montserrat, que segur que viu també doncs, amb intensitat aquestes hores prèvies a la visita del Papa. Podem saludar l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Dèiem, ara sí, no han començat ja aquestes restriccions per pujar a la muntanya?
2: Començaven demà al matí, però sí que és cert que es va controlant, no? I a partir de les 6 del matí sí que ja hauran restriccions totals.
1: D'acord, aquesta tarda el que s'ha tancat és el pàrquing de Montserrat. Heu començat sí. A notar més moviment aquí a Monistrol?
2: Bé, sí que s'ha anat notant moviment, però és el que comentàveu, si no hi ha entrada amb el teu QR no es pot accedir a la basílica, a la abadia.
1: Per tant, suposeu que tot i que organitzats i preavisats i amb reserva, etc., notareu afluència de gent ben d'hora al matí.
2: Sí, segurament, no? Perquè hi haurà gent que no haurà estat atent, que s'ha d'anar amb entrada, no? I segurament pot ser possible doncs, que hi hagi afluència pel municipi durant el matí.
1: Molt bé. Esteu fent alguna recomanació als veïns de Monistrol, també? Perquè, escolta, no és només la gent que vagi cap allà, sinó els que vulguin sortir-ne, no?
2: Sí, les recomanacions que fem sobretot és que doncs, si s'han de desplaçar que ho facin amb més temps d'antelació, no? Perquè evidentment doncs, les carreteres estaran plenes i el que és l'accés doncs, al cremallera, els dos accessos estaran regulats per Mossos d'Esquadra, no? I allà doncs, també ho diem perquè tenim dos polígons i una escola doncs, que hi vagin amb més antelació de lo normal.
1: Que pujarà vostè com a alcaldessa fins a Montserrat?
2: Sí, i tant. Sí.
1: Està convidada sí, o com ho ha gestionat, això?
2: Sí, estic convidada.
1: Com a autoritat, no?, implicada doncs, en la vida quotidiana i en la presència tan important de la muntanya de Montserrat. I sap què podrà fer a dalt?
2: No. Sincerament, bueno, estarem en l'acte del Sant Pare, no?, on doncs, farà el rosari. I la veritat és que és un honor i un orgull.
1: Doncs així és per tota la gent que vol pujar demà a la muntanya de Montserrat. Nosaltres serà també un esdeveniment que seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio per l'alt valor simbòlic que té el fet que passi en un monestir com el de Montserrat i amb la Moraneta. Alcaldessa, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, igualment.
1: Adéu, que vagi molt bé demà.
3: Doncs passa un minut i mig d'un quart de 10 de la nit. Som els del Catalunya Nit, avui en horari avançat. Estarem amb vosaltres fins a la mitjanit, ara seguint el que està passant en aquest acte, el més multitudinari que farà el Papa Lleó XIV a Catalunya. I entre el públic, entre aquestes 40.000 persones, hi tenim la Cèlia Forment des de ben d'hora. Aquí podem tornar a saludar ara. Amb qui està, Cèlia? I què és el que està passant aquí a l'estadi?
4: Doncs ara la situació contrasta una mica amb les altres connexions anteriors que hem fet. Abans vèiem eufòria, gent cantant, cridant, i ara aquestes 40.000 persones sentint aquests testimonis durant tota aquesta estona de pregària i litúrgia. Ningú es mou de lloc, però hi ha un absolut silenci, contemplació, escolta, i contrasta amb aquesta imatge que vèiem abans. Inclús els periodistes que podien moure'ns a la grada ens han fet recular, ens han fet tirar enrere fins a dalt de tot sobretot de la grada, per no intercedir, per no perdre el focus i no molestar a tots els fidels. Recordem, són 40.000 persones. Aquestes entrades fa més d'un mes que estan esgotades. S'han dividit un terç a parròquies de Barcelona, un terç més a parròquies de la resta de Catalunya, i hi havia un formulari obert per aconseguir les restants de

0: manera gratuïta i es van esgotar també molt ràpidament.
1: Cèlia, et sentim ara aplaudiments. Ens sabries dir per a quina alçada estem de l'acte? Perquè estem esperant aquest moment de la humilia del Sant Pare i veiem que va amb força endarreriment. Estava prevista per 9:15 i de moment no veiem que no comença.
0: Mira, ara mateix el que ha passat és que s'ha acabat els testimonis. No tinc l'esqueleta jo davant i des de la meva posició no puc veure directament l'escenari, però sí que podem explicar que s'aixeca tot el públic, es posen dempeus.
2: És el moment de la
0: posició i es canta
2: de
0: l'Evangeli.
3: Gemma, és la lectura de l'Evangeli, doncs?
2: Sí, exacte.
3: Estem molt a prop, per tant, de l'humilia ja, eh?
2: Sí, nosaltres sí que ho podem veure des d'aquest punt de on som nosaltres de l'estadi. Ara és el moment en què tothom es posa a dret perquè es llegirà l'Evangeli. També és un moment molt important. S'ha fet aquesta breu processó de l'Evangeli i ara un diaca doncs, llegirà. S'està fent el cant de l'ànima Christi i tot seguit doncs, es llegirà. Ara l'Aleluia ha començat, sentim-lo.

0: després de la lectura de l'Evangeli es llegirà que es llegirà tot seguit, quan ja podrem sentir la humilia del Papa Lleó XIV.
1: En teoria, això és una qüestió de 3 minuts. Després, l'humilia de Lleó XIV, doncs, sí que està previst que tingui una durada de 10 minuts. I després d'aquesta humilia, doncs, ja vindrà el final de festa, que dèiem que serà també molt emotiu, important, perquè tindrà la participació de l'Escolania de Montserrat, d'entrada amb el Virolai, i amb un gest de Lleó XIV amb una rèplica que hi ha de la Moreneta, també el valor simbòlic, i després, doncs, de fi de festa, diríem, aquest Em dones força, aquesta cançó que es va fer tan i tan popular de Sergio Dalma i l'Escolania per la Marató de TV3 d'ara fa uns anys, i que s'ha convertit, doncs, en una cançó que és molt, molt emotiva, no? i que s'adequa segurament, doncs, a l'acte que avui el Papa Lleó XIV ha volgut fer amb aquestes 40.000 persones, seguidors de l'Església Catòlica, l'acte, com dèiem, més popular de la seva estada a Barcelona, i que ha tingut, doncs, dues parts: una part més festiva, d'actuacions i de fins i tot amb aquesta actuació dels Castells de Vilafranca, i una part més de recolliment amb aquestes oracions i aquestes pregàries i intervencions d'alguns dels fidels, que han volgut tocar diferents temes, no? Com veiem també, i sentíem, la qüestió de la salut mental. És veritat que tota l'agenda del Papa, doncs, té diversos punts de tipus social que des de l'organització s'han volgut repartir en els diferents actes que hi ha previstos en la seva estada a Catalunya. Es vol parlar de la immigració, però també es vol parlar, doncs, del discurs de l'odi. Ho va fer ahir en l'acte al Congrés. Demà, per exemple, a l'església, a la parròquia de Sant Agustí, hi haurà un moment també per parlar de dones, del tràfic de persones i de dones, i serà una entitat que les representa i que les ajuda aquí a Barcelona qui podrà tenir unes paraules amb el Papa Lleó XIV. Vull dir, molt contingut social. Digues, endavant, la humilia.
0: Sí, exacte, ara sí, és el moment de l'humilia. Comença en aquests moments en català.
2: Fills e filles estimats de Déu, també nosaltres som com Nicodem, peregrins en la nit. Aquesta icona evangèlica, sobretot, ens ofereix un missatge del camí de la vida. Nuestro caminar, nuestro desear y todo aquello que abrazamos y vivimos cotidianamente, en las alegrías y en las derrotas, en las aspiraciones y en los proyectos, es la expresión de nuestra búsqueda continua. Somos mendigos de amor. Tenemos hambre y sed de verdad. Buscamos un significado pleno que nos sostenga, nos anime y nos ayude a comprender el misterio de nuestra vida. Mientras avanzamos lentamente, con pequeños pasos, estamos llamados a dialogar con la penumbra de nuestra misma condición humana. Nos falta la verdad completa. No conocemos en profundidad el misterio de nosotros mismos y el verdadero rostro de los demás. No siempre logramos comprender la verdad escondida de la realidad que nos rodea y de los acontecimientos que se presentan ante nuestros ojos. Buscamos una luz que ilumine el camino. Pero Nicodem también nos habla del camino de la fe. No es trata de un sendero paralelo respecto a la de la nuestra existencia, pero aquellos dos itinerarios están siempre entrelazados entre ellos. Como hemos proclamado en el Evangelio, Dios ha estimado tanto el mundo, fins a donarnos el seu fill unigénito. Y en él s'ha unit per sempre a la nostra carne. Ell està sempre amb el Pare i amb nosaltres. Així, cada vegada que el misteri de la nostra vida s'obre a la llum d'un nou dia, en tot el que som i obrem,
3: Estem en la
1: 5 minuts i arribarem a 9:45 de la nit. És la comprovació que, efectivament, en la seva homilia, el Papa Lleó XIV va combinant el català i el castellà, com ha començat en català, seguit en castellà i ara reprenent en català. És lògic que així doncs, ho mantingui fins al final. És una homilia ben bé prevista de 10 minuts. Hem parlat aquí a la tarda, durant la tarda, a Manel, que coincidint amb aquesta visita del Papa hi ha un debat que es posa sobre la taula i és el de si tot i ser una societat cada vegada més secularitzada, doncs es viu un moment puntual doncs de religiositat, no? Si aquesta sensació doncs, que compartim a la redacció, si és veritat, si hi ha un nou moment com d'espiritualitat i potser doncs, podem parlar-ne amb Mar Griera, que és catedràtica d'això.
4: Exacte, perquè més enllà de les sensacions particulars de cadascú, hi ha, per exemple, dades on ens podem agafar l'últim baròmetre de la religiositat de la Generalitat. Apunta que cada cop hi ha més gent que fa pràctiques religioses, però sense identificar-se amb cap confessió determinada. Per tant, saludem ara la Mar Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mar, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: D'entrada, de tot el que està passant avui i del que estem veient i escoltant, què en destacaries tu?
5: Jo en destacaria aquesta hipervisibilitat, no?, de la visita papal, que no acaba de coincidir amb el que dèieu, no?, amb les dades d'evolució de la religiositat a Catalunya, no? Per una banda, és molt visible, per l'altra, si mirem les dades, des de fa uns anys, gradualment, hi ha un cert de caiguda, no?, de la pràctica identificació religiosa.
4: Clar. Avui qualsevol persona que arribés aquí d'un altre país, d'un altre món, posés la tele, dirien que tothom és religiós o que n'hi ha molts, que està sent molt seguit. En canvi, això que dius tu, sembla que cada vegada hi ha menys persones com a mínim practicants. Si parlem de joventut i religió, que avui aquí a l'estadi de Montjuïc hi ha molta gent jove també seguint aquesta homilia ara mateix. Què observem? Cada vegada els joves són menys religiosos però més espirituals, o què diries? Com definiries la situació actual de la joventut respecte a la religió?
5: Clar, jo crec que al mirar el mapa religiós actual i especialment a la joventut convé tenir molt en compte que la mirada aquella clàssica, no?, que dividia entre religiosos i ateus com si fos una definició binària nítida, és cada vegada més complexa i més, en certa manera, difícil d'explicar en termes senzills. Per què? Doncs perquè, per una banda, ens trobem això, no?, amb uns joves que practiquen o són menys creients que mai, però sí que hi ha una minoria important que fa de la religiositat la seva forma d'identitat pública i col·lectiva, i aquesta minoria és molt visible, no?, ara mateix l'estem veient, no?, en aquesta visita del Papa, que té aquesta rellevància. Per altra banda, hi ha tota una joventut que és molt més descomplexada respecte al fet religiós, no?, i que en certa manera el viuen amb una certa curiositat, i potser no es declaren religiosos, però potser van a veure el Papa, potser es diuen espirituals i se'n van a un retir de meditació, però després durant un any ja no se'n recorden més. És a dir, una relació diferent de la relació clàssica que hi havia amb el fet religiós, no?, d'una generació molt més gran que anava a missa cada setmana o gairebé, que feia els rituals religiosos corresponents, no?, bateig, comunió, confirmació. Avui dia ens trobem una generació jove que la relació amb la religió és molt més inestable, complexa i molt més plena de matisos.
4: No sé si aquí hi inclouries, per exemple, fenòmens com el de la Rosalia amb el seu àlbum Lux, on hi havia tot un component molt clar també d'aquesta religiositat, espiritualitat, però hi ha hagut fenòmens del cinema com Los Domingos, per exemple, o el llibre Instrucciones de Novicias, que estan tocant directament el món dels joves i de la religió.
5: Totalment, no? Hi ha un ús de la iconografia religiosa, en aquest cas catòlica, en la cultura popular, no? A través d'això, Rosalia n'és l'exemple. Clar, ningú espera que Rosalia segueixi la moralitat catòlica ni es llegeixi el catecisme i ho segueixi allò completament, no? Però, en canvi, ella juga amb la iconografia catòlica, s'identifica com a catòlica i es presenta a l'esfera pública com a tal, no? Per tant, hi ha, en certa manera, un ús de la religiositat també diferent del que era l'ús clàssic, no?, de que si tu t'identifiques identificaves amb una religió, seguies el que deien les normes i les pràctiques, no? Hi ha, en certa manera, un joc. També hi ha una certa, això que em deia, no? Una certa recerca d'una joventut que no ha tingut una socialització religiosa tan clàssica com la generació més gran, no? I que, per tant, tenen una certa curiositat més oberta que els pot portar a llegir això, no? El llibre d'instrucció de novícies com si fos un manual d'autoajuda, no? Que potser generacions que havien viscut la infantesa a la dècada dels 60 o 70 no ho farien mai, no? Perquè tenien tot un record d'una educació catòlica determinada, no? I per tant, hi ha molt més aquest joc. Ara bé, vol dir això que tots aquests joves que puguin llegir instrucció de novícies o que s'emocionin amb la pel·li dels domingos són catòlics? Depèn de com definim, no? Aquí entrem en un joc de definicions que sempre és molt complex.
4: Clar. Hem sentit els senyals horaris en punt de 9:45 de la nit. El Papa Lleó XIV està fent ara mateix la homilia a l'estadi de Montjuïc. Marc, demanaríem que no pengis encara, queda't amb nosaltres, escoltarem una mica més què és el que està dient Lleó XIV, quin és el missatge que està deixant. O sembla que just ara ha acabat.
1: Sí, potser ens ho dirà la Gemma. Exacte. Gemma Bonet.
0: És que just ara ha acabat, ha sigut una homilia en què ha sigut un missatge sobretot molt religiós, ha fet doncs referència a l'evangeli que s'havia llegit prèviament i també doncs a diversos fragments religiosos, però en tot cas sí que ha donat un missatge de pau, com estem acostumats a sentir amb el Papa Lleó XIV, i ha anat combinant el català i el castellà. També el Papa Lleó XIV, ara sentim crits de vi, i a més doncs, també ha dit aquest sigui un país acollidor per a tothom, una vegada més doncs sempre mostrant aquesta acollida, un missatge d'obertura per tothom i que tothom sigui acollidor. Ho ha dit en català, a més això. I ara continua aquesta pregària. Es llegirà el credo tot seguit.
1: I després de tot això, Gemma, arribarà el moment en què d'alguna manera s'enllaçarà amb l'acte de demà perquè el Papa baixarà cap a la Mare de Déu de Montserrat, aquesta rèplica de la Moreneta que hi ha aquí a l'estadi de Montjuïc, no? I d'alguna manera és una abraçada, diríem, amb l'acte de demà. És també quan ha d'intervenir l'Escolania de Montserrat, tot i que encara queden ben bé doncs, uns 15 minuts.
0: Sí, efectivament. Ara en aquests moments s'està cantant el credo en català i després, exacte, quan s'acabi de cantar el credo, doncs el Papa farà una altra pregària i de fet ja serà de les últimes i s'espera que després, a més, es resarà el Pare Nostre i al final, després de la benedicció final, es cantarà l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma. Serà el moment per tancar aquesta pregària. Aquesta vetlla de pregària que s'està fent aquí a l'estadi de Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys. De fet, Agnès, sobre el que deies, que de l'Escolania, des de la nostra posició veiem ja que l'Escolania darrere de l'escenari, el públic encara no ho pot veure, però nosaltres sí, els escolans ja s'estan preparant. Ja els veiem vestits, els escolans ja són a punt.
1: Perquè, Gemma, hem de descartar qualsevol sorpresa? Hem de descartar... No, ja està, vull dir, tot això anirà sobre el previst, no? No cap altra actuació, allò sorpresa...
0: S'havia rumorejat moltes coses, però de moment està anant tot sobre el previst i de moment tot el que hi ha hagut. No sé si hi haurà alguna altra sorpresa final, però hi havia hagut molts rumors, però no s'havia confirmat res. Aleshores,
1: deixarem que passi. Sí, sobre una sorpresa deixarem que passi.
0: Exacte. Però vaja, no ho sembla, perquè aquí, com us hem anat comentant al llarg de la tarda, tot està molt, molt mil·limetrat. I tot està molt controlat. Seria doncs una autèntica sorpresa.
1: Sorprenent, oi? Sí. molt bé, Gemma.
4: A veure, si hi ha sorpresa, ens avises. Tenim encara en línia amb nosaltres Marc Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona, i aprofitant que la tenim aquí amb nosaltres, li volia fer una última pregunta, i és, vam veure com ahir al Congrés els diputats aplaudien durant minuts i minuts minuts al Papa Lleó XIV. De fet, es diu molt 7 minuts, però haguessin sigut més si el Papa s'hagués quedat més estona dret. Des de la teva postura també com a catedràtica de Sociologia, per què creus que tothom tingués la ideologia que tingués, volia com fer-li aquest aplaudiment al Papa? Ja pot quedar desmarcat perquè hi havia moments dels discursos que tothom se'ls hagués pogut agafar com a crítiques també a les seves pròpies actituds habitualment a la mateixa sala del Congrés.
5: Totalment. Jo crec que això reflecteix dues coses. Per una banda, la intel·ligència diplomàtica d'aquest Papa, que és capaç d'utilitzar diferents registres simultàniament que en certa manera deixen satisfets a diferents audiències. I per altra banda, el moment polític actual, és a dir, amb una geopolítica amb trama als Estats Units, amb un partit socialista amb hores complicades, en certa manera el Papa juga un rol de crear una altra ambientació, perquè realment, vista en perspectiva, és important posar en relleu, no?, que la moralitat que defensa el Papa i que també defensava ahir en aquest discurs està molt lluny de les polítiques públiques entorn de temes morals que ha fet l'Estat espanyol els últims anys, no? Tant sigui doncs per la mort assistida, amb temes d'avortament, amb la qual cosa, no?, hi ha aquesta mena de fricció entre una realitat social i sociològica que ens diu que tenim un país allunyat de la moralitat catòlica i un discurs i uns aplaudiments, no?, que en certa manera i fan costat, no? I per tant, jo crec que és difícil d'analitzar així ràpidament, però ens posa de relleu això, no?, el complex moment en què estem vivint i la intel·ligència també d'aquest Papa de jugar moltes cartes diferents.
4: Doncs Marc Griera, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta nit en aquest seguiment del que està passant avui amb aquesta visita del Papa. Una abraçada, bona nit.
5: Moltes gràcies i bona nit.
1: 9:45 de la nit continua ja arribant en el tram final aquest acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc del Papa Lleó XIV, una trobada amb 40.000 fidels, i ens volem avançar una mica el que passarà demà, perquè ja tenim part de l'equip de Catalunya Ràdio que cobrirà l'acte del Papa demà a Montserrat, a la muntanya, perquè de fet o han pujat ja o no podran pujar a la muntanya perquè es tanquen tots els accessos, i tenim de fet el cap d'informatius i editor del Catalunya Migdia, Òscar Fernández. Bona nit, bon vespre.
3: Bona nit, bona nit. Estàs al punt de dir-me cap d'internacional.
1: Quasi. No? Estàs allà, a punt. Escolta'm, heu arribat bé? Com ha estat això, aviam?
3: Sí, és una sensació estranya, la que hem tingut durant tota la tarda aquí a Montserrat, perquè, clar, hi ha una quietud, no només a aquesta hora, sinó, de fet, quan hem pujat. Clar, aquí només hi pot haver la gent que tingui acreditació i la gent que tingui previst passar la nit, com nosaltres. La resta de la gent no s'ha pogut quedar perquè han desallotjat pràcticament a tothom, i fins i tot el cremallera ha retallat els seus horaris i les últimes pujades i les últimes baixades no s'han produït. Això fa que ara mateix aquí estigui tot preparat. Ara mateix us estic parlant des de l'estudi, des del que Catalunya Ràdio farà demà el seguiment del que passarà aquí a Montserrat, i la imatge és espectacular. La façana de la Basílica de Montserrat, als peus d'aquesta façana, tres grans pantalles, ara mateix amb una imatge fixa de l'altar ple de flors, i al darrere d'aquestes pantalles, tota la plaça principal que hi ha davant de la Basílica de Montserrat, plena de cadires que estan preparades per rebre demà a tots els convidats. Ara mateix, en aquesta mateixa esplanada, un grup de policies, de la Policia Nacional, que són els encarregats ara mateix, van acompanyats de gossos, i que estan fent, doncs, els escorcolls previs per tal de garantir la seguretat. Les tanques que han de mantenir la gent a banda i banda del que és la calçada principal per on accedirà el Papa a la Basílica de Montserrat, ara mateix estan estirades al terra perquè fa una mica de vent i alguna ha caigut, i per tant ara mateix el que estan és posades a terra, estirades, entre cometes, per tal que no caiguin. Per tant, tot a punt aquí a Montserrat per rebre el Papa demà cap a les 12 i poc, que és quan està previst que arribi aquí a Montserrat.
1: Falta el Papa i falten els milers de persones que pujaran,
3: sí,
1: també.
3: Sí, sí. Entre 9.000 i 10.000 se n'espera.
1: No, sí, sí, doncs demà serà un dia molt, molt mogut. D'altra banda, sou molts periodistes, com encareu aquestes pròximes hores? Haureu de sopar? No?
3: Sí, sí, sí. Hi hem sopat.
1: Dormir una mica, també. Ja heu sopat, veus? Jo m'imaginava que això podia anar així. Ja heu sopat.
3: Sí, hem sopat. Saps què passa? També hi ha la Marta Romagosa, que avui a partir de les 12 farà la nit dels ignorants des d'aquí, i diguem-ne que ens hem amollat els horaris de la Marta. La Marta havia de sopar abans, més tard no pot, perquè si no se li fa l'horari en què ha de començar el programa, i per tant ja hem sopat.
4: O sigui que és cosa de la Marta, no dels monjos, perquè aquí ja veiem que havies canviat hàbits.
1: Sí, jo pensava, dic, demà matinaran.
3: Els monjos fan la seva vida a banda dels periodistes, vull dir, no hem entrat a sopar amb ells, diguem-ne, només ens faltaria això, eh? Hauria estat molt interessant, eh? Però,
4: clar,
3: però no.
4: I tant.
1: Però, per exemple...
4: Una cosa que podem dir és que sonarà molt bé el programa, eh? Perquè està sonant ara mateix, aquí la feina dels tècnics, impecable.
3: Sí,
4: si no hi ha
3: coses
4: estranyes.
3: Amb la Matilde i el Pep Casanovas, que estan fent aquí, i bé, aquestes filigranes que fan sempre quan estan en desplaçaments.
1: Molt bé. Doncs us escoltarem efectivament avui la Marta Romagosa a partir de les 12 amb aquesta nit dels ignorants, i demà, doncs, a quina hora comença la programació especial? Hi haurà el matí de Catalunya Ràdio, que enllaçarà amb vosaltres, oi?
3: Sí, és a dir, demà al matí s'hi posa a les 6 del matí, amb el Francesc Soler i el Ricard Ostrell, que seguiran des de l'estudi de Barcelona tot el que vagi passant, perquè recorda que el papa primer va a la presó de Brians, de camí aquí a Montserrat fa una aturada a la presó de Brians, després arriba aquí, a la Basílica de Montserrat, on resarà el Rosari. Això està previst que sigui entre les 12 i quarts de dues. Després, a quarts de dues, dina amb els monjos. És un dinar privat, al qual no s'hi tindrà accés. I a quarts de quatre, aproximadament, marxarà d'aquí per tal d'anar ja cap al convent de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, on tindrà alguns actes a la tarda, fins a l'hora que arribi l'acte central de la seva visita, com és l'arribada fins a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús. I nosaltres la programació des de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio, que allargarà fins a les 2, amb la presència també dels enviats especials aquí des de Montserrat explicant tot el que passi, de 2 a 4 al Catalunya Migdia, que farem des d'aquí, des de la muntanya de Montserrat, explicant tot el que hagi passat al matí, i la prèvia, que seguirem a partir de les 4 amb tu, Agnès, amb el Francesc Garriga i tots els companys, seguint tot el que passi a la tarda al voltant de la Sagrada Família, sobretot.
1: El clímax serà, de fet, perquè coincidirà, recordem-ho, demà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Doncs, Òscar, que vagi molt bé. Jo crec que descansareu, perquè segur que hi ha moltíssima calma, no?
3: Sí, la veritat és que sí, eh? Fa una mica de fresca, també t'ho diré, eh? Aquí a la muntanya
1: abans,
3: fa fresca. Sí.
4: Això t'ho t'agrada, per això, Òscar?
3: Sí,
4: això.
3: Molt millor això que no la calor. Jo ja afirmo, aquesta temperatura l'afirmo sempre. Però sí, la veritat és que el que impacta ara mateix és la quietud, ara mateix, i aquesta tranquil·litat aquí dalt de la muntanya i el silenci.
4: Doncs no et pertorbem més.
1: Bona feina, Òscar.
3: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: La bendició de Dios Todopoderoso.
4: 4 minuts per arribar a 3:15 de la nit. Avui hem vist molta gent aclamant el papa, però també hi ha gent que sabem que no li agrada com s'està plantejant aquesta visita, i alguns avui havien de protestar. Ho ha estat seguint l'Àlex Giral Robert. Hi havia la gent dels Jo no t'espero, eh? Que, com ha anat?
6: Sí, doncs mira, sota el lema, ara ho has dit, Jo no t'espero, era una convocatòria de les entitats ateus de Catalunya, Europa Laica i la Fundació Ferrer i Guàrdia, que han rebutjat aquest macrodispositiu que s'ha muntat a Catalunya al conjunt de l'Estat per rebre Lleó 14. Ho consideren una despesa pública inadmissible i defensen que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que diuen té l'Església aquí a Espanya.
1: Veiem els escolanets, diria Gemma Bonet, apareixent a l'escenari davant de Papa Lleó 14.
7: Exacte, el Papa Lleó 14 acaba de fer la benedicció final de la pregària, aquesta vetlla de pregària que encara hi ha l'últim moment, i ara els escolans de Montserrat, l'escolania de Montserrat, s'està situant, el director a davant de tot de l'escenari, la gent cridant viva, viva el papa o visca el papa, i amb aplaudiments el papa, doncs, que se'ls mira, doncs, amb alegria, i veiem els escolans que ja estan situats a les escales mentre que el papa està dalt de tot de l'escenari, i ara s'està situant, va baixant avall perquè es col·loca al costat de la Mare de Déu de Montserrat.
1: Una imatge, quan el plano és obert, amb molta càrrega simbòlica. Hi ha la Mare de Déu de Montserrat, els escolanets a banda i banda, i de fons aquesta rèplica de la Torre de Jesús.

0: Doncs moment molt emotiu. Encara no s'ha acabat, continua l'Escolania. La següent estrofa del Virolai.
1: I Gemma, el papa durant tota l'estona mirant fixament la Moreneta, eh?
0: Sí, efectivament, un gest de respecte cap a la Mare Déu de Montserrat s'ha situat a davant de la Moreneta i, de, doncs bé, d'una manera molt... amb un posat de reflexió durant tot el Virolai s'ha posat davant de la Mare de Déu i ara ha tornat ja cap a la seva seu, cap a la seva cadira. Sí.

s'acaba el Guirorai. Molts aplaudiments de tots els assistents perquè s'ha viscut un moment molt emocionant, molt emotiu amb aquest camp del Guirorai per l'Escolania de Montserrat. Els escolans que es mantenen encara a l'escenari i el papa que ara ja està a la seva seu, a la seva cadira, a l'altar major de l'escenari, però ja veiem Sergio Dalma, que es disposa al costat d'un altre escolar a cantar amb Dones Força. El papa s'asseu per seguir aquesta cançó i també tot el públic assistent s'asseu a la seva cadira. Començarà Sergio Dalma amb un altre dels escolans que fa el solo, amb aquesta cançó que va... es va donar a conèixer per la Marató de TV3 i que ara aquí esdevé també un himne.

0: quin moment, Gemma.
1: Sí, un moment molt emotiu. De fet, s'han encès els llums dels mòbils. Tothom s'ha posat mentre ha durat aquesta cançó tan emotiva de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. Tot el públic ha encès els llums dels seus mòbils i s'ha produït un moment molt bonic en què doncs, totes les grades s'han il·luminat amb els llums de la gent. I ara el Papa està saludant a Sergio Dalma i a l'Escolania, els està saludant un per un. Primer ha saludat a Sergio Dalma i ara un per un a tots els escolans de Montserrat. Bé, tots no, veiem
0: això,
1: que una representació.
0: Sí, i això que ja s'acabarà ara amb això, sonarà un altre cop l'himne de la visita, però aquesta cançó tan emotiva és la cirereta, eh?
2: Exacte.
1: Sí, exacte.
2: Deies, Gemma, que ha sigut un moment emotiu aquí a l'estadi. Hi ha algú que des de la distància segur que també s'ha emocionat molt, perquè aquesta cançó sense ell potser no hagués sonat, o no hagués sonat així, o n'hagués sonat una altra, no ho sabem. És Àngel Lacalle, perquè com has explicat bé, Gemma, que aquesta cançó va formar part del disc de la Marató de l'any 2011 i darrere hi havia l'Àngel Lacalle. Bona nit, Àngel.
3: Manel, Agnès i a l'audiència, molt, molt bona nit.
2: Què?
3: Bona nit.
2: Quina és la història d'aquesta cançó? Com ho has viscut tu, això?
3: Home, ara des de l'emoció, i veient en Sergi, en Pep, emocionat, doncs poder la història que us puc explicar entraria perfectament dins aquest àmbit d'emocions d'avui, no? D'emocions en molts sentits, i m'agradaria parlar-ne no estrictament des del punt de vista musical o artístic, però sí del que comporta l'emoció d'una història que va començar el 2008, quan per primera vegada amb el pare Josep Maria Cardona li vaig demanar que pogués fer possible la participació de l'Escolania de Montserrat en el disc de la Marató. Que fessin per primera vegada una cosa diferent i entressin en un projecte com el de la Marató. En Josep Maria Cardona, que va estar prior de Montserrat i també va estar responsable de l'Escolania, em va prendre bona nota, ho vam treballar. El que passa que el 20 de setembre del 2010 en Josep Maria Cardona ens deixava, però va agafar les rendes de l'Escolania, la va agafar un monjo, el pare Sergi d'Assís, amb el que ho vam emprendre, si cal, amb més força, que l'Escolania estigués en el disc de la Marató. I ens van confirmar que l'Escolania estaria en el disc de la Marató. I després van començar a treballar la cançó. I al final els hi van plantejar tres possibles alternatives. Perquè, clar, havíem de trobar aquella cançó que aplequés els valors de la Marató i de Montserrat. I del país. I resulta que de les tres, crec que una la vam encertar. Ho vam fer amb en Jordi Cubino. En Cubino va adaptar la cançó. I aquest You Raise Me Up amb Dones Força va ser la que ells van entendre que podíem millor que qualsevol altra representar aquesta primera vegada en el que l'Escolania i des de Montserrat podien entrar a cantar una cançó ben diferent del que feien habitualment. I després de la cançó, home, una vegada amb el sí de Montserrat i una vegada acceptada la cançó ens faltava la persona que l'interpretés i li vam dir a un personatge que coneixíem molt bé, que teníem una gran relació amb una veu única català i que a més entenia i viu els valors de Montserrat. Vam anar a Madrid, vivia a Madrid aleshores i ens va dir que sí. I a partir d'aquí vam començar a treballar. El Josep Maria Cardona no va veure editada la cançó perquè va morir el 2010. Però el 2011, el disc de la Marató, incorporava aquesta cançó que havíem trobat aquests valors d'una cançó de superació, una cançó d'acompanyament, d'amor, de fer costat, de consol vers la pèrdua, de resiliència. A més, una cançó que el Josh Groban havia popularitzat però que tot i així era d'ascendència irlandesa, perquè un grup irlandès, el Secret Garden, l'havien fet precisament per la mort de la mare del que va posar la música del Rolf Lowery.
2: Doncs, Àngel, avui poc us imaginàveu, no sé si en aquell moment que arribaria a omplir l'estadi de Montjuïc, ser una de les incloses en el repertori d'un dia tan especial. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat també aquesta nit. Una abraçada, Àngel.
3: Forta, bona nit.
2: Bona nit.
0: I l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que ja està en l'últim tram, l'última intervenció musical. Ara farem una petita pausa i a les 10 en punt, com cada dia, comencem el Catalunya Nit i recapitularem aquestes i altres informacions del dia.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: con ora. Germani, Germani. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Estimados Germans y Germanas. Am gran goig començo la meva visita rezant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: La primera jornada de Lleó 14 a Catalunya ha tingut com a escenaris principals la catedral i l'estadi de Montjuïc davant de 40.000 persones.
0: En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
1: Sense sorpreses, tot ha anat com estava previst. De seguida ho explicarem tot, recapitularem de seguida.
2: Catalunya nit.
3: En un dia en què han passat altres coses importants també, com la primera jornada de selectivitat en l'era de l'ús massiu de la intel·ligència artificial, per primera vegada hem vist detectors de freqüència per assegurar que els estudiants no fan servir aparells connectats a internet per respondre les proves. Avui, exàmens de física, geografia o llengua castellana, amb preguntes com ara, corregiu aquesta frase. No me gustan las comidas con especies fuertes. Sabríeu dir on és la errada? Doncs avui és un d'aquells dies en què es pot jugar a intentar veure si passaríem o no les proves de selectivitat. Demà toca literatura catalana, matemàtiques o història.
1: I en un dia en què Tana recomanava utilitzar el transport públic, el Centre Informàtic de Control de DIF ha registrat dues incidències. Les interrupcions en la circulació de trens han durat pocs minuts, però s'han arrossegat retards durant tota la tarda. A DIF han culpabilitzat Siemens, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula la circulació. Sigui com sigui, han tornat les queixes.
4: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i amb cada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
3: L'Agència de la Unió Europea sobre Drogues ha publicat un informe que posa de manifest com Catalunya i Espanya són terres de cultiu i punts clau de les rutes del narcotràfic. A Catalunya es confisca una de cada quatre plantes de cannabis de tota Europa.
1: I aquesta setmana estem parlant sobretot de Gaudí, però avui també hi afegim un altre nom il·lustre, perquè és el dia de Pau Casals, al Palau de la Música, amb concert aquest vespre del Quartet Casals i Alexander Melnikov al piano.

0: Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: En el primer dia del Papa Lleó 14 a Catalunya ha demanat que aquest sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia d'aquest vespre que ha pronunciat davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. També ha llançat un missatge de que cal prendre consciència sobre la salut mental i ha demanat la implicació de tothom per aturar la violència masclista. Un discurs en què ha intercalat el català i el castellà. L'hem estat seguint durant tota aquesta tarda i vespre. Ara tornem cap a l'Estadi Olímpic amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussó i la Gemma Bonet. Gemma, bona nit.
3: Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, efectivament, aquest acte que ja s'ha acabat, ja tothom va desfilant, l'Estadi Olímpic es buida ràpidament i un acte, una vetlla de pregària que ha començat amb diversos concerts i actuacions musicals i després ha tingut una segona part en la qual doncs, el papa Lleó XIV ha fet una homilia en la qual ha demanat ha fet aquesta crida a que tothom faci aquesta crida cap a la pau i cap a la unitat.
4: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
3: Una homilia on el papa ha anat combinant el català amb el castellà i, de fet, l'acte d'avui ha sigut bàsicament doncs, amb els conductors també en un acte bàsicament en català i el papa ha anat combinant els dos idiomes. Després també hi ha hagut testimonis que han explicat el seu testimoni de fe. Una jove, per exemple, que ha explicat com va patir depressió i com la fe la va ajudar a tirar endavant. En aquest sentit, el papa li ha dit que la salut mental també ha de ser una cosa de tots, sentim-lo.
4: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
3: Diversos moments àlgids que ha tingut aquesta vetlla de pregària és quan el papa ha entrat en papa mòbil a l'estadi, que s'ha anat aturant per saludar sobretot a molts infants, i després també quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i finalment Sergio Dalma, juntament amb els escolans, ha cantat l'himne amb Dones Força, que ha donat el punt final en aquesta vetlla de pregària que s'ha fet aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Doncs gràcies tant a tu, Gemma Bonet, com el Xavier Cussó, que durant tota aquesta estona us hem pogut sentir i ha sonat tot molt bé, així que gràcies a tots dos. Bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
1: Doncs ve un estudi que s'ha convertit aquest vespre en un immens espai de celebració i trobada espiritual. Fidels, famílies, grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, també la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Encara a l'estadi podem saludar ara mateix a Cèlia Forment. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Com s'ha viscut aquest ambient? Explica'ns.
5: Doncs s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, podríem dir. Les grades completament plenes, amb un públic entregat, ha omplert el recinte molt abans ja de l'arribada del papa Lleó XIV.
6: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
7: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
5: Hi ha hagut grups vinguts de diferents punts del país i també de fora, amb banderes, pancartes, càntics, que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
8: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances, un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
5: Entre el públic hem vist també moltes samarretes personalitzades amb missatges, pancartes, en una prèvia que ha combinat música i pregària i que ha anat fent créixer mica en mica la intensitat emocional d'aquest moment, sobretot també entre els més joves.
9: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
5: L'estadi olímpic lluïa com una gran bandera del Vaticà perquè les butaques de les grades i els passadissos s'han tenyit de groc i blanc simulant aquesta bandera. A l'escenari, una gran escalinata ha presidit tota la vetlla amb una gran creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que es beneirà demà i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Cèlia. Suposem que ara el papa ja enfila cap al Palau Episcopal, on passarà la nit. El viatge oficial a Barcelona començava aquest migdia, una mica abans de la una. L'avió que el portava aterrava a l'aeroport del Prat. D'allà ha recorregut en cotxe els 14 quilòmetres que separen la pista d'aterratge de la plaça de la Catedral, que és on el pontífex ha fet seva la primera parada. Oriol Pujadó, bona nit.
12: Què tal? Bona nit.
0: Primer acte a la catedral i la primera vegada que hem sentit Lleó XIV parlar en català.
12: Sí, el pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
4: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
12: L'homilia ha estat tot en català, ha anat combinant català i castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Joan Josep Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà ha acabat l'acte resant una oració a la copatrona de la ciutat de Barcelona. A l'exterior de la catedral, a la plaça, s'hi han concentrat, segons l'Ajuntament, 6.500 persones. I Lleó XIV les ha saludat un cop acabat l'acte.
4: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, salut!
12: Per cert que en l'avió que el portava de Madrid a Barcelona, el papa s'ha apropat durant el trajecte a la cabina, ha saludat també per la finestra el pilot del caça que escortava l'avió d'Iberia que l'ha traslladat fins a Barcelona, ha parlat una estona amb el copilot i amb el pilot amb aquesta distesa conversa sobre les seves preferències en el món del futbol. El pilot li diu a Lleó XIV que és del Madrid i el pontífex recull el guant, diu que ell és blanc i que Barcelona s'ha d'anar en compte per no ferir sensibilitats.
0: Sí, sí, sí, aquí se la jugava fort, però vaja, sí, anava vestit de blanc i espero que els pilots estiguin concentrats sobretot amb la feina. Gràcies, Oriol.
12: Que vagi bé.
1: Doncs bé, ara ho explicava l'Oriol, que el papa ha utilitzat el català en diversos moments d'aquesta primera jornada a Catalunya i el president Salvador Illa ha volgut agrair-li personalment que hagi tingut aquest gest de parlar en català. Havent dinat, el cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, al lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral, i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument i a peu dret amb el president del Parlament i l'alcalde de Barcelona. A la sortida d'aquesta audiència papal hem parlat amb el president de la Generalitat, ho ha fet Albert Prat. Bona nit.
13: Què tal? Bona nit. Sí, el papa

0: el sant pare que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco. És una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
1: Pràcticament un quart d'onze de la nit a l'altra cara de la moneda, amb un megàfon i un petit escenari al passeig barceloní del Born, un centenar de persones han protestat contra la visita papal.
2: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament! Visca la llibertat de consciència!
1: Els concentrats han titllat d'inadmissible la despesa pública dels actes i asseguren que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que continua tenint l'Església a Espanya. Àlex Giralt Robert.
3: Sí, sota el lema Jo no t'espero, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han recordat que Espanya és un estat aconfessional i han lamentat que s'hagi donat veu i recursos públics al màxim representant d'una institució que ni ha reparat els danys pels casos de pederàstia, diuen, ni s'ha disculpat pel seu paper durant el franquisme.
4: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
5: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
6: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat és respecte.
3: Entre els manifestants, sobretot gent d'edat avançada, enfadada no només per la visita del papa en si.
7: I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
8: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
9: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
3: I han lamentat que Lleó XIV hagi carregat contra qüestions d'ampli consens social com l'avortament i l'eutanàsia.
10: Doncs bé, això és el que ha donat de si la primera jornada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Demà el dia és important, amb una visita a Cambrians, després el seu pas per l'abadia de Montserrat, a l'església de Sant Agustí, per acabar finalment d'aquí 24 hores a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Justament ell, Gaudí, té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Priorat de Sant Pere, Reus. Manel Sastre.
11: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
12: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
11: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
1: Aquest centenari de la mort de l'arquitecte està propiciant moltes notícies. Per exemple, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. Marta Vives.
13: El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte.
14: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
13: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre.

0: Doncs bé, sobre la significació de les coses i el pas del temps arran de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, avui hi posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
1: És fascinant com el pas del temps transforma la significació de les coses. Són les mateixes, passen els anys i el seu sentit es transforma perquè estan vives. Demà, més o menys a aquesta hora, Lleó XIV beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Tota una fita en la construcció d'un temple, el que es va posar la primera pedra fa gairebé un segle i mig. El monument més visitat d'Espanya, valorat com un prodigi arquitectònic, s'ha anat buidant del propòsit amb el que va ser concebut i n'ha adquirit uns altres. Avui apareix el número 1 de les llistes dels llocs instagramables de Barcelona, talment com si fos la 8a meravella del món, sense que aquí, crec, n'haguem estat del tot conscients. Res a veure amb el seu sentit original, que tampoc és ben bé el que li va donar Gaudí quan va començar a ser-ne l'arquitecte. D'entrada, era una aposta del tradicionalisme local tirant a Carca. A mitjan segle XIX, en un període de forta convulsió social, també a la capital catalana, va confluir el proselitisme per la figura de Sant Josep, d'una associació local, amb la visió d'un capellà que va voler construir un temple expiatori a través del qual li fossin perdonats els pecats a la ciutat, fent oració a la Sagrada Família, a Jesucrist, la Verge Maria i a Sant Josep. Un altre papa, Pius IX, va donar-hi el vistiplau. Era una altra època, res a veure amb la nostra, però sense aquell replegament reaccionari, sorpreses et dona la vida, no seríem aquí.
0: Doncs bé, passen ja 20 minuts de les 10 en punt de la nit. Fins aquí la crònica de la visita del papa avui a Catalunya, a Barcelona. Fem una pausa per la publicitat i de seguida reprenem la resta de l'actualitat passant per aquesta important avaria que hi ha hagut avui en els serveis de DIF.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Tota comunitat necessita un cor.
9: Un cor? Per què?
8: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
9: I reforçar la identitat?
8: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
9: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
10: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Set minuts per arribar a 11:15. Els trens de Rodalies i mitjana distància han deixat de circular dues vegades aquest migdia i aquesta tarda per una avaria doble al centre de control d'Adif. Per aquest motiu, tant Adif com Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens, que és la responsable, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula els trens. Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit, sí. Rodalies i Adif han demanat als seus serveis jurídics que es plantegin actuar contra Siemens després de les dues avaries. Qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
5: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
4: Anem a descriure la situació. La circulació de trens s'ha interromput després de les 12 del migdia i passades les 3 de la tarda. Tot i que el servei s'ha restablert al cap d'uns minuts, les incidències han provocat retards durant la tarda i problemes als usuaris en un dia que el servei s'havia reforçat amb motiu de la visita del Papa a Barcelona.
6: Vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturas més de mitja hora. Una vergonya.
7: Agobia moltíssim. I a més t'estressa, sobretot quan vas a treballar encara, perquè mira, vens, t'aixeques i encara estàs descansada, però quan tornes és desesperant.
4: I les causes, segons fonts ferroviàries, feia dies que un dels servidors del centre de control fallava. El sistema, però, hauria caigut quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar el problema. La companyia tecnològica ha enviat un comunicat fa escassos minuts en què lamenta l'incident i en què diu que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què ha provocat l'avaria.
8: Els estudiants encaren demà el segon dia de selectivitat després que avui hagi començat sense afectacions per la visita del Papa i la vaga dels docents. Els primers exàmens als quals s'hauran d'enfrontar són de dues assignatures de pes. Història o Història de la Filosofia. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit. Sí, avui ha tocat el primer examen de la fase general, obligatòria, que era el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells, un cop més com és habitual, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de la Utilitat de lo Inútil, Manifiesto de Nuki Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil.
10: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè l'anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Aquesta tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per pujar nota, com geografia o física, i també literatura dramàtica, entre d'altres. A banda dels exàmens d'història o filosofia demà, també hi ha altres matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda tocarà biologia i literatura catalana.
3: M'agradaria agafar aquest del regalet a veure com li ha anat al final.
9: Exacte, ho provarem d'aquí uns dies. Sí, aquest
3: ha de ser...
9: El 3 de juny, concretament.
3: Sí, ha de ser nota molt alta, eh? En fi, avui, per cert, s'ha desinflat el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs a llars d'infants, escoles i instituts públics del país. Segons el Departament d'Educació, el seguiment ha estat de prop del 12%, mentre que els sindicats l'eleven fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya del tercer trimestre i és la que ha tingut menys seguiment de totes aquestes. La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que ha sigut l'última vaga d'aquest curs i admet que cal debatre ara com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
13: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
3: La portaveu de la USTEC també ha dit que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no per una batalla. Al matí, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb la visita del Papa.
8: Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'incendi que ahir us explicàvem en directe justament ara fa 24 hores i que va cremar dues naus i milers de palets de fusta en una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Lleida, per a Joan Álvarez.
0: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Avui els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. Salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
14: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
0: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'ahir dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.

0: A punt d'arribar a 11:15, després de la treva política que durant 3 dies ha provocat aquesta visita del Papa a Madrid, el Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez. Els de Feijóo insisteixen que la corrupció envolta el president espanyol i reiteren que estava al cas de tot el que feia Leire Díez. Un enfrontament que escenificaran Pedro Sánchez i Núñez Feijóo demà al Congrés. El líder del Partit Popular aprofitarà la sessió de control per exigir la convocatòria d'eleccions. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. Unes acusacions que des de la Moncloa la ministra portaveu, Elma Saiz, ha negat fent seva les paraules del president espanyol.
2: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
1: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
3: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
1: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern demà al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez de la Moncloa.
4: Fa poques hores, el candidat del Partit Popular a la reelecció com a president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit per a un tercer mandat consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
5: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
4: Els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els 14 dels ultradretans. Joan Vilaplana, bona nit.
6: Bona nit. Sí, la resta de forces representades ja han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. I sobre aquesta qüestió, en el seu discurs, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i al fet que contribueixin a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i 3 conselleries del govern castellano-lleonès. Per cert, avui populars i ultradretans també han iniciat converses per formar govern a Andalusia. Recordem que en els darrers mesos ja hi ha hagut acords de govern entre PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I atenció a les dades que expliquem ara. A Catalunya es confisca una de cada 4 plantes de cannabis de tot Europa i Espanya acumula el 75% de tots els decomisos del continent. Són dades contrastades entre la informació dels Mossos d'Esquadra i un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues, que alerta de la proliferació de noves substàncies també que són més potents encara. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Espanya, Bruno, lidera els decomisos de cannabis i també de cocaïna.
8: Sí, confisca gairebé el 40% de tota la cocaïna d'Europa. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, avisa que mai abans hi havia hagut tanta cocaïna al mercat europeu i que l'estat espanyol és una de les principals vies d'accés.
9: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
8: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc i les plantacions que les xarxes de narcotraficants han instal·lat en territori espanyol, segons explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues, Lorraine Nolan.
10: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
8: Pel que fa als opioides sintètics, com ara el fentanil que tants estralls provoca als Estats Units, en el cas d'Europa encara representen una petita petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum.
10: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
8: I avisen que els narcotraficants estan millorant els mètodes per entrar drogues a Europa, utilitzant fins i tot drons o submarins.
0: Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Bruno, des de Brussel·les. Bona nit.
8: Adéu, fins la propera.
4: Us parlem ara d'una escena molt quotidiana a les farmàcies que té els dies comptats. Parlem d'aquell moment en què els farmacèutics tallen part del cartró dels medicaments amb un cúter i després l'enganxen amb cinta adhesiva en un full. És el sistema que s'ha fet servir fins ara per validar els medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut, però resulta que està a punt de canviar. Avui el Consell de Ministres ha aprovat digitalitzar aquest tràmit. L'objectiu és modernitzar el procés, evitar fraus i reduir la burocràcia a les farmàcies, tal com explicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa.
4: Doncs bé, tot i així, els dos mecanismes coexistiran durant un temps fins que es garanteixi que totes les farmàcies estan preparades a nivell operatiu per fer aquest canvi.

0: l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets, com sentíem, i amb bastons i amb porres elèctriques, una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. Txell Garriga.
1: Sí, de moment no hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès sí que apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització es produeix després d'una campanya iniciada divendres pel Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, en què es va detenir una trentena de dones acusades, com deies, de no portar el vel integral o bé de portar, per exemple, maquillatge. El govern afganès ha defensat l'actuació policial d'avui davant el creixement preocupació internacional. Per exemple, sentim a Georgette Gagnon, representant especial adjunta de l'ONU per l'Afganistan, que alertava així de la situació de les dones al país.
2: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.
0: 4 milions. Déu-n'hi-do. Gràcies, Txell.
1: Fins ara.
3: Les autoritats nord-irlandeses han fet una crida a la calma davant les concentracions de protesta aquest vespre de l'extrema dreta per l'atac que suposadament va perpetrar aquest dilluns un home sudanès que va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. Hi ha hagut aldarulls amb diversos vehicles cremats. Londres, Quim Olivares, bona nit.
4: Hola, bona nit. L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor, armat amb un ganivet de cuina, fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
5: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
4: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
6: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
4: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: Gràcies, Quim. I els Estats Units han anunciat represàlies contra l'Iran per haver abatut un helicòpter nord-americà ahir a la nit. El president Donald Trump ha admès l'atac contra una parella Apache que patrullava l'estret d'Hormuz. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats en vida amb ajuda de la flota naval nord-americana desplegada a la zona. L'anunci de represàlies militars contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto al foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat avui la ciutat de Tir, a la costa de sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts.
3: I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer també. Brussel·les ha presentat les noves represàlies, que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
7: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
3: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. 20 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, la crònica cultural.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT. Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia, no sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un ornament privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
8: Candela Peña, què passa?
14: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
9: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
15: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
9: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
15: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
9: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
15: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen 3 minuts de les 10:40. D'aquí 2 minuts arribarem a 11:45 en directe al Catalunya Nit. Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat el seu virtuosisme amb peces de Shostakovich i Brahms. Ha seguit aquest concert el Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el Quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una peça de gran modernitat, el Quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: O és la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals. És l'absència de conflicte i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.

0: 3 quarts d'11 de la nit. Una cinquantena de sommeliers estan reunits durant 2 dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. A la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Pilar Malla, Laia Claret.
1: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
2: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
1: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
2: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
1: La nova guia es publicarà al novembre.
3: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Hay que buscar las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
4: Pues estás hablando con la persona adecuada.
3: ¿Tú dirás?
4: Mira.
3: Algo grande. Que toca, te escucho.
5: Aquest cap de setmana s'estrena als cinemes Pioneras, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme. Un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu. Òscar Callau.
6: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
7: D'alguna manera la pel·li se cimenta sobre una base històrica real. Luego es verdad que los personajes tienen referencia a personas reales, pero son personajes de ficción, ¿no? Pero sí que hay una base del primer partido en el Boetitcher, cómo se sitúa la sección femenina o el presidente de la federación frente a lo que ocurre. Hay mucha cosa real y ahí partimos hacia una ficción.
6: Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
8: Yo el fútbol lo juego más que lo sigo, pero nos invitaron a ver a jugar al Atleti femenino y nos lo pasamos pipa.
9: Me cayeron genial, las sigo a varias que me parecen diosas y luego del Barça la verdad que las amo a todas.
6: Pioneras es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
0: I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal. Marta Vives.
10: Sota lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la directora del Mercat.
11: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
10: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi, com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
5: Hora màgica, 11 minuts per les 11. Moment d'escoltar en David Guzmán, que ens parla dels diferents angles de la comprensió lectora.
12: L'altre dia vaig acabar de mirar la segona temporada de Your Friends and Neighbors, la sèrie d'Apple amb John Hamm en el paper d'un home de negocis que acaba accidentalment consagrat a robar a les cases dels veïns. El cas és que l'endemà, per la trampa algorítmica de sempre, em va aparèixer al mòbil en forma de notícia un article sobre el final explicat de la sèrie. I no revelaré com acaba, però convé deixar clar que l'últim capítol en qüestió no té cap mena de dobles lectures, Tot el que s'esdevé és meridià i diàfan. Però passa que per culpa de la superproducció de les xarxes fa temps que s'ha escampat com una epidèmia la ximpleria dels finals explicats. Hi ha centenars de webs i de youtubers que es dediquen a explicar finals de sèries i de pel·lícules com si fóssim criatures de preescolar. Sigui Stranger Things, Severance o Interstellar, quan una obra juga amb l'ambigüitat de no voler explicar-ho tot, és precisament per estimular la capacitat analítica de l'espectador, no per atraure quatre saberuts que et diguin com interpretar-ho. Quan surten els informes de comprensió lectora, les tertúlies són un continu de queixes i laments. Però la noció de comprensió lectora té molts tentacles. Llegir no vol dir únicament desxifrar uns signes escrits en un paper. Llegir vol dir bàsicament interpretar. Llegim un llibre, però també un informe mèdic, una escultura o un fracàs sentimental. Llegir és dotar-se d'eines hermenèutiques per entendre la realitat i el món que ens envolta. I un dels problemes del món que ens envolta és que ens aboca a un procés d'estupidització, perquè a còpia de simplificar-ho tot ha desaparegut de l'equació la paraula esforç. Els textos, i per text entenc també una pel·lícula o una cançó, han de ser cada cop més curts i els missatges més fàcils i mastegats. Volíem globalitzar el coneixement i hem acabat globalitzant la mandra. El problema és que si no deixem espai al dubte ni al pensament crític, no hi ha comprensió lectora que pugui millorar i acabarem tan babaus que no hi haurà cap savi que pugui narrar el final explicat de l'espècie.
13: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: 8 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. A aquesta hora podem saludar en directe Sor Lucía Caram, que ha estat una de les protagonistes de l'acte que ha fet avui el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sor Lucía, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Hem vist com podies apropar-te a Lleó XIV per fer la benedicció d'unes ambulàncies que em temo que ja estàs portant, t'estàs traslladant amb elles, de fet, cap a Ucraïna.
1: Sí, sí, ja acabem de passar la Jonquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem, creuarem la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a hasta Odessa a deixar les ambulàncies.
0: Són ambulàncies que doneu, no?, per al front de guerra. I ja en portes unes 150, si no m'equivoco, no? Ja n'has portat unes 150.
1: Amb aquestes superem les 200, ja.
0: Déu-n'hi-do. Com ha estat aquesta trobada amb el Papa?
1: La veritat que molt entranyable, com va ser entranyable la resposta d'ell quan li vaig demanar si podien venir les ambulàncies. Van ser dos mesos rècords de treball per poder aconseguir les ambulàncies i els vehicles, i ell, quan va baixar, el primer que va ser, gràcies, donar-nos a nosaltres les gràcies per aquesta oportunitat d'estar a prop del poble d'Ucraïna. Ha estat molt, en molts detalls amb les monges que estaven amb mi i molt escoltant què és el que li volien explicar els voluntaris i els col·laboradors que m'acompanyaven. Se veia que estava francament content i bueno, amb l'activitat que porta aquests dies un de la seguretat del Vaticà em deia, ve molt cansat, intenteu no entretenir-lo gaire. No l'he notat cansat i l'he notat que estava molt, que és com que reviu quan està amb la gent, no? Mm-hmm. Per tant, ha sigut una trobada molt, molt bona, ha estat molt pròxim, el cardenal Omeya ha estat facilitant totes les...
0: Sí.
1: Intentant després que s'acostem als voluntaris i als col·laboradors, que tots poguessin sortir a la foto amb ell. La veritat és que bé, veiem un papa que ens està sorprenent positivament a tots, jo crec.
0: Demà, tu i les teves companyes, doncs éreu algunes de les dones religioses que podíem haver vist dins la Sagrada Família. No et veurem perquè estàs fent aquesta tasca de carrer tan important, però què n'esperes de l'acte demà a la Sagrada Família?
1: Bueno, jo penso que ja la visita d'ell farà que, bueno, pues demà serà un dia que tothom al món posarà els ulls en aquest esdeveniment per lo que és i per lo que significa la Sagrada Família, no? Jo espero que, com està sent el viatge d'ell, que ens pugui deixar un missatge que ens ajudi als creients a viure el nostre compromís i, bueno, que pugui servir per, bueno, jo crec que el que es beneirà la creu que corona aquest edifici, que ens ajudi això a aixecar la mirada, és el que espero, perquè sortim del nostre món tancat i que aprenguem a mirar-nos els uns als altres als uns. Jo crec que alçar la mirada és això, no desconnectar de la realitat, sinó alçar la mirada per veient el que tenim al costat nostre, per donar gràcies i després per implicar-nos a transformar la situació de la gent, no? Si no, no servirà de res ni la trobada de la Sagrada Família, ni la vinguda a Espanya, ni tot el discurs, ni tot el desplegament que hi ha. Jo crec que si el missatge no cala, pues era tot estèril. I jo espero que pugui ser un missatge que es transformi.
0: A veure, tant de bo sigui així. En tot cas, tu estaràs camí d'Odessa, Ucraïna, per portar aquestes ambulàncies que avui has tingut l'oportunitat que el Papa beneís. Gràcies, Sor Lucía, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.
2: I ja tenim aquí amb nosaltres el David Ubach. Bona nit.
3: Bona nit.
2: A veure, avui el primer àudio esportiu de la jornada és per Rafael Juste, president interí del Barça.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa.
3: Juste, que el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions recents de Florentino Pérez arran del cas Negreira. Són declaracions que ha fet Juste davant del Senat Blaugrana, que són els socis més antics del club, on també ha afegit que el Barça està dins la norma de l'un per un del fair play financer gràcies a l'esforç de contenció econòmica que han fet al llarg dels últims temps.
0: Molt bé, anem amb el segon document. És un efecte. Calés, què passa?
3: Doncs que el Madrid ha anunciat que ha ofertat 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. És aquella oferta.
0: El vol tothom.
3: Passada. Sí, el Barça també.
0: Sí, el Barça també, no?
3: Però, clar, el que el Barça doncs, ha destacat, segons fonts del Club Blaugrana, és que tenien coneixement que aquesta oferta del Madrid, que va anunciar la setmana passada Florentino Pérez, seria per Julián Álvarez, tot i que descarten un canvi d'estratègia de la que tenen marcada, que és no arribar ni de bon tros a aquestes xifres per part del Barça.
2: I molt breument, un apunt avui positiu de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
5: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva.
3: El CN67 ha guanyat l'equip blaugrana, demà hi haurà el València Joventut. L'Igualada ha passat a la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, eliminant el Barça en l'últim partit de semifinals, 1-2. Tenim en joc la pròrroga de l'Inter Movistar Barça a la Lliga de Futbol Sala. El Barça domina la sèrie 1-0. Si guanya, passarà a la final. I la selecció espanyola femenina s'ha classificat per al Mundial en guanyar 1-6 a Islàndia.
2: Perfecte, gràcies, David. Fins demà.
3: Fins demà, adéu-siau.

0: Mira cap al cel de manera espiritual. Nosaltres ara hi mirem per trobar-hi senyals de què ens farà demà. A veure, aquesta cançó començava dient alguna cosa com pluja ben d'hora al matí, però no sé si té alguna cosa a veure o no. La Gemma Puig ens ho aclarirà. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, aquesta cançó és de Gordon Lightfoot, que es diu Early Morning Rain, per tant, pluja de matí, sobretot de matinada i fins a primera hora. No a tot arreu, però sí que aquesta petita cua de front que ens ha anat creuant encara demà al matí a primera hora pot deixar alguns ruixats de matinada, Pirineu, Prepirineu, pot arribar al Prepirineu i fins i tot a punts del prelitoral a primera hora. Després, les precipitacions anirien marxant, però sí que tindrem aquest temps un pèl més insegur, almenys fins a primera hora del matí. Amb núvols, això sí, presents, i temperatures un pèl més baixes. Refresca una miqueta més. Avui ja s'ha notat, avui les màximes ja han quedat més baixes, els valors més alts doncs, han arribat aquests 31, 32, graus, per exemple, Escó, i demà una miqueta menys. Demà ja costarà una mica més d'arribar a aquests 30 graus i avui s'ha notat també aquest descens de la temperatura al Pirineu i Prepirineu. Per tant, demà podríem dir tindrem el dia més fresc de la setmana. Això sí, a la tarda, tret d'algun ruixat del Pirineu Oriental, a la resta, cap a Ponent, cap a la costa central, Camp de Tarragona o Ebre, tindrem més estones de sol.
0: Perfecte, doncs ens refrescarem una miqueta. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 11, el 9 de juliol. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Algú es deu pensar que potser ja estem de vacances o que ells haurien d'estar de vacances. No, he dit 9 de juliol, però no, som el 9 de juny.
1: A gairebé tothom li agradaria, però encara ens queda un mes. Bé, en tot cas, en aquesta última hora que tenim per davant i que podem apamar, entrevistarem els dos presentadors de l'acte de la vigília d'oració del Papa Montjuïc, la periodista Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador d'aquesta casa, de la tarda, de Catalunya Ràdio, concretament.
0: Avui era la vigília perquè demà és el dia gros de la visita del Papa. Repassarem els escenaris pels quals passarà Cambrians, Montserrat, el Raval i sobretot la Sagrada Família. I aquí, a la Sagrada Família, ens detindrem per parlar d'arquitectura. Benedetta Tagliabue no només ens explicarà la seva visió de l'edifici de Gaudí, sinó que també ens portarà a altres esglésies contemporànies repartides per diferents països i que ella considera que són úniques.
1: I qui tindrà avui l'última paraula del dia és una persona que en sap molt d'una de les malalties que tenen més prevalença a la nostra societat. Parlem de la diabetis. Ell acaba de publicar un llibre que es diu Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. Li demanarem, per exemple, què és la glucosa. És la part més evident, segurament, de la diabetis, però és l'únic indicador que hem de tenir en compte. Ell es pregunta, quantes vegades has escoltat frases com canvia els teus hàbits, tingues més força de voluntat, posa't a dieta, frases que diu que ens culpabilitzen. Amb ell aprendrem una mica més a conviure amb diabetis o no amb la qüestió de l'alimentació. Serà a la part final del programa, 11:45 de la nit. I anirem a pams, com sempre. Tenim ara mateix 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I d'entrada escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 9 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Bon dia i bona hora. Germani, germani.
4: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat. Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú per a

0: i estimat per allò que és.
1: Gràcies per l'acollida a Barcelona. Bon nit i bon descans.
2: El papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
3: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
4: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
5: Ja acabem de passar la Junquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem, creuarem la frontera el dia 12, molt a la matinada. Per anar directament a Odessa a deixar les ambulàncies.
6: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
7: I si vol passar, abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
8: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
9: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
10: Vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada Bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya.
11: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
12: M'ha semblat un regalet, la veritat.
13: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
14: És la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte i, per això, l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
15: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
16: A les 11:07 i encara hi afegirem un document sonor més del dia d'avui.
17: Bona tarda a tothom! Bona tarda, Catalunya!
18: Bona tarda, Barcelona!
17: Bona tarda, Xavi Pérez Esquerdo!
18: Bona tarda, Mercè Raga!
16: Són ells dos, els periodistes Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda de Catalunya Ràdio, que han presentat la vella d'aquesta tarda a l'Estadi Olímpic. Mercè, Xavier, bona nit!
19: Molt bona nit, Agnès!
16: Esteu refets ja o no?
19: Manel, bona nit!
20: Bona nit a tots!
19: Bona nit, jo, Xavi, on ets tu? Perquè, o sigui, ara mateix som perdudes, anem amb la Neus Sala, que és una de les coordinadores de la vella, i la Cece Bertran, que ens ha ajudat en tot, i ara hem sortit al Poblenou, no, Neus? Portem com mitja hora perdudes, però bé, molt, molt satisfets.
18: Jo, gràcies a Déu, m'he trobat uns veïns i m'han pujat al seu cotxe.
16: Què dius?
19: En set, de debò, que bo.
18: Sí, estic al cotxe, em porten a casa com un senyoret.
16: D'acord, per tant, ha costat, sortir de l'Estadi Olímpic.
19: Sí, una miqueta.
16: Aviam,
18: sí, aquí... però era una festa.
16: Era una festa. Escolta, heu parlat amb el papa, heu pogut parlar-hi un creuament de paraules, un algo?
19: Endavant, Xavi.
18: No, gens, res. De fet, ens hem quedat més estona del que havíem de quedar-nos allà dalt de l'escenari.
19: Sí.
18: I havíem de... O sigui, quan entra el papa per protocol i ja està. Cert és que hem estat treballant molt aquesta altra part de la vella on nosaltres no hi érem, però ens hem quedat una estoneta a dalt i hem d'anar, per favor, podem quedar-nos un parell de minutets més, i sí que després ja estàvem més cansats i hem volgut anar a canviar-nos i desmaquillar-nos i seure-ho i poder-ho gaudir des de les primeres fileres.
16: Home, jo imagino que deveu haver viscut aquesta feina amb una certa intensitat, és a dir, és un aparador increïble i a més, doncs, la proximitat amb una figura com aquesta, sí, digueu no creients,
19: Sí, sí, no, la veritat, Agnès Manel, ha estat una experiència, de debò, per mi, i segur que pel Xavi també, una de les millors experiències de la meva vida, sens dubte. Jo, com a creient, puc dir-ho també, ha estat un repte personal i professional immens, però que des del primer moment, no sé com explicar-ho, Xavi, hem tingut una pau, vull dir, ha estat com que ens sortia del cor, no? I el fet de poder, sí. Doncs, participar en aquesta acollida per rebre el papalló, i no sabeu com s'ha posat l'estadi, quan han sortit les imatges amb Sor Lucía, que era sí. com el primer contacte amb el papa, la gent, però és que, mira, ha rugit com un lleó, perquè realment ha estat impressionant, Xavi, i més, o sigui, viure-ho des de l'altra sí, banda de l'escenari, no?
20: Que seria greu perquè que justament passava, estàvem, clar, ja, clar. Estàvem portant la gent cap a un recolliment més profund i era el moment en què sortia el doctor Francesc Torralba
19: és a parlar veritat.
20: Una miqueta de la desesperança després de la tragèdia que va viure amb la mort del seu fill en un accident allà als Pics d'Europa. I sí. començàvem a veure, però què passa, què està passant? Pam, que ja estava el papa als afores i estava amb Sor Lucía Caram doncs, beneint aquestes 33 caravanes que anaven cap a Ucraïna.
16: Escolta, heu estat davant de 40.000 persones xerrant.
20: Saps per què? Hem estat molt tranquils perquè poc abans molt. Hem tingut una benedicció, hem fet una oració amb el Peter, que ha estat la persona que ha llegit l'Evangeli davant del papa, i ens ha donat moltíssima pau i ja ho hem deixat tot a mans de Déu. Jo sempre, sí. bueno, ara no és que ho compari, però he tingut aquesta mateixa sensació quan organitzes un casament, que tu vas organitzar pensant en tots els detalls, però el dia arriba el dia que dius, ara ja ho poso en mans de Déu i aflui.
19: Sí. Sí,
16: doncs sí. Molt bé. Escolta, i com us va arribar la proposta? Fa molts dies.
19: Ui, Agnès, Manel, fa molt... Sí, Xavi, què va ser? Fa uns mesos ja, no?
20: Sí, jo diria, a mi crec que va ser el mes de gener. Crec que va ser una cosa sí,
16: al gener, sí. Déu-n'hi-do.
19: Al gener i, Agnès, havíem d'estar silenci. Discreció i callats que no podíem dir a ningú.
20: I però això, feia gràcia, perquè clar, jo treballant en tants mitjans de comunicació sentia que tothom anava dient aquí rumors i vindrà no sé qui, vindrà la Rosalía.
19: Clar, no, i jo a Radio Estel. Clar, i imagineu-vos jo a Radio Estel, que clar, nosaltres, o sigui, imagineu-vos com ho estem, com ens estem focalitzant amb aquesta visita del papa, i jo pensant, és que jo no hi seré.
16: Clar, o sigui, clar, realment...
19: És una persona menys, no? Però tenim un equip fantàstic, ja ha anat molt bé, i demà sí que hi seré, però bé, és això, perdó, Xavi, però jo la sensació era, ho haig de poder explicar a l'equip, però no podia.
16: Mare sí, de Déu, és a dir, sí. Anàvem organitzant el dispositiu, no?, de la ràdio per
19: clar,
16: cobrir-ho,
19: sí,
16: i tu,
19: sí,
16: no, tu
19: sí.
16: pensaves, bueno, a mi estan comptant-hi, però jo no hi seré.
19: Sí, no, però sí. Al final s'ha pogut coordinar bé, però sí que això és com més d'anècdota, no?, però el Xavi que té una anècdota molt divertida amb la teva dona, no, Xavi?
20: No, clar, jo no podia dir res, absolutament.
16: Però no li vas dir?
20: No, les coses de l'Església, Agnès i Manel, que la Iglesia m'estupava.
16: El
20: moment que la meva dona estava veient que em trucaven cada dos per tres els mossens i tota la cúria i el bisbe, em deia, escolta, m'has d'explicar alguna cosa? T'has de fer diaca o alguna cosa? I vaig demanar permís, sisplau, si podia dir alguna cosa. Però l'anècdota més divertida ha estat avui, que quan ja la Mercè estava a l'estadi, jo venia de Barcelona Televisió amb la Núria Ferrer i venia de camí, que per cert avui es podia circular de meravella per Barcelona.
21: Sí, és veritat.
20: Sí, sí, sí. I em diu la Mercè, no saps què m'ha passat? I dic què? Diu, m'he deixat el vestit a casa.
16: No, ostres. Mercè,
21: ostres.
16: Quins nervis, no? De sobte.
19: No, però ha estat, sí, però ha estat una carambola, eh? Perquè just estava parlant amb el Xavi i dic, Xavi, on ets? I em diu, soc al Poble Nou. Doncs canvia de direcció i passa per casa meva i m'agafes el vestit. I ha estat un angelet, crec que
16: home.
19: He tingut.
16: No, sí. Això dona mostra, jo crec, dels nervis, no? Perquè si no, no t'oblides una cosa així. Vull dir, és evident que...
19: No, perquè, clar, anàvem amb maletes, o sigui, anàvem com molt preparats, però clar, el vestit, exacte. Però tu imagina't, Agnès, Manel, l'emoció que teníem, que jo el que volia era ja rebre el papa, mira igual vestit.
20: Ai, tens la bossa?
19: Ni res, sí.
16: Déu-n'hi-do,
19: sí, tinc la bossa, sí, ara l'he agafat, el vestit.
16: Ara ja és igual, tenés. Ara si el perdessis ja... Escolta'm, i us queda alguna cosa demà encara, Xavier? Teniu feina encara o què?
18: Oh, ja està, ja hem acabat.
16: Ja està, eh? Jo
19: ara, jo demà Sagrada Família amb Ràdio Estel, focalitzada. Ara sí, ara, Agnès, Manel, ho haig de donar tot, perquè com no he estat aquests dies almenys,
0: sí,
19: ara...
0: Sí, demà compensar.
19: Exactament, exactament. Però

0: moltes ganes.
1: De sobte,
2: no, però era, hi ha hagut un moment, Xavi, te'n recordes? Va ser ahir, crec, que a l'estat general, que de cop i volta érem nosaltres allà a l'estat olímpic, i dic, me'n vaig a la sala de família, i dic, però després torna, sí, després torno, ara vinc, o sigui, és que era tot arreu, i dic, però aquest noi, d'on treu l'energia? Vull dir, sí o no, Xavi?
0: És jove.
1: És l'edat.
2: Sí, i la il·lusió i les ganes.
1: També. Escolteu, doncs...
0: Bueno, escolta, jo també vaig presentar una gala amb tu, Agnès, recordes?
1: Sí, però estem anant molt enrere.
3: A veure, no, però expliquem-ho bé, què va ser això, què va ser?
0: La gala de final de la facultat.
1: Sí, doncs fa, concretament...
3: Ja, perquè sou de la mateixa promoció, vosaltres dos.
1: Som de la mateixa, però el Xavi va estudiar... Oi, tu vas fer audiovisual, publicitat.
0: Jo vaig fer comunicació audiovisual.
1: Amb la Mary, jo me'n recordo, esclar, amb la seva dona. Jo ara m'estic recordant de la dona i dic, no li ha dit, tu, després de 30 anys junts.
3: O sigui que veu fer una gala aquí els dos, eh?
1: Vam presentar
0: a l'auditori,
1: sí.
3: 40.000 persones no hi havia, però.
1: No, i teníem 20 anys.
0: Sí.
3: Doncs has anat prosperant. D'aquí 10 anys pronostico que presentaràs davant de 150.000 persones.
1: Ja pot ser, vés a saber. És passet, cada 25 anys es multiplica la cosa.
3: Exacte.
1: Bueno, una abraçada molt forta, Xavier, Mercè, i gaudiu d'aquestes bones sensacions que us ha deixat això d'avui.
2: Moltes gràcies. Gràcies, Agnès. Gràcies, Manel.
0: Mirada, adéu, Xavi. Manel, Agnès, alceu la mirada.
3: Amunt.
1: Vinga, ben amunt.
2: Adéu, bona feina. Adéu, bona nit. Bona nit.
3: Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit. Demà es viurà també un fet insòlit, i és que serà la primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol, i es produirà demà al matí a Catalunya, de camí a Montserrat. Lleó 14 s'aturarà a Brians 1, on es trobarà amb una vuitantena d'interns. Montse Poblet, bona nit.
4: Hola, bona nit. Són homes i dones de Brians 1 i 2 i també de la presó de Batràs, que habitualment participen de les activitats de la pastoral penitenciària i assisteixen a les misses que es fan dissabtes i diumenges a les presons. La Josefina és una de les escollides per parlar amb el papa. Li llegirà un text escrit per ella i revisat per la pastoral.
5: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: La visita del papa a Brians s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà del centre, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
6: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte es farà al Teatre de la Presó. Només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar, i el tancaran elles mateixes amb una estrofa del Virolai.
1: I el papa Lleó 14 també serà demà al matí a Montserrat, que l'últim any ha celebrat el mil·lenari del monestir. L'abadia espera aplegar unes 8.000 persones que han hagut de fer reserva prèvia. Des d'aquesta tarda ja hi ha restriccions d'accés a la zona. Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell.
7: Tot a punt a Montserrat, la vigília de la visita del papa, que ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia i s'hi estarà fins després de dinar. No es pot accedir al monestir des d'avui en cotxe, excepte els vehicles autoritzats i autocars de grup amb reserva prèvia. A la visita de Lleó 14 es preveu l'assistència aquí a Montserrat d'unes 8.000 persones acreditades, entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes de diferents punts de Catalunya i fidels amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe tot l'acte. Es recomana anar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat i caldrà pujar amb cremallera o aeri. L'acte central del pontífex serà la pregària del Sant Rosari, que presidirà a l'interior de la basílica amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai. I després, la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels i visitants. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar, per cert, el seu mil·lenari, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
3: Doncs tot seguit enfilarà cap al barri del Raval. El papa, que és de l'ordre dels Agustins, anirà a la parròquia de Sant Agustí per conèixer de primera mà les entitats que ajuden persones vulnerables. Albert Prat. Sí, amb la visita a aquesta parròquia del Raval i a la presó de Brians, el Vaticà

0: Hi ha un missatge que el papa també està al costat dels més vulnerables i que vol conèixer de primera mà la feina de les entitats que estan cada dia al peu del canó, tal com explicava la setmana passada el rector de la parròquia de Sant Agustí, el pare Faustín, en aquest programa.
1: Quiero hablar con los responsables para saber un poquito cómo se actúa la arquidiócesis de Barcelona en las obras sociales.
0: De fet, el pare Faustín i Lleó XIV es coneixen bé perquè el rector d'aquesta parròquia va acompanyar, va fer de xòfer a Robert Prevost abans de ser papa en un viatge dels agustins a Tanzània. A la trobada de demà davant de 200 persones, el pontífex parlarà amb la responsable de Càritas de Barcelona, amb el director d'Obisno, una associació que ajuda a antics presos i a persones amb addiccions, i amb una religiosa que acompanya víctimes d'explotació sexual.
2: El punt àlgid de la visita del papa a Catalunya serà demà al vespre amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. L'acte començarà a 8:15. El papa hi arribarà amb el papa mòbil després de fer un recorregut d'un quilòmetre per l'Eixample amb l'objectiu de saludar els ciutadans. Oriol Pujador, com serà?
3: Doncs a 6:45, una hora abans, a la confluència del carrer Rosselló amb el Passeig de Gràcia, és quan començarà aquest recorregut del papa mòbil. La comitiva avançarà en línia recta pel carrer de Rosselló per acabar girant al carrer Sardenya. A 7:45, com deies, és quan s'espera que comenci l'acte oficial. 8.000 persones assistiran a la benedicció, 4.000 a dins, 4.000 més a fora. A la plaça de Gaudí, per seguir-ho a través de pantalles gegants i amb cadires de plàstic instal·lades. També hi haurà 250 bisbes i cardenals de tot el món i moltes autoritats, els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, el president de la Generalitat, el del Parlament, 14 ministres, 7 consellers, l'alcalde de Barcelona. Quan acabi la missa, Lleó XIV sortirà a beneir la torre, s'il·luminarà des de terra fins a la creu i un espectacle de drons que dibuixarà el rostre d'Antoni Gaudí tancarà la nit. Recordem que l'acte de benedicció es fa demà, 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte.
4: 9 minuts i arribarem a 12:15 de la nit. Aquí tenim una escena diària quan acabem el Catalunya Nit i és que ens creuem amb la Marta Romagosa, parlem fluixet, sí, perquè estan fent aquí el butlletí. Avui això no passarà perquè ja la tenim situada també a Montserrat. Marta Romagosa, bona nit.
5: Què tal? Bona nit, com esteu?
4: Oh, quina veu ja de
5: sí,
4: pau,
5: ja? Sí, realment. Sí. Tu no saps, jo avui he entrat en pau molt abans de començar la nit dels ignorants, que sempre és el meu moment de pau. Avui he sigut molt abans, perquè és que és per estar aquí i veure-ho, això, eh? No dono l'abast de fer vídeos del silenci que hi ha i aquest ambient de... Vols dir que aquí passarà alguna cosa demà?
4: Segur.
5: I sí.
4: Sí, segur que sí, segur que sí. D'entrada, avui, nit dels ignorants des de Montserrat, que tens previst?
5: Doncs mira, a part de sempre, ja ho sabeu, que obrim els telèfons i la gent, no hi ha dia que no ens digui alguna cosa que ens sorprèn, vull dir que tothom sap que avui som a Montserrat i estic convençudíssima que hi haurà oients que trucaran per explicar alguna anècdota, algun casament, alguna altra cosa, alguna caiguda o qualsevol altra cosa que els hagi passat aquí a Montserrat, perquè hi ha molta gent que és molt aficionada a pujar a la muntanya de Montserrat. A part d'això, doncs hem demanat al portaveu i administrador del monestir, el pare Bernat Juliol, que ens vingui a veure per explicar-nos una mica tot això, com està organitzat i saber aquelles coses també curioses, no?, que volem saber, com ara no sé si li regalaran alguna cosa al Sant Pare, què menjaran quan facin l'àpat plegats, quines autoritats que hi ha, què se'ls hi diu, com han d'anar vestides aquestes autoritats, sobretot els que hi hagi dins de la basílica, perquè, clar, esperen entre 8.000 i 10.000 persones, vull dir que és una xifra que ens diuen que és de les habituals quan hi ha molta gent a Montserrat, però, clar, això passa durant tot el dia, i aquí passarà en un període molt concret de temps, per tant, o sigui, tot està super organitzat perquè la gent es pugui moure el mínim possible només allà on poden anar. Vull dir que està tot molt ben muntat, però veurem que a vegades passen coses, doncs, que no es poden preveure.
4: Exacte.
5: No? I després, aprofitant que nosaltres aquest dia de la setmana sempre fem una ruta per algun lloc o pel món o per Catalunya, aquesta setmana li hem demanat a en Gerard López, home, que ens faci unes rutes per Montserrat, ja que som aquí. Jo no sé si demà al matí, entre una cosa i l'altra, m'animo, i un cop passada tota aquesta seguretat encara acabo fent alguna ruteta. Però vaja,
4: que tu,
5: demà no a les 12 veus... serem aquí també.
4: Això t'anava a dir que no sé quina hora podràs sortir tu de Montserrat després.
5: Doncs no ho sé, haig de fer una intervenció al matí amb el amb l'Ostrell, el matí sí. de Catalunya Ràdio, i després intentarem baixar, perquè, clar, la pròxima nit hem de tornar des dels estudis aquí on sou vosaltres. Vull dir
4: que no t'hagin de fer un lloc al papamòbil.
5: No, segur que no, segur que no. Intentarem colar-nos al cremallera, que això sí, hem pujat al cremallera fabulosament, pràcticament sols aquesta tarda, i espero que demà també puguem baixar, o com a mínim sabent que hem d'estar a la ràdio una hora determinada i que necessitem una mica de descans abans, doncs que ens puguin, ja no dic colar, però sí intentar baixar amb una mica de marge per poder arribar a temps a tot, no?
4: Molt bé, doncs t'escoltarem, que aquí tots som ignorants. Bona nit.
5: Doncs vinga, bona nit, que vagi bé. Adéu.
4: Doncs va, fem una pausa per la publicitat i després no us perdeu la ruta, podríem dir, turística i arquitectònica que farem amb la Benedetta Tagliabue, perquè valdrà la pena.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
9: 31.614, 31614, sèrie 18.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
15: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
16: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
15: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: La nit dels ignorants s'hereda.
19: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
18: Pot arribar a travessar oceans.
20: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
18: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
18: I posa la pell de gallina.
22: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
10: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: És que m'heu posat la pell de gallina.
10: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
10: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
6: Catalunya ni.
27: Luna, a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
6: Les notícies. Sota la llum de la lluna.
27: Luna, que te mereces.
6: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Luna, a la de una.
6: Catalunya Ràdio.

0: Avui estem parlant molt de la visita del Papa, ja fa dies que en parlem i més que en parlarem, però no seria el mateix, sens dubte, sense la Sagrada Família. No sabem ni tan sols si passaria per aquí el Papa si no hi hagués un edifici com el que va imaginar Antoni Gaudí. I quan parlem d'arquitectura, que és el que volem fer ara, parlar d'arquitectura i d'esglésies, però quan parlem d'arquitectura ja sabeu que aquí ens agrada trucar a la Benedetta Tagliabue, que és la nostra col·laboradora al Catalunya Nit, i la podem saludar ara mateix. Benedetta, bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal, Manel?
0: Bé, molt bé. Mira, moltes ganes de parlar amb tu, perquè ara ho volem agafar això per la banda de l'arquitectura, i d'entrada sí, volíem fer una primera parada amb aquesta basílica, aquesta església que mirarà tot el món demà o bona part del món i que realment atrau moltíssima gent, que és la Sagrada Família. És sens dubte una icona, hi ha gent que els agrada, gent que no els agrada, hi ha debat, però en qualsevol cas, com la veus tu, la Sagrada Família, com a arquitectònicament?
1: Arquitectònicament, ara no hi ha res a dir, és un monument excepcional, és algo increïble, i a més és molt telegènica, o sigui que quan la veurem a la televisió tots ens quedarem impressionats, com ha passat fa uns anys amb l'altra visita papal. I aquesta vegada la veiem més adelantada, o sigui, serà encara més impressionant.
0: Clar, quan es parla de la Sagrada Família, doncs hi ha gent que es limita al m'agrada, no m'agrada. Fins a quin punt, més enllà d'això, de que agradi o no, és un edifici excepcional? Fins a quin punt? És a dir, què la fa diferent?
1: La fa diferent perquè el concepte original és el concepte d'un personatge, que és l'Antoni Gaudí, que era realment més que genial. No se sap d'on venia, no? La seva manera de pensar, la seva manera de concebre l'arquitectura. Però, clar, l'Antoni Gaudí també deia que una catedral, perquè aquesta és una gran catedral, no la fa una persona, la fan generacions, amb tots els desitjos de les generacions de tenir un lloc de cult molt important. I llavors, en aquest sentit, és molt correcte que l'Antoni Gaudí ha donat unes línies guies, ha donat una part construïda que és increïble, i ara l'estem seguint construint en anys i anys. O sigui, em sembla una cosa molt coherent amb el pensament de Gaudí.
0: És un edifici amb mil i un detalls, és a dir, perquè si la veus de lluny veus bàsicament aquesta mena de columnes mirant al cel, no?, per entendre's, les torres, però cada cop que hi ha plans, allò, detall de l'edifici, a tot arreu hi ha coses.
1: És increïble, però jo crec que això és molt correcte, no? Que si tu mires la façana de la Nativitat, del Naixement, ja veus que Gaudí anava endavant en detalls. O sigui que era lentíssim perquè ell construïa detallet darrere detallet. Clar que tenia com el plan general, no? Que hi ha més o menys el plan general del que ho volia fer. Però anava fent, agafant una fulla, una senyora, una gallina, i fent com aquesta composició increïble feta de detalls. Llavors, ara, al seguir la feina, m'ha semblat molt important que tots els arquitectes, pensadors, dissenyadors que han seguit, artistes que han seguit aquesta feina, han donat tanta importància als detalls. Em sembla fonamental.
0: Per dintre també, la majoria de gent la veu per fora, per dintre també en té molts. A tu, en general, t'agrada la Sagrada Família?
1: A mi la Sagrada Família m'encanta. Quan era només una façana, dos torres i unes escales helicoïdals que arribaven cap a dalt, a mi m'encantava anar allà, portar els meus turistes, fer les escales caminant, i realment és una experiència impressionant. Però ara és encara més. Ara és més complicat entrar-hi, però és una experiència increïble. Si tu portes algú de fora, quan entra la Sagrada Família, és difícil que no digui uau, i quedi estupefacte.
0: Clar, ara ja és l'església més alta del món, ara anirem per altres escenaris, però abans, si et fessin triar, que això ja m'imagino que és molt difícil, complicat, però un edifici de Gaudí, tu et quedaries amb la Sagrada Família o en triaries un altre?
1: Mira, la Sagrada Família sí, però no és del tot del Gaudí, em sembla, perquè clar que s'ha acabat amb uns planos a Gaudí, però s'ha tingut que inventar molt, llavors és una cosa més col·lectiva. Jo crec que m'agraden edificis com, per exemple, el Parque Güell, que no és un edifici, és un paisatge, o un edifici com el Palau Güell, que és una cosa molt preciosa, molt cuidada. Pues, no sé, Gaudí és fantàstic tot.
0: Sí, el Palau Güell, que passa molt desapercebut per molta gent, eh? Hi ha costum de veure la Pedrera, de veure la Casa Batlló, la Sagrada Família i el Parc Güell, i en canvi aquest edifici que està al Raval...
1: El Palau Güell, exacte.
0: No és tan comú. D'acord, doncs
1: va. I val la pena.
0: I val la pena, sí. El que és evident és que com a església suposo que podem dir que la Sagrada Família és única
1: sí,
0: al món.
1: Sí, és increïble, única al món. I aquest any, ja veuràs, demà serà un deslumbre, una cosa impressionant.
0: Segur que sí. Única al món, però això no vol dir que no hi hagi altres esglésies que per un motiu o un altre també siguin úniques al món. Si ens fixem una mica més o menys en edificis contemporanis, perquè moltes vegades quan pensem en esglésies allò retrocedim segles, eh? Però si pensem més o menys en el món contemporani, a quines esglésies ens portaries tu si poguessis triar?
1: Mira, com esglésies com úniques i especials, per exemple, jo tinc una que està al meu cor, que és a Itàlia, i es veu molt bé perquè és l'església de l'autopista. I aquesta era l'idea, no? Posar una església que la veiés al número més gran de persones possibles, perquè a l'autopista mira quanta gent passa. I aquest arquitecte molt bo, que era un arquitecte de l'època feixista i al final de la seva vida era molt religiós, ha volgut fer aquesta obra que es veu des de l'autopista, que és una obra d'arquitectura excepcional. Ell es deia Giovanni Michelucci i la seva església és l'església de l'autopista.
0: Ostres, doncs una idea molt original, perquè normalment també, això que dèiem de tirar segles enrere, normalment les autopistes ens les imaginem al centre històric d'una ciutat, doncs aquesta a l'autopista. Va, doncs ja en tenim una per fer turisme. Aquesta on la trobaríem?
1: Exacte.
0: Quin lloc?
1: Aquesta a l'alçada de Florència, una
0: molt
1: mica
0: bé.
1: Abans de Florència, a l'autopista A1 italiana, i val la pena sortir, anar com cap a l'aeroport, per trobar la església i anar-la a visitar, perquè realment és preciosa a dintre també.
0: O sigui, m'encanta la idea, eh? En comptes d'àrees d'allò de servei, de peatge, parem per anar a veure l'autopista, l'església de l'autopista.
1: L'església de l'autopista, veus que bé.
0: Doncs ja en tenim una, va, quina altra?
1: Quina altra? Bueno, jo crec que una altra tira una mica molt cap a Itàlia, perquè sóc italiana, però una altra que és excepcional és el santuari de Padre Pio a Sant Giovanni Rotondo, in Puglia, que és una cosa increïble i deriva de que Padre Pio era com considerat un sant, no sé si ara és sant realment o què, però a l'època, diguem, quan ell estava viu, era un personatge super carismàtic que tenia molts seguidors i han tingut que fer una església expressament perquè, clar, arribaven a veure com 30.000 persones allà. Llavors han tingut que fer una gran església. Però tenien una contradicció, perquè el Padre Pio era un fraile, com es diu, cappuccino, o sigui, una cosa franciscà, una cosa com humilde, i llavors no volien fer una mega iglesia més gran que el Vaticà. Llavors han creat un arquitecte molt bo, que és el Renzo Piano,
0: sí.
1: I li han demanat a fer una iglesia fabulosa, enorme, però en el mateix temps humil.
0: Bé, clar, això ja entrem en el món de les contradiccions de l'Església, que també donaria per molt. Però és veritat que l'estic veient ara en imatges. Jo, conforme la Benedetta va dient coses, m'ho vaig obrint aquí a internet, i realment tant la de l'autopista com aquesta són espectaculars.
1: Són espectaculars. Aquesta de Sant Giovanni Rotondo no té façana, pràcticament. És com un lateral que tu veus. I veus aquesta estructura feta de pedra, de veritat, o sigui que han treballat els enginyers d'Aro, per Peter Rice, que era un geni, amb el Renzo Piano, i han fet aquestes arqueries de pedra plena. Una cosa impressionant i que ara, avui en dia, no es pot fer.
0: Clar. Va, doncs ja en tenim dues, a banda de la Sagrada Família. On més ens pots portar?
2: Mira, puc portar a Harvard, a Boston, a prop de Harvard, hi ha el campus del MIT,
0: sí.
2: I allà Saarinen, un arquitecte boníssim que era del nord d'Europa, però que després s'ha mogut als Estats Units, ha fet una capilla, però una capilla molt oberta. És una capilla molt bonica quan entres i et preguntes, però aquesta és una església o què? I després llegeixes la placa i veus que aquesta és una capilla que vol acollir a totes les religions. Llavors no hi ha símbols específics i hi ha un lloc per contemplar, per entrar com una mica en meditació, però qualsevol religió està acceptada per aquí. I jo crec que això és molt maco.
0: Sí, l'acabo de consultar també i és ben bé així. És molt original, de dintre molt bonica, per fora gairebé no diries que és una capella o una església. I és veritat que no hi ha, per exemple, la típica creu o un campanar o aquest tipus d'elements, eh?
2: Exactament, i juga molt amb la llum que realment és la meravella que tots els humans tenim, és el joc principal d'aquesta arquitectura. L'arquitectura és
0: molt, molt recomanable. Va, doncs tenim temps per una església més i et deixem aquí alguna que hagis fet tu, que sabem que n'has fet una de molt moderna i de molt xula, així que aquesta ha de ser teva, eh?
2: Sí, bueno, nosaltres hem tingut la sort de fer una església i és a Ferrara, que a més és una ciutat italiana molt i molt maca, i saps, fer una església és una gran experiència, realment, perquè treballes amb tot el tema de l'espiritualitat, del ritual, de la litúrgia, i amb artistes al costat. Ha sigut realment meravellós fer aquesta església a Ferrara acompanyats de l'artista Enzo Cucchi. Ha sigut molt maco.
0: És impressionant. Si la veiem per fora, descriu-nos una mica, perquè crec que la teulada la gent hi reconeixeria, la vostra mirada, eh?
2: Jo crec que sí, eh? La teulada té aquesta cosa com de bòvedes una mica catalanes des de fora, està feta amb una estructura de formigó molt, molt forta i molt fina, i també està tota recoberta d'aquests totxos molt típics d'allà, que nosaltres hem treballat d'una manera especial. Però també la teulada sembla suspesa, perquè hi ha com una línia de finestres que fan veure la teulada suspesa sobre els murs. Llavors tens aquesta cosa com d'entrar ja en un edifici en suspensió.
0: Efectivament.
2: I quan entres...
0: I ara t'anava a dir, i per dintre, el que heu fet amb la fusta és impressionant.
2: Sí, sempre teníem la fusta al cap, eh? Teníem moltes ganes de fer una coberta de fusta, fer-la estructural de fusta, que és molt complicat, i llavors hem utilitzat la fusta com a element acústic, perquè clar, a dintre de la iglesia l'acústica té que ser suau, no tens que perdre els sons, i llavors allà hem fet una recobertura amb una fusta molt trençada que et dona aquesta impressió de tenir quasi un dibuix molt càlid a sobre del cap, que dona realment tota una atmosfera. Els murs són de formigó, tal qual, no hem pintat, no els hem tocat, són molt d'usos, i la coberta de fusta és molt suau. I llavors també el paviment és molt suau, perquè és una pedra de Puglia molt, molt maca, molt dolça, de color beige, i llavors tens aquesta cosa com de contrast també, no? I l'obra de Enzo Cucchi, amb tot unes grans creus i unes formes de ceràmica negres, és molt impactant, molt impactant.
0: Quan us arriba un encàrrec com aquest, o quan guanyeu un concurs per fer una església, com adaptes la teva arquitectura a l'encàrrec en concret? Perquè aquí estem parlant d'una una església molt moderna, és a dir, convido la gent a... Després posarem a la nostra pàgina web, quan pugem aquest àudio, posarem el llistat d'esglésies perquè qui vulgui les pugui anar trobant. Però com adaptes l'encàrrec que et fan amb la teva visió de dir vull fer una cosa contemporània, moderna, com és aquest cas?
2: Mira, jo crec que és contemporània, moderna i en el mateix temps una mica barrejada amb la història. Uh-huh. Tant que hem recuperat peces, per exemple, hem recuperat fustes, hem recuperat unes bigues antigues, enormes, abandonades, que estan al centre de l'església i fan una gran creu. I jo crec que aquesta cosa del contrast és molt important, molt maca.
0: Efectivament. Doncs, Benedetta Tàlia Bu, hem començat a la Sagrada Família i hem acabat a Ferrara, però entremig ens hem trobat amb tot d'esglésies úniques al món, que també segur que faran que molta gent visiti aquests temples més enllà que siguin religiosos o no. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
2: Gràcies, Marí.
3: Tres quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa. Allà al comandament, com sempre, un dia més. Lídia Téllez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: T'han arribat les portades de l'Ara i el Periódico?
4: Sí, han arribat.
3: Va, endavant, pues amb l'Ara.
4: Per una vegada tenim Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Ormuz i avisa que respondrà. Una altra notícia, Espanya lidera el decomís de droga a Europa. I la notícia principal, el papa reivindica un país divers acollidor per a tothom. I la foto de portada és ahir el papa a la catedral. Després, la mateixa foto també la tenim en el periòdico, i en aquest cas diuen, el papa llama a los catalanes a ser constructores de unidad. Una altra de les notícies, a partir d'hoy el juez tomará declaraciones a vecinos, médicos y abuelos del bebé maltratado. També tenim fallos de software. Rodalies i Adif emprenderan acciones legales contra Siemens por los cortes d'ayer. I un mundial marcado por la tensión geopolítica alza mañana el telón.
3: Molt bé.
4: Fins aquí.
3: Molt bé, Lídia. Moltes gràcies. Bona nit.
4: Bona nit. Fins demà.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell.
5: Sí, comencem per la Vanguardia. Evidentment, avui la foto destacada és per l'acte del papa aquesta nit, aquest vespre a Montjuïc. El papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família, que serà demà. També en aquesta portada punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya. Un parell de titulars més que la Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies i també l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. També en aquesta portada de la Vanguardia, però també ho llegim el País, Donald Trump amenaça l'Iran amb represàlies per l'abatiment d'un helicòpter dels Estats Units i, de fet, informacions de fa poca estona asseguren ja que avui els Estats Units han llançat una sèrie d'atacs contra l'Iran com a represàlia. El punt avui, també, obertura amb la visita del papa a Catalunya. Bon dia i bona hora, agafen les paraules que ha dit Lleó 14, tan sols arribar, equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del papa Lleó a Barcelona. I també en aquesta portada, el punt avui, augment dels alumnes que accedeixen a les proves d'accés a la universitat via la formació professional. I acabem amb El País. La foto és per avui el líder del PSOE a Extremadura, perquè els socialistes extremenys ofereixen el seu vot al PP si prescindeix de Vox. I també destaquen en aquesta portada que el judici a David Sánchez acaba en versions oposades entre la UCO i els testimonis.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, i recomanem, per cert, a tothom que s'estigui desplaçant en cotxe pel centre de Barcelona que s'informin bé, perquè ens diuen que han començat restriccions que poden comportar algunes aturades puntuals.
5: Sí, sobretot a la zona de la Sagrada Família, carrers com el carrer Rosselló, doncs ja comencen a trobar-se tallats i això ja està complicant una mica la circulació en aquests punts.
0: Molt bé, doncs això avui hi serveix també per demà,
3: sí,
0: durant tot el dia. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
5: Bona nit.

0: Doncs faltaran 12 minuts per les 12, 12 minuts perquè se'ns acabi el dia i, com sempre, els volem aprofitar fins al final.
1: Amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia, que fa més de 30 anys que conviu amb una malaltia crònica que arreu de l'Estat afecta més de 5 milions de persones adultes. Quan li van diagnosticar, quan va debutar, era una persona esportista, anava amb bicicleta, de muntanya, també de carretera, i al final ho va deixar, diu que estava tip de no poder controlar els seus nivells de sucre a la sang. En aquell moment es va posar les piles, explica, i va començar una carrera de recerca que l'ha portat a ser un referent com a nutricionista expert en diabetis. Ara acaba de publicar el llibre Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. El nostre convidat d'avui és el Serafín Murillo, ell és nutricionista expert en diabetis, treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu i és professor a la Universitat de Barcelona. Bona nit i benvingut, Serafín.
2: Molt bona nit.
1: Aviam, la primera, has après alguna cosa avui venint aquí al programa?
2: He pres moltes notes i era, bueno, és un dia amb una notícia impactant i he agafat com tres rituals que he vist, no? Un alt de tota la litúrgia de l'Església, com realment està molt treballat, és un ritual antic. Un de nou, que és una gran novetat, que és algo que s'acaba, que és el dels treure els còdics de la farmàcia. Jo crec que això ha sigut una notícia que no sé què faran els fabricants de cúters a partir d'ara amb totes aquestes eines. I després un altre ritual, que era el de Rodalies, que ni tan sols amb la visita l'hem pogut evitar, no? Però tenim de diferents.
1: Doncs és una bona, no? Bona idea, allò expressada en tres moments diferents. A veure, has publicat Más allá de la glucosa, com ho entendeu i tratar la diabetes des de l'alimentació, però potser abans hauríem d'entendre com funciona el nostre metabolisme per entendre què és la diabetis.
2: Clar. Parlem de diabetis i són moltes diabetis. Sí. Imaginem un nen, a l'hospital tenim nens que malauradament amb un anyet ja tenen diabetis, parlem de diabetis tipus 1, pot haver-hi una diabetis a l'embaràs, pot haver-hi una diabetis tipus 2, que és la que tracta el llibre, una persona normalment d'edat més avançada, amb més sobrepès. El que tenen en comú és que els nivells de glucosa en sang, que és aquest sucre, augmenten per sobre del que hauria de ser a l'habitual.
1: Sí. I el cos no és capaç, no, de fer baixar aquests nivells de sucre a la sang. Què comporta tenir diabetis?
2: Té dos parts. Una és el que pot passar en el futur o en el present. Aquest nivell de sucre elevat pot conduir a problemes, a malalties de futur al llarg dels anys, més risc cardiovascular, d'algunes complicacions que passen per tenir aquests nivells de sucre elevats amb el temps. L'altra és la feina que dona, no? És a dir, el tractament. Això no és em prenc una pastilla i prou, sinó que, sobretot associat al tractament amb insulina, necessita regular aquesta insulina. S'ha de fer de pàncreas. És a dir, el que fa el pàncreas de forma meravellosa és com anar amb un pilot automàtic, hem de passar-ho a manual, no? I no hem après, no sabem fer això, no? I hem de mesurar els nivells de glucosa, aplicar la insulina que toca, comptabilitzar els aliments, tot, perquè la part aquesta de la nutrició és tan fonamental, no?
1: Anava a preguntar què no sabem de la diabetis, però deu ser sobretot això, digues.
0: Exacte, no, anava a dir, has parlat de diabetis 1 i diabetis 2, ja has posat els exemples, no?, d'algú petit o algú que ho agafa de gran. Els tractaments serien el mateix o no?
2: No, tenen... El punt comú és la glucosa que augmenta, però el tractament és totalment diferent. A la diabetis tipus 1, que pot presentar-se a qualsevol edat, abans pensava que només amb nens, però qualsevol edat, i aquest sempre va associat amb insulina, des de l'inici. La diabetis tipus 2 és com una cursa de fons, que quan la glucosa en sang apareix, ja sabem que 10-15 anys abans ja comencen a bellugar-se coses al cos que predisposen cap a aquesta diabetis. És a dir, que un cop que a l'analítica de la revisió d'empresa o que la visita al metge dona aquella notícia no molt desitjada de que la glucosa està elevada o que tens diabetis, doncs 10-15 anys abans ja començaven a gestar-se coses que no hem pogut aturar. I aquesta diabetis tipus 2 també pot acabar amb insulina.
1: Potser hi ha una altra cosa que no sabem, potser la diabetis 2 es pot prevenir, la diabetis 1 en canvi no tant.
2: Sí, malgrat que s'estan fent esforços amb recerca, hi ha recerca molt prometedora amb diabetis tipus 1 per intentar frenar-la, això també, si s'agafa molt a temps. Amb la diabetis tipus 2 aquí hi ha part del llibre sobre això, no? És a dir, clar que en teoria sí, és possible frena la diabetis tipus 2, però a la meva opinió humil, és molt poc probable, perquè això suposa un canvi d'hàbit que va a vegades molt més enllà de la persona, no? Reduir el pes corporal, canviar l'alimentació, augmentar l'activitat física, regular la son, són els horaris, són, abans parlàvem dels horaris dels àpats, etc. Doncs això és algo que sí que és probable fer, però que a la pràctica, si mirem les enquestes, mirem els estudis, són poques les persones que són capaces de fer aquest canvi, no només, això no és per un dia, sinó per la resta de la seva vida, no?
1: Perquè la diabetis 2 sí que va íntimament lligada a l'alimentació.
2: Va lligada a la genètica, com a malaltia tens una part genètica que per molt que puguis fer, si vas cap a aquella via, potser la frenaràs, baixaràs una mica el ritme, però arribarem igual. I sabem sobretot que és el greix localitzat a la zona abdominal, aquest excés de greix, una activitat sedentària, però sabem que hi ha moltes més coses que no teníem molt controlades. Contaminants, també horaris, la son, l'estrès, tot això va afegint coses que ens van apropant, perquè realment el que ens passa és que el pàncreas que produeix insulina, però tots aquests factors fan que aquella insulina no tingui l'efecte que hauria de tenir.
0: I amb l'alimentació què podem fer? Què recomanes?
2: Podem fer moltes coses. El primer de tot és que no ens desbordi tot el que podem fer, no? És a dir, a vegades som massa agosarats amb explicar coses que podem fer i això cada persona veurà fins on pot arribar, no? Perquè la llista de coses a fer és fantàstica, és tremenda. Hem fet piràmides d'alimentació, s'han fet mètodes de plat de Harvard, que no era de Harvard, que era europeu, però que s'ho van apropiar. Hem fet llistes de diferents formes de pauta d'alimentació. Hem creat models com la dieta mediterrània o l'alimentació mediterrània, que segurament estan molt integrats al que tota la població més o menys coneix, no? És a dir, sabem que hem d'augmentar fruites i verdures, reduir aliments ultraprocessats, que a les farines, l'arròs, la pasta, siguin millor integrals, que hi hagi llegums, això són menjar més peix que carn, i reduir el consum. Això és, més o menys ja tenim com una llista que sabem que, més o menys, quan passem aquests qüestionaris de si es sap o no sap, a vegades hi ha dubtes, però tot això ja més o menys ho tenim en compte. El problema és que el coneixement no t'assegura que posar-ho en pràctica. És a dir, coneixement és bàsic, és la primera part, per això escrivim llibres com aquest, fem tota la divulgació possible, però després que l'objectiu que posem no estigui massa allunyat de la nostra realitat. I això hem de ser molt, tot una mica compassius amb la realitat de cada persona, no? Fins on pot arribar. I aquí és on tenim la part aquesta crítica, no?
1: Que bo, interessant, també, no? Saber fins al marge que un té i com... Clar, els tractaments han canviat molt en els últims anys?
2: Sí. Molt, molt, molt. Segurament, jo vaig estudiar fa molts anys i durant molt de temps no calia estudiar massa, i amb els últims 5-10, amb diabetis tipus 1, per exemple, ha canviat com se li ha donat la volta tot el tractament amb sistemes tan al·lucinants que són capaces de quasi controlar els nivells de glucosa en sang amb una bomba d'insulina connectada amb un sensor de glucosa, i això ha millorat i està millorant fins i tot la reducció d'aparició de problemes a llarg termini amb els nivells de glucosa elevats. En diabetis tipus 2 la notícia és la irrupció d'aquests fàrmacs que ajuden a controlar el pes corporal, a controlar la gana, que van aparèixer fa més de 20 anys ja amb diabetis i ara s'apliquen també amb obesitat i que estan ajudant a que la prevalença o la gestió de la diabetis sigui més favorable.
1: Vas amb bici o no?
2: Menys del que m'agradaria.
1: Però has tornat a agafar la bici, no? Vull dir que
2: poc, perquè quan... Això passa amb molts ciclistes, eh? Alguns continuen, però altres quan deixen la bici faig altres coses, però després costa tornar-hi.
1: És que és duríssima la bici.
0: Però si haguessis sabut el que saps ara sobre la malaltia i tot plegat, no hauries deixat la bicicleta?
2: No, jo crec que tampoc no tenia massa condicions de base, eh? O sigui, jo tenia més voluntat que classe, eh? Però segurament no l'hauries deixat.

0: legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm, got me now. Brown, mean and young. La veu de Tom Waits és única, feia molt temps que no treia cap tema nou i ara ho ha fet conjuntament amb una banda que també feia molt temps que no publicaven res, Massive Attack, és una cançó protesta en realitat, Boots on the Ground, contra les polítiques del president nord-americà Donald Trump, i que aquesta setmana ens serveix per anar preparant-nos per l'última paraula, Agnès.
1: L'última paraula del dia, avui la tindrà en Serafín Murillo, ell és nutricionista, expert en diabetis, a l'Hospital Sant Joan de Déu, professor també de la Universitat de Barcelona. Ha escrit Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación, que es pot comprar a partir de demà, 10 de juny, a totes les llibreries, i que ens servirà per entendre doncs, què passa en el nostre cos i sobretot com podem relacionar-nos amb la alimentació d'una manera segurament més saludable amb diabetis o sense diabetis. Gràcies, Serafín, per acompanyar-nos, per ensenyar-nos aquestes coses. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Doncs és cert que la nutrició és un camp abonat per mites, per falses creences. Parlem del dejuni intermitent, d'aquests fàrmacs que dèiem per baixar de pes, de si prenc magnesi, creatina, diferents suplements, també si eliminem els hidrats o no, si traiem greixos, si els tornem a posar, i una mica una petita crida de no perdre el plaer del menjar, de la part social, de la part fins i tot el dia d'avui espiritual del menjar, i veiem persones que mengen amb culpa, amb por, amb malestar, no? I ni tan sols la diabetes mereix això. Jo crec que ho hem de retornar.

0: on the ground.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat, ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest dimarts davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
2: Aquest dimecres, el cap de l'Església Catòlica va anairar la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut aquest aparell. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc patat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
2: La NASA ha presentat aquest dimarts els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per l'any 2028.
4: Adifi i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries informàtiques d'aquest dimarts que han aturat la circulació de trens i han provocat retards durant tota la tarda. Segons fonts ferroviàries, les avaries s'haurien produït quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifica la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
5: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
2: El president de la Junta de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha estat reelegit aquest dimarts gràcies al suport de Vox. L'acord d'investidura inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i el fet de contribuir a la prosperitat comuna. Vox tindrà una vicepresidència i 3 conselleries al govern castellano-lleonès. L'aliança política entre PP i Vox continua a Andalusia, on aquest dimarts han començat les converses per formar govern.

0: Ha mort als 94 anys el coreògraf Albert Sans, personalitat destacada de la dansa tradicional catalana. Va ser durant molts anys el director de l'Esbart de Rubí, l'entitat que ha informat de la seva defunció.
1: La seva gran aportació van ser un sentit teatral d'espectacle als balls populars. De fet, va treballar amb grans noms de l'escena, com Enric Major, Fabià Puigcerver i Lluís Pasqual. Sans va crear més de 60 coreografies, algunes de molt conegudes, com el ball per l'Òpera Marina, d'Emilio Arrieta, i sobretot el ball de Gitanes de Rubí. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1992 i l'any següent el Ministeri de Cultura li va atorgar la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts.
0: I els esports, el Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga ACB contra el Tenerife per 100-67.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
0: I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final, s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
1: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
0: El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez per l'Atlètic de Madrid, però l'Atlètic de Madrid l'ha rebutjada.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 a l'últim partit de la fase de classificació.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Sí, de fet, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Quin dia tan diferent. Avui som a Montserrat, en un estudi de ràdio creat expressament, situat just davant de la plaça del monestir. I hem arribat a mitja tarda, conduint un cotxe de Catalunya Ràdio fins al pàrquing del Cremallera, i després pujant a la muntanya pràcticament sols, gaudint del paisatge i de les vistes espectaculars. Només s'hi podia arribar amb l'aeri o amb el Cremallera. Les mesures de seguretat són extraordinàries. Aquesta hora és negra nit, però veure com es ponia el sol i com el color del cel anava canviant davant la magnificència de la muntanya ha estat un espectacle meravellós. Podria dir que no l'havia vista mai com avui, la muntanya, sense gent, això sí, amb molts periodistes, tècnics, de les desenes de mitjans de comunicació que s'han acreditat per ser testimonis de la visita del Papa al monestir benedictí, on demà, Lleó 14, arribarà per venerar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Nosaltres, abans de tancar-nos en aquest estudi, hem anat a posar un ciri a la Mare de Déu, un pels de casa i un altre per una amiga que està passant un mal moment familiar. Tenim l'estudi, un despatx convertit en estudi de ràdio, amb una finestra des d'on veiem la plaça, que demà segur serà un formiguer de gent, convertida en una mena de platea amb desenes de cadires enfocades cap a la basílica, i al davant diverses pantalles gegants des d'on tothom podrà gaudir i seguir el que passi dins de la basílica. Ara mateix, no us diré mentida, fa fresqueta, 16 graus, hi ha algú de l'equip que no sóc jo i que s'ha hagut de comprar una dessuadora perquè no ha portat jersei, el jersei de rigor que cal als vespres encara a Montserrat. Només se senten les campanes del monestir tocant les hores i els dos quarts. Algú, això sí, vigilant pel carrer, fins fa no res, els gossos de la policia fent inspeccions de seguretat i la resta de persones que hi ha aquí a la muntanya que s'han tancat ja a les habitacions, a l'hotel o a l'alberg o a les cel·les, als petits apartaments, per descansar abans del brogit de demà. Nosaltres tenim els fanals de la plaça, que ens il·luminen l'ànima, i tot l'equip humà ampliat del programa que us acompanyarem fins a les dues de la matinada. Ampliat perquè avui, la nit dels ignorants des de Montserrat, la fem Pep Casanovas, Matilde Seoane, Oriol Fidalgo, Macià Closes, Aina Grau, Mònica Muñoz, Núria de la Fuente, Víctor Rodríguez, Pepi Quinteros, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I com sempre, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Bona nit. Ara mateix, les 12 i 10 minuts, en directe des de Montserrat, gairebé m'atreveixo a dir que sóc l'única persona en tota la muntanya que en aquests moments està parlant, i aquest soroll de fons, jo dic que hi havia pau i silenci, oi? És que fa una mica de vent. I en unes tanques tenim la finestra oberta, perquè si no fa molta calor a dins amb tants aparells elèctrics, hi ha unes tanques de seguretat forrades amb una roba de color negre, i fins fa una estona n'hi ven 4 o 5 per terra, i jo diria que aquest soroll que acabeu de sentir de fons, perquè em sembla que s'ha pogut sentir a través de la ràdio, doncs són algunes tanques més que deuen haver anat per terra, perquè insisteixo que fins fa una estona hi havia 4 núvols, ha començat a fer vent, i crec que algunes d'aquestes tanques han anat per terra, però jo crec que fins l'endemà al matí no les tornaran a recollir, perquè tampoc no hi ha d'haver ningú tret de nosaltres quan acabem i ens n'anarem a dormir. Doncs comencem aquesta nit dels ignorants avui aquí en directe des de Montserrat. Ja ho sabeu, teniu el telèfon del directe, avui podeu trucar igual, podeu parlar de Montserrat, ho podeu preguntar el que us vingui de gust al 93-201-7474, si hi ha algú que vol explicar anècdotes de Montserrat, benvingudes, i si la resta dels oients podeu parlar d'altres coses, n'esteu fins en els nassos, el que parlem del mateix, teniu alguna altra pregunta, resposta, queixa, felicitació, indignació, ja sabeu que sempre, sent respectuosos, ho podeu fer a través del telèfon de la nit dels ignorants, el 93 93207474 i com també sabeu, doncs ens deixeu i els sentim d'un dia per l'altre els missatges que ens arriben al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. I precisament avui ens hi hem trobat un missatge de la Margarita des de Terrassa que crec que ha volgut compartir, que ella hi va fer una cosa important aquí a Montserrat.
2: Aprofitant que esteu a Montserrat, us volia comentar que aquest any, el desembre, farà 40 anys que ens vam casar allà. Va ser per casualitat, perquè no estava pensat siquiera, però un dia que estàvem passant el dia, vam entrar a preguntar, perquè el meu marit em va dir: si vols que ens casem per l'església, més que res pel tema familiar, jo ha de ser aquí, perquè aquí no faré... Aquí m'agrada. Ell és escalador i tenia uns vincles amb els germans d'allà, a Montserrat. Vam entrar a preguntar, no ens van posar cap però, cap ni un. Vaig preguntar quant costava, perquè llavors ja a la meva parròquia em cobraven bastant, i em van dir que res. Evidentment, sempre si vols donar la voluntat, però em van dir que res. I no sé si li vaig caure bé a aquell germà, però em va dir, com jo no volia missa, em va fer una cerimònia i em va dir: nena, tu entres a tal hora, que així et cantarà el virolai. Bueno, a l'altar major, i va ser molt maco. Va ser molt maco. Bueno, és igual, és una anècdota personal, però la volia comentar aprofitant que esteu aquí. I també és veritat que quan jo vivia a Barcelona era veïna del Parc Güell. El meu lloc de jocs era el Parc Güell, a les columnes, a la placeta, i cada diumenge anàvem a fer el vermutet per allà. Són uns records molt bonics, molt bonics. Bueno, els volia compartir.
0: Doncs, Margarita, moltes gràcies, perquè ens agrada molt això que compartiu. A més, aquesta facilitat amb què fa uns anys enrere algú podia anar aquí al monestir de Montserrat i dir: hola, que em vull casar, i dir-vos: endavant, us podeu casar, com l'altre dia ens va trucar un altre gent dient exactament el mateix de fa uns quants anys més de la Basílica de la Sagrada Família, de dir: hola, que ens voldríem casar aquí, a la cripta petita, i...

0: Em sembla que no hi és. Emili? No, la següent. Anem a la següent, va, perquè l'Emili no contesta. No sé si no ho sent o no contesta. Josefina, des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit. Hola?
1: Oh, jo sóc l'Emili.
0: Ah, Emili, ara sí, Emili, que no em sentia. Emili, abans que l'he saludat i no m'ha contestat. Emili, vostè dirà. Bona nit.
1: Bona nit. Primer vull dir que he gaudit del concert que s'ha fet a l'estadi Lluís Companys a l'Avinguda del Sant Pare. Una cosa, suposo que vosaltres ho haureu vist també directament des de Montserrat, com esteu dient, però se'm posava la pell de gallina. L'Escolania, el Dàlmates, en fi, un concert de meravella. Bé, a banda d'això, jo vaig trucar fa dues setmanes per una Vanguardia que ja està entregada i ara tinc, per si algú està interessat, del 1935 al 1936 uns 25 o 28 patufets de la primera època. Si algú li interessa, que li passeu el telèfon i que es posi en contacte.
0: Molt bé. Patufets de la primera època, m'ha dit que del 1926?
1: Del 35, del 1935 al 1936.
0: Molt bé. Doncs
1: no sé si n'hi ha 25 o 28.
0: O 28, perfecte. Molt bé, Emili. Doncs si algú està interessat, li passem el telèfon de l'Emili. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies, Emili, una abraçada. Bona nit.
1: Igualment.
0: Ara sí, la Josefina del Mercat de Sant Antoni. Bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit. Per tu i tots els sabis ignorants. Bé, tinc que dir-te que tinc enveja d'aquesta de Montserrat, però una enveja sana, eh? Perquè jo no hi puc estar-hi, però desitjo que ho passis molt bé. Bé, mira, esta tarda jo he estat escoltant Catalunya Ràdio, el programa que fèieu del Papa,
0: sí.
2: I he sentit que un senyor ha dit que havia sentit per una emissora castellana que la cripta de la catedral, quan ha baixat el Sant Pare per resar a Santa Eulàlia, ha dit que allà estava enterrada Mare de Déu. Ai, per favor, m'he quedat paradíssima.
0: Ai, ai, ai.
2: Com pot ser que puguin posar persones amb un micròfon per dir aquestes bestieses? Per almenys la persona que té que fer és tenir una mica de coneixement de que allà Santa Eulàlia enterrada.
0: Clar.
2: Bueno, si més no, els seus
0: restes, sí, sí, sí, sí.
2: Però m'he quedat paradíssima, eh?
0: I això ha sigut a la tarda avui, vaja.
2: Avui és de tarda, quan jo estava a casa i estava veient la tele, i ho he sentit a Catalunya, al menú. Catalunya
0: sí, sí,
2: Ràdio,
0: a la tarda,
2: Ràdio,
0: sí, sí.
2: No, a la tele, a TV3.
0: A TV3, a TV3.
2: Sí, per TV3, perdó, que em sembla que ho he dit malament. Bueno,
0: sí.
2: Per TV3, i ho he sentit, i dic, és que no pot ser que puguin agafar persones amb tan poca cultura.
0: No, tu has de preparar una mica, no?
2: Home,
0: pots donar...
2: evidentment.
0: Sí, sí. A veure, perquè... tots podem tenir un lapsus, però vaja, sí, sí. S'ha de preparar millor les coses, sí. Tota la raó,
2: Josefina. Et desitjo que t'ho passis bé.
0: Gràcies.
2: I que tot vagi bé. I també vull, amb aquest senyor que també he dit, aquesta tarda...
0: El concert.
2: Allà, d'allò, sí. Companys. Ha sigut preciós.
0: Ha sigut bonic, eh?
2: Fins al final.
0: Que bé.
2: Jo crec que a Espanya hi ha hagut molta quantitat de gent, però jo em dóna la gana de dir que aquí hi ha hagut molta qualitat.
0: Molt bé. Així, ja està, ben clar. Molt bé, Josefina.
2: Ningú, eh?
0: Moltes gràcies.
2: No sé si ningú ho fes.
0: No, no, i ara? Molt bé,
2: bueno,
0: gràcies per la trucada. Una abraçada. A tu.
2: I una abraçada per tu i per tothom.
0: Gràcies, bona nit. Adéu.
2: Adéu, adéu.
0: La Pepita de Mataró, bona nit.
3: Hola, bona nit, bona nit. Bueno, primer de tot, felicitar els que han organitzat això de l'estadi de Companys. Ha sigut meravellós, però preciós, preciós, eh? No m'he mogut de la televisió. Bueno, m'he emocionat molt. I ara també et volia comentar una vivència que fa 3 anys vam anar amb les meves germanes, que en tinc dues i jo 3, vam anar a passar 3 dies a Montserrat. Van ser meravellosos aquells dies. I ara ho recordo amb molta nostàlgia, perquè una d'elles, la que era religiosa, fa 2 anys que ens va deixar, i he pensat molt. Com t'ho has explicat aquestes nits, la plaça sola, amb les faroles, ho he reviscut. I per això us ho volia comentar. Perquè...
0: Però que bonic poder-ho fer. De tota manera,
3: poder-ho fer com vam fer, sí,
0: clar,
3: sí, sí, sí.
0: Clar.
3: Jo gent... crec que ja ho vam fer-ho perquè, a veure, li vam dir, Carmen, anem a Montserrat, i ella diu, sí, sí, i amb molta il·lusió, i al cap de mig any ens va deixar.
0: Clar, sí, doncs, sí, clar. Almenys teniu aquell record de la germana.

0: Has de fer en aquest viatge i estan aquí
1: aquest
0: juntes.
1: Viatge, tot això.
0: Que això no us ho treu dues... ningú.
1: No, perquè totes dues som viudes i ell era la monja, era l'àngel que teníem a la família.
0: L'àngel de la guarda. Sí, sí. Però encara el teniu, Pepita?
1: Sí, el tenim, no, ara el tenim al cel.
0: Que els àngels a la guarda no fan festa mai.
1: Sí.
0: Això
1: sí.
0: Està clar, eh?
1: Bueno.
0: Sí. Pepita, gràcies per explicar-ho.
1: Era tot això, eh? Era tot això. I molt felicito a tots els que hagin organitzat això perquè s'ho mereixen, eh?
0: Molt bé. Vinga. Gràcies, bona Pepita, una abraçada, bona nit. La Remei ens truca, bona nit.
2: Hola, sóc Remei, jo? Bueno,
0: sí.
2: Sí. Ah, vale. És que telefono perquè ja ho vaig intentar-ho, però no sé si és massa tard, perquè la meva àvia es va casar a la cripta de la Sagrada Família.
0: Ah, l'àvia també, sí.
2: Dèieu,
0: sí.
2: Veu, no hi ha ningú que ho digui, però clar, jo no vaig poder agafar línia.
0: Ai.
2: L'àvia, que era... neta del restaurant de les Set Portes, que som, sí. Que el nostre avi era el fundador, i ella es va casar a la cripta. Mm. Jo no sé quin any era, devia ser el 2010 o no sé, perquè quan el seu nòvio va arribar de la guerra de Cuba, llavors es van casar i van casar-se a la cripta. Ho dic perquè...
0: Molt bé, fa molt, sí. Perfecte,
2: fa
0: moltes
2: molt
0: gràcies, Remei.
2: Però ja era, devia ser de les primeres.
0: Segurament.
2: Que s'hi podien casar, perquè anava a la cripta. I llavors també volia dir una altra cosa.
0: Digues.
2: Que ahir que hi havia aquell incendi a Lleida.
0: A Lleida, sí.
2: Sí, i llavors jo era per dir, perquè esclar, estem esperant a veure si s'incendiarà el dipòsit d'amoníac.
0: Sí.
2: Jo he tingut molts anys una botiga de... una papereria de material molt especial,
0: sí.
2: I teníem moltes bombones d'amoníac perquè era per revelar plànols i tot això.
0: Clar.
2: I se'ns va incendiar. Llavors els bomberos ens van dir, no patiu perquè l'amoníac no s'incendia. Jo volia dir això, no patiu perquè els bomberos d'aquí a Barcelona, i d'això fa anys, van dir l'amoníac no s'incendia. O sigui que no passarà res perquè
0: no
2: la gent estava abandonant
0: la casa.
2: I nosaltres que teníem com 50 bombones d'amoníac de molts litros i tal, i ens van dir els bomberos que no patissin.
0: Molt bé.
2: O sigui que era per dir-ho, per si
0: tothom... Perquè
2: no
0: tothom quedés tranquil. Clar.
2: Perquè
0: perfecte,
2: tothom
0: Remei.
2: Quedi tranquil, que no s'incendia.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: Moltes doncs, gràcies, Remei.
2: Escolta'm, que vaig demanar ja fa molts temps el disco de T'esperaré, que se'm va morir el meu marit.
0: Sí, però si la vam posar, Remei, mare de Déu.
2: No, jo no la sento, m'ho veu dir...
0: Sí que l'hem posada, jo diria que l'hem posat una o fins i tot dues vegades aquesta temporada. Mira què et dic.
2: A quina hora la poseu? Jo a
0: la 1:30
2: estic fins a 1:30 cada dia.
0: Doncs l'hem posada, l'hem posada, segur. Però vaja, ja ho intentarem una altra vegada, va, Remei. Vinga, una abraçada.
2: Gràcies,
0: bona nit, adéu. La Núria des d'Olesa, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Ai, que et tenim a propet avui, Núria.
3: Sí, però tu encara estàs més a prop que jo, de la Montse.
0: Jo estic més a prop de quina Montse?
3: De la Montse, de la Montserrateta.
0: Ah, no, home, sí, de la Montserrat. Sí, carai, jo estic, carai.
3: Clar, ben a prop que la tens.
0: I tant que la tinc a prop.
3: Pues mira, a mi no em fa cas. A veure tu, com estàs més a prop, a veure tu si te'n fa cas.
0: Que jo tinc aquí una llista de peticions i jo vaig fent, vull dir que demana, sí. Demana.
3: Vale, cariño, vale. Tu fot-li.
0: Digues.
3: Digue-li que faci alguna coseta més per la nostra llengua, Perquè, escolta, van comptagotes ara. T'has adonat?
0: M'he adonat. Sort que nosaltres aquí tenim un microclima, i potser quan fem el programa ens oblidem, no? Però sí que ho sé. Me n'he adonat molt, moltíssim.
3: Carinyo, o sigui, en compte botes, tu. O sigui, que a veure si obre una miqueta més la xeta.
0: Doncs va, demà posarem un Siri per la llengua, vinga.
3: Vale, carinyo.
0: D'acord, Núria?
3: Bona nit a tu, sort, i bona nit a tots els ignorants.
0: Gràcies, bona nit.
3: Vinga, adéu, reina, adéu.
0: A Lluís, des de Premià, bona nit.
4: Hombre, bona nit.
0: Què vol dir aquest hombre?
4: La setmana passada vaig fer el salt, dona.
0: Escolta'm. Ah, anava a dir, jo dic que he fet, jo no he fet res, mare meva. Hombre, com volen dir, ara hora.
4: La setmana passada vaig fer el salt, i aquesta setmana, la primera vegada que m'ha passat de molt de temps, és que he estat, i els he comptat, amb una llista d'espera de 8 davant meu. O
0: carai,
4: sigui, la marinera, l'Aina, la feina que deu tenir avui,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, sí. Bueno, l'Aina, avui tenim doble. Tenim la Núria als Estudis de Barcelona i l'Aina està aquí amb mi a Montserrat, perquè no em perdés. Carai, hem pujat juntetes.
4: M'ha semblat que no era la veu, però no. M'ha semblat que no era la veu, però bueno, és igual. Bueno, aviam, a veure, perdó. Jo volia tocar el tema això del Papa de Roma, del Sant Pare.
0: Sí.
4: Sense, cuidado, el que vaig a dir, potser algú pot sentir-se ferit, o allò que diuen sensibilitat, o com se digui, vull dir, però no és la meva qüestió d'intentar ferir ningú. Però vull dir el que penso, perquè si no, rebento, com diem, no? Mira, sobre la visita del Papa, aviam, és una visita que ha costat molts milions, molts, no vull dir exagerat perquè no els sé, però han dit molts milions, que ho pagarà... Em sents, perdó?
0: I tant.
4: Ah, perdó,
0: sí,
4: és que se m'ha passat una cosa al mòbil. Sí, se m'ha passat una cosa al mòbil amb les llums, salades, i dic, oi, aviam si s'ha tallat. Bé, aquesta visita, tant a Madrid com a Barcelona com a Canàries, vull dir, costarà, repeteixo, molts milions. Que la pagarem entre tots, vull dir, la pagarem nosaltres, no? Però el que ens sap greu, i jo no és qui cregui en aquesta gent, però la pagaran també els musulmans, la religió islàmica, els evangelistes, etcètera. I no entro
0: tothom que viu i treballa a Catalunya, no? Sí, sí.
4: Manen?
0: Sí. Dic, ho pagarà tothom que viu i treballa a Catalunya i que paga els impostos,
4: naturalment,
0: no?
4: Naturalment. Sí. Naturalment. Que no professen la religió catòlica.
0: Sí.
4: Això, perquè també se m'entengui, és com aquell que és soci culer, com jo, del Barça, i hem de pagar també per ser soci de l'Espanyol, per no dir del Madrid. També té molta conya, no? Que siguis d'un club i tinguis que pagar per un altre, perquè se m'entengui, no? Vull dir, jo penso que aquest tema, amb molt de respecte per aquests senyors, per el que he dit de la sensibilitat, l'haurien de pagar les persones que professen aquesta religió. Perquè els que són agnòstics, jo no és que sigui agnòstic, però estic amb una miqueta de la banda agnòstica, perquè és molt difícil, perquè els sentiments estan més a la boca que al cor de les persones. Això ho dic clarament perquè ho sento així. És molt fàcil dir soc agnòstic, però avui dia em sembla que és més ser difícil ser agnòstic que ser ben creient. Em penso, però bueno, és igual. Això, una. Però la que més m'ha preocupat, la que més m'ha fotut parlant en plata, és la visita del Papa a Madrid en el Parlament, en el Congrés dels Diputats.
0: El Congrés.
4: Mira, això, a mi, Marta, t'ho dic sincerament, i això sí que ho dic clarament, i si algú se m'emprenya, allò que diuen en català se m'enrapó. Però, torno a repetir, ho tinc que dir-ho perquè si no rebento, i penso que la gent ho pensa, també el que passa que potser per prudència no ho diuen, però jo, ja a l'edat que tinc, ja poques coses em preocupen. Mira, és un centre, que tothom sabem que és un centre polític, no és un centre religiós. I em sembla, no bé ni malament, que hi hagi anat aquest senyor. A mi el que em sembla fatal, denigrant, i no sé quina qualificació donar-li, però sí diria hipòcrita i fals, són aquests polítics que han aplaudit quan el Papa parlava, diguéssim, del tema de l'eutanàsia dels bebès. Ara no em surt la paraula.
0: L'avortament.
4: Exacte, perdona, que a mi...
0: Ja t'he entès.
4: T'has posat
0: nerviós, no? Ha fet el discurs i ha parlat de l'avortament i tot això,
4: exacte,
0: sí.
4: Exacte, perquè m'emprenya molt i per això estic nerviós. L'avortament, que no em sortia i que em perdonin els oients. Quan ha parlat de l'avortament, si us vau fixar-hi alguns, van haver-hi una sèrie de polítics, alguns van tindre l'honradesa de no hi anar-hi. Això jo ho trobo molt bé. La seva religió els diu que no hi han d'anar-hi, doncs no hi van. Alguns polítics no hi van anar-hi. Però els que van anar-hi van aprovar aquesta llei de l'avortament, que el Papa va demanar que estava naturalment en contra, van aplaudir però amb les orelles. M'explico? I van ser uns quants de polítics, eh?
0: Sí,
4: jo li dic això, a part de ser hipòcrites, els dic falsos, i no una paraula més gruixuda perquè a la ràdio no els hi puc dir.
0: No, falta més respecte.
4: Però si els hi pogués dir de cara a cara, els hi diria.
0: Això.
4: Com a poquet, els hi dic falsos e hipòcrites, repeteixo, però els hi diria paraules molt més gruixudes. O sigui, tu aplaudeixes amb una persona que està en contra del que tu has aprovat, però seràs bandarra, i ara aquesta se m'ha escapat, perdó.
0: Bandarra es permet, va, sí.
4: Val.
0: Queda clar, queda clar, Lluís.
4: Em va saber molt greu. No sé què opinen els oients, però em fa l'efecte que és bastant fotut. I aquesta gentussa que vam fer això, els paguem nosaltres, eh? Sí, això encara en fot més.
0: Tots
4: gràcies, Marta, i bona nit a tothom.
0: Gràcies, Lluís, bona nit. La Maria Pilar, bona nit.
5: Hola, bona nit. Bueno, aquest senyor té tota la raó. Només, què passa? Que ens tenen enveja. I si hi ha una cosa aquí, doncs ells també. I, bueno, per donar pel sac. Perquè
0: apa, vinga, ja està tot dit.
5: I des del primer a l'últim, una colla de mentiders, perquè només fan que mentir. Obren la boca i menteixen, i ja està. I són així, i no hi podem fer res. Bueno, era per Montserrat, bueno, jo a Montserrat, la veritat, era perquè em van explicar un acudit de la Mare de Déu de Montserrat,
0: sí.
5: I la veritat és que em va fer molta gràcia.
0: A veure.
5: Mira, no, diu que fan una reunió de Mare de Déu, la Mare de Déu de Montserrat, la del Pilar, després la del Rocío i la de València, la Mare Déu de l'Esperança. La Mare Déu de l'Esperança diu, ai, xiquetes, aquesta que negreta que és i que lletgeta, i té un nen tan negret, i la del Rocío, ai, és verdad, hija, és muy fea, muy fea. I la del Pilar diu, ah, ya habéis visto, todas siempre lleva el mismo vestido, yo tengo uno por cada día, i això és veritat, eh? I contesta el nen de la Mare de Déu de Montserrat, diu, mare, els hi foto la bola pel cap en aquestes.
0: Ara no sé si puc riure perquè la tinc per aquí darrere, la Mare de Déu de Montserrat, i jo aquest acudit no sé si li agradarà a ella.
5: Jo me l'estimo molt perquè hi he anat a cantar dues vegades.
0: D'acord, doncs si te l'estimes ja ho has fet des del cor, ja està. No,
5: sí,
0: quedem perdonades.
5: Jo me l'estimo i he anat a cantar dues vegades a Montserrat, una a la inauguració de la restauració, sí. Hi havia també tota la política allà davant, o sigui que, però sí. Bueno... que vam fer la cançó de la Terra, o sigui, tot de poemes del Verdaguer musicats, que els va musicar el Rafael Subiracs, que havia sigut escolanet a Montserrat.
0: Sí, senyora.
5: I la veritat, bueno, jo a més l'havien restaurada i estava tan maca que em vaig assentar que no hi havia ningú, perquè jo ja anava vestida i l'altra gent estaven allà arreglant-se i estava sola a dins a la basílica. I em vaig una alè de pau i de tranquil·litat, i jo tant que hi havien passat la gamusa per tot arreu i estava tan net i polit tot.
0: Com ara, avui també està tot net i polit i escolta, amb una pau increïble.
5: Avui segurament. Però
0: demà al vespre ja ho veurem, però avui està tot net i polit, tot sí, com una patena.
5: Era tan maco, i l'altra vegada de l'aniversari dels 25 anys de coral, que també hi vam anar a cantar a fer un concert.
0: Que bonic.
5: I la veritat, hi tinc el bon record, i vaig anar a portar ara fa 62 anys el ram de núvia. El ram de núvia que
0: això
5: ja
0: es feia molt abans, sí.
5: Sí. El vaig anar a portar a la cripta de la Mare de Déu de Montserrat, també.
0: Molt
5: o sigui, que hi tinc molt bons records. A més, coneixia molts monjos d'allà, eh?
0: Uh-huh.
5: O sigui, que ara ja em sembla que ja no n'hi ha cap, però en coneixia uns
0: molt
5: quants.
0: Doncs, Maria Pilar, moltes doncs gràcies per compartir-ho.
5: Bon programa, demà.
0: Gràcies.
5: Una bona transmissió, de veritat, que, bueno, en fi, que us vagi tot molt bé i que tingueu molta salut i
0: sobretot
5: molta alegria de ser en aquest lloc.
0: Sí, senyora.
5: Que
0: moltes gràcies, molt Mare Pilar.
5: Adéu-siau,
0: bona nit.
5: Bona nit.
0: D'aquí no. Passen ja 3 minuts de 2:15 de la matinada.

0: Aquesta nit estem aquí a Montserrat fent la nit dels ignorants, a poques hores que el papa Lleó XIV visita l'abadia dins de l'estada de 2 dies que el pontífex fa a Catalunya. De fet, aquest dimarts, només arribar, ha anat a la Catedral de Barcelona, després al vespre ha tingut un acte amb els fidels de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest dimecres, al migdia, abans que a la tarda faci la benedicció de la nova Torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa pujarà fins aquí, on som nosaltres, fins a Montserrat. Serà el segon pontífex que ho farà en els 1000 anys d'història del monestir. El primer va ser Joan Pau II, el novembre del 1982, per tant fa gairebé 44 anys. Ho va fer enmig d'un fort temporal, amb una esllavissada que va matar 2 noies que pujaven a la missa que havia d'oferir i que es va haver de suspendre precisament per aquests aiguats. El temps aquest dimecres, per sort, serà molt diferent, no haurem de patir per això, i per saber una mica com estan els preparatius, conèixer de primera mà tots els detalls d'aquesta visita, avui ens acompanya el pare Bernat Juliol, portaveu i administrador del monestir de Montserrat. Pare Bernat, bona nit, benvingut.
1: Bona nit.
0: Tot a punt ja, jo he pogut passejar una mica, encara era de dia, ara és negre fosc, hi ha molt de silenci, però tot a punt encara queden petits serrells que la nit anterior encara no es poden tancar i s'ha d'esperar que torni a sortir el sol per poder posar-s'hi.
1: Sí, evidentment, jo crec que el que podíem tenir organitzat aquesta nit està organitzat. Demà al matí encara falten alguns serrells i després, com tots aquests grans esdeveniments, sempre hi haurà coses no previstes que caldrà anar afrontant a mesura que vagin sortint, evidentment.
0: Però coses no previstes d'organització no, perquè està tot previst, no?
1: Sí, però... sempre passen coses.
0: De fet, m'agradaria saber la transcendència que té pel monestir aquesta visita del papa, perquè, clar, això ha passat just després o al final, per entendre'ns, de la celebració del Milà. Era evident que l'any passat no hi havia possibilitat i en canvi ha acabat fins a arribar a aquest punt i avui la visita aquestes pròximes hores és una mica la culminació d'aquesta celebració del mil·lenari de Montserrat?
1: Sí, sí, sí, totalment. Nosaltres, evidentment, durant l'any passat que estàvem celebrant el mil·lenari sempre hi havia la idea de que el papa pogués venir, no? I fins i tot abans, quan ja ho estàvem preparant, ja parlàvem d'aquesta possibilitat. Sí que és veritat que el 2025 va tenir una primera part amb el papa Francesc, que ja estava gran i malalt, i que, per tant, no va ser possible. I una segona part, a partir del maig, que ja havia estat escollit papa Lleó, però que, evidentment, encara no havia començat a fer viatge, per enllà es veure també que no seria possible. En canvi, quan semblava que no podríem, no? Que no seria possible un viatge del papa a Montserrat en el context, en el marc del mil·lenari, doncs ha sortit aquesta possibilitat i jo crec que és una cloenda fantàstica, una cloenda històrica de la celebració d'aquests 1000 anys de la fundació del monestir.
0: Clar, quan es va dir que el papa vindria per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, no sé si des de Montserrat deu dir ai, que perilla i que anirà allà però no pujarà fins a Montserrat.
1: No, jo diria que precisament no van ser dues opcions de o, sinó que va ser i. No? Per tant, el fet que el papa vingués a la benedicció de la Torre de la Sagrada Família, jo crec que també això va ser un incentiu o va ser el motiu pel qual després va ser possible que amb motiu d'aquest tancament dels 1000 anys doncs, també pugés a Montserrat. Per tant, em sembla que aquí, diguem la Sagrada Família i Montserrat
0: van de la mà,
1: Vam unir esforços per fer possible que el papa vingués a Catalunya.
0: Em sembla que no és la primera vegada per això que el papa, quan no ho era, crec que havia vingut a Montserrat.
1: Sí, nosaltres no ho sabíem, no és una visita que fos coneguda per la comunitat. Fa uns mesos el pare abat Manel Gasch va tenir ocasió de saludar el papa a Roma i el papa se'n recordava perfectament. Diu, jo he estat a Montserrat, quan el pare abat es va identificar com abat de Montserrat, diu, jo he estat a Montserrat el 2013, crec que va dir a l'octubre o el novembre, no recordo quin mes, però se'n recordava perfectament quan ell era el general dels Agustins.
0: Sí.
1: Que havia vingut a una visita aquí a Catalunya i que allò típic que una tarda el van portar de visita a Montserrat.
0: Per tant, ja sap on trepitja, vull dir, sap on ve. Abans de centrar-nos en la visita específica, una mica d'informació de servei, perquè ara hi ha molta gent que ens pot estar escoltant i deu pensar, calla, mira que demà, com que no tenim res a fer, pujarem fins al monestir i anirem a veure el papa. I clar, entre d'altres coses, hi ha gent que ha de saber que no tothom pot entrar, que hi ha unes restriccions de mobilitat, que si algú ve ha de ser amb cremallera o amb l'aeri. que crec que hi ha d'haver una reserva prèvia. Per tant, si algú vol improvisar aquest matí de dimecres i dir jo vaig a veure el Papa, li hem de dir?
1: Nosaltres recomanem que no, perquè, entre altres coses, són organitzacions molt complexes, hi ha tot un tema de seguretat que ens demanen que tothom qui estigui demà a Montserrat estigui identificat. I, per tant, ha calgut fer reserva prèvia, tant la gent que estarà a la Basílica, dins de la Basílica, com la gent que estarà a les places, com la gent que estarà en algun lloc de Montserrat dels que hem habilitat perquè es pugui seguir aquesta celebració. Per tant, anava a dir, si una persona no ha pogut fer reserva prèvia, sí que li recomanem que no pugi demà a Montserrat, perquè és que no podrà,
0: no podrà accedir, físicament,
1: no podrà accedir al que és el recinte del santuari.
0: Quanta gent espereu que vinguin aquí demà?
1: Total, esperem que hi hagi unes 10.000 persones aquí dalt a Montserrat. Sí que és veritat que per Montserrat, diguem-ne, 10.000 persones en un dia, no és que sigui una xifra, diguem-ne,
0: espectacular. Sí
1: que és veritat que no és normal per nosaltres tenir-los en un horari tan concret. És a dir, normalment quan parlem d'aquest model, és a dir, 10.000 persones és un dia que a Montserrat hi ha molta gent, eh?
0: Sí.
1: Però vol dir que els detenim des de les 8 del matí fins a les 6
0: van oscil·lant
1: de la tarda. Exacte.
0: Aquí no, estarà tothom al mateix moment.
1: En canvi, tenir tanta gent en un horari tan concret, doncs ha estat un repte logístic, però jo crec que hem aconseguit poder organitzar suficientment bé perquè tothom qui pugi doncs, ho pugui fer amb comoditat i el màxim de possible. Evidentment, sabent que serà un dia diguem-ne que no es podrà fer tot el que vulguem de seguida, no sé, que digui, hi haurà uns tempos, que haurem d'esperar el Sant Pare que arribi, que fins que no hagi...
0: No, va prou a l'hora, tot i que avui hi ha hagut un petit retard, perquè em sembla que l'avió també ha arribat tard, però crec que aquests dies a Madrid, per exemple, anava prou a l'hora, vull dir que van seguint l'ordre previst bastant...
1: Esperem que sí, però si no, és una d'aquelles coses que...
0: No dèiem, passa res.
1: Que haurem d'afrontar...
0: Paciència, t'esperes, no?
1: I ja està.
0: Sí, sí. Teniu un llistat molt concret d'autoritats civils i eclesiàstiques que assistiran, perquè veig que aquí a la plaça on som nosaltres davant hi ha tot de seients, com si fos una platea, amb tot de moltes pantalles, per tant, molta gent el que passi dins de la basílica ho veurà des d'aquí fora, però a dins suposo que hi haurà les autoritats. Qui hi haurà dins, veient de prop el Sant Pare?
1: És a dir, d'autoritats eclesiàstiques, primer hi haurà el Sant Pare i el seu sèquit, que és diversos membres del secretari d'Estat, diversos membres de la Cúria Romana, que són els que l'han estat acompanyant a tots els actes durant aquest viatge. A part, han confirmat la seva presència 71 bisbes d'Espanya, de diferents diòcesis d'Espanya, per tant, una quantitat important dels bisbes que hi ha en aquest moment a Espanya. I d'autoritats civils han confirmat la seva presència el ministre de Transports, que porta la delegació del president del govern, el president Illa, president de la Generalitat, president del Parlament, vindrà també la ministra d'Igualtat, i diversos consellers del govern de la Generalitat de Catalunya, alcaldessa de Monistrol, Montserrat és municipi de Monistrol de Montserrat, per tant, és l'alcaldessa de Monistrol, presidenta de la Diputació de Barcelona, per tant, diverses autoritats.
0: I una curiositat, hi ha un codi per vestir, tot evidentment, a part dels bisbes, que ja sé que no, diguéssim que tenen el seu propi, però hi ha un codi per vestir?
1: Nosaltres, els assistents, almenys els de l'interior de la
0: Basílica... Sí, els de l'interior, està clar.
1: Sí que els hem demanat un dress code.
0: Sí.
1: Que és que vestir colors, diguem-ne, vestir formal.
0: No pots venir de color groc ni amb tirants, sinó que has d'anar fosquet.
1: Hem vestit formal, els hem demanat vestit formal, sense entrar en detalls de si corbates sí, corbates no, vestit formal i evitar colors llampants i colors clars.
0: És a dir, que ningú vingui de blanc, com va fer la reina, diguéssim.
1: No, la reina podia.
0: Podia, ho sé,
1: la reina podia, precisament perquè és d'aquelles coses del protocol vaticà, diguem, ancestrals, que només poden anar de blanc davant del pal les reines catòliques.
0: Reines,
1: no?
0: Sí.
1: I per tant, hem evitat on hem
0: sí, aquí l'alcaldessa de Monistrol no pot venir de color cru, sinó que hauria d'anar amb una cosa més fosqueta.
1: L'alcaldessa de Monistrol ni ningú. Tot i que em sembla que tampoc ningú posarà el crit al cel. Ni
0: no, però és una qüestió, quan ho veus... les imatges... Que, sí. És curiós, no?, que la gent a vegades diu hi ha, un codi, hi ha una manera de vestir, doncs sí, hi ha un, una recomanació, està clar, no? I com sí, passa amb altres formal, esdeveniments. Les persones que sí que poden venir, per tant, que han fet aquesta reserva prèvia, es podran moure amb llibertat? Les botigues estaran obertes o tot està una mica, depenent d'aquestes hores en què hi haurà el papa aquí, específicament, i aquí estarà tot contingut?
1: Tot voltarà a l'entorn del papa, perquè és que no diguem-ne, logísticament és complicat organitzar-ho d'una altra manera. La gent que té reserva prèvia, tothom té una zona assignada, per tant, o bé a la plaça de Santa Maria, al passeig de Sant Jordi, amb la reserva, i també hi va el lloc.
0: La zona?
1: Es podran moure, diguem-ne, per la zona que tenen assignada, però sí que dins de l'espai que els hi correspon.
0: I les botigues sí que estaran obertes normal?
1: Les botigues estaran obertes normal. El museu sí que estarà tancat, però les botigues estaran obertes.
0: I llavors, a partir que se'n vagi... després fem el quan marxa. El papa és previst sobre l'agenda que arribarà cap a les 12. Evidentment, el pare abat, Manel Gasca, el rebrà. I a partir d'aquí, què passarà després? Un cop el rebi, on serà? Aquí la plaça?
1: Sí, el pare abat rebrà el Sant Pare, si mirem la façana del monestir, a la porxada principal. Sí. El papa arribarà amb el cotxe fins allà.
0: Fins a la porta.
1: Allà el saluda el pare abat, li dona la benvinguda a Montserrat. I llavors el Sant Pare anirà caminant fins a l'interior de la basílica. En l'atri està previst que hi hagi uns 1.500 nens i nenes d'escoles cristianes de Catalunya, per tant, que també puguin... Em pensava que era una oportunitat única per nens i nenes, que a vegades els tenim oblidats, no? Mm-hmm. Que per nens i nenes que també poguessin tenir aquesta experiència de veure i de conèixer el papa. I llavors, un cop a l'interior de la basílica, hi haurà un parlament de benvinguda del pare abat. Es resarà el rosari, que és el res marià per excel·lència. Hi haurà un discurs del Sant Pare, també bé. I abans de finalitzar, diguem-ne, aquesta estona de pregària, l'escolania cantarà la Salve Regina i el Virolai, que són els cants típics del migdia a Montserrat amb els peregrins. I el Sant Pare després pujarà al cambril, o la Mare de Déu, per venerar la Mare de Déu. I un cop fet això, encara el Sant Pare sortirà al balcó principal del monestir per saludar la gent que hi ha a les fora, a les places, diguem-ne, que no han
0: que pogut
1: seguir directe, quan s'han pogut seguir per pantalla, però no han pogut entrar dins de la basílica. I després ja comença una part més privada de la visita, que és el dinar amb la comunitat de monjos i amb els escolans.
0: I aquí hi ha un menú pactat, també, o no?
1: Vam pensar... Sí, ha un menú pactat, Però vam pensar que si el Sant Pare es volia quedar a dinar en un monestir, no era per anar a dinar a Can Jovany o en un gran restaurant.
0: Però potser
1: no?
0: Un mató o alguna cosa així.
1: O una crema catalana.
0: O una crema catalana.
1: No? Hi haurà una crema catalana, però serà un menjar molt, molt casolà i molt tradicional.
0: Del que sempre fan, habitualment.
1: Exacte, és un dinar de festa d'un dia en monestir.
0: Mm. Abans... ens deia que hi havia la salutació a l'entrada. Jo pregunto, aquesta salutació i l'inici de la benvinguda del discurs, en quina llengua serà?
1: El parlament que fa el pare abat a l'inici de la... és el 90% en català. Hi ha un moment que saluda els bisbes que han vingut de fora en castellà i que fa una salutació en castellà, però el parlament és 90% en català. El discurs que farà el Sant Pare...
0: Jo deia el pare abat.
1: Sí, el pare abat és català amb un fragment, amb un paràgraf en castellà que saluda els bisbes que han vingut de fora i la gent que ha vingut de fora. Uh-huh. Però la resta és totalment en català.
0: I després doncs farà potser com va fer ahir o avui i ha dit alguna cosa en català i després, evidentment, ha fet el discurs en castellà, no?
1: Nosaltres els hi hem dit que creiem que seria bo.
0: Sí?
1: Quan s'estava parlant de estàvem preparant, els hi vam dir que creiem que seria bo i que...
0: Quan hi ha hagut una mica de polèmica, sí. Hi ha hagut un divendres, havia gairebé tots els expresidents de la Generalitat i del Parlament, alguns líders polítics firmaven una carta dient, home, reivindicant una mica la llengua i la cultura catalana. A més, estem aquí al bressol de la catalanitat, que és Montserrat, no? I si vosaltres veu fer perquè també fos possible que el Parlament del Parabat fos en català, no?
1: Sí,
0: i demanar-li que ell fes alguna cosa, també.
1: Primer que el Parlament del Parabat els hi van presentar en català i ens van dir que no hi havia cap problema, perquè senzillament ens han demanat que el papa pugui tenir el text al davant
0: per seguir-lo
1: i no ens han posat cap tipus d'inconvenient perquè fos en català. El rosari també és en català, hi ha una part en llatí que són les lletanies i una benedicció que és en llatí, però la resta és en català. És el que els hi van presentar, ens van dir que no hi havia cap tipus de problema. I llavors et torno a dir, el que ja no sé és el discurs del Sant Pare, m'imagino que alguna cosa dirà en català, m'imagino, però això sí que en desconec totalment.
0: Hi ha una altra qüestió, al marge de la llengua, i la passa només un moment per sobre, una altra qüestió polèmica que ha envoltat aquesta visita del Papa. Dilluns es va reunir a Madrid amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i no hi havia de les que van denunciar abusos a Montserrat. Hem sentit el primer denunciant d'aquests abusos, que lamentava que el Papa no es vulgui reunir amb les veus més crítiques entre les víctimes. No sé si des de Montserrat considereu que el Papa hauria de fer un gest amb totes les víctimes.
1: Jo no sóc ningú per dir què ha de fer el Papa o què no ha de fer el Papa, no? Evidentment, tinc molt respecte, respecto moltíssim les opinions de totes les víctimes que hi pugui haver i el que defensen. Em consta que això, que el Papa va tenir una reunió amb víctimes, desconec els criteris que es van utilitzar per quins van ser cridats i quins no, però no, desconec totalment i per tant no tinc elements per pronunciar-me al respecte.
0: Aquest dinar que farà, suposo que és un regal també per la comunitat, en definitiva, perquè és un moment íntim on no hi haurà periodistes, no hi haurà, encara que hi haurà pregunti el menú, però bé, allà no hi haurà ningú que pregunti res i que tot el que es digui allà i que es pugui compartir, la pregunta, es compartirà o es farà un dinar en silenci mentre algú llegeix?
1: La regla de Sant Benet és molt sàvia.
0: Per això.
1: La regla de Sant Benet és molt sàvia. Llavors, la regla de Sant Benet diu que en els monestirs, quan hi ha un àpat, es menja en silenci mentre algú llegeix.
0: Sí.
1: Per què? Perquè d'aquesta manera, mentre s'alimenta el cos, també s'alimenta l'esperit. I mentre menges, diguem, l'aliment material, també sents algú que llegeix i, per tant, alimentes el cos i l'esperit. Però, com deia la regla de Sant Benet, és molt savi i preveu excepcions a la regla.
0: I aquesta és una?
1: Llavors diu que l'abat pot fer excepcions en atenció als hostes. Jo se'n sembla que un hoste com el Papa mereix que fem una excepció al que fem habitualment.
0: I podeu parlar de qualsevol cosa.
1: Es podrà parlar i dialogar durant el dinar.
0: Hi ha alguna petició expressa des de Montserrat al Sant Pare? Algun missatge que es vulgui transmetre aprofitant que el tindreu aquí i que això no passa sempre?
1: A nosaltres ens agradaria que conegués millor la realitat de Montserrat, amb aquest Montserrat que és monestir benedictí mil·lenari, que és santuari marià, per tant, lloc d'esperança, lloc de peregrinació, i en la mesura del possible també intentarem explicar-li la realitat catalana i de Catalunya i del nostre país.
0: I algun tipus de present que s'endurà el Sant Pare d'aquí?
1: La comunitat li farà un present.
0: Sí? Però que no es pot dir.
1: Li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Petita o gran?
1: És una imatge que no és tan gran com l'original, però és una imatge d'un tamany, diguem-ne, que se'n recordi de Montserrat. Diguem.
0: És a dir, que l'ha de facturar a l'avió, eh? Vull dir, no la pot portar.
1: L'ha de facturar, no sé si el Papa factura o no
0: però
1: factura.
0: Però no la pot portar al seient del costat, diguéssim.
1: Exacte.
0: No?
1: Però ens va semblar que el millor regal que li podíem fer és que s'emportés una imatge de la Mare de Déu, no? Que és la cosa més preuada que tenim aquí a Montserrat.
0: Pare Bernat Juliol, portaveu i administrador del monestir de Montserrat, gràcies per participar avui a la Nit dels Ignorants, que vagi tot sobre rodes, si pot ser, tot sobre el paper, i si no, com ho ha dit abans quan ha vingut, i ha dit l'Església arriba tard, com ho ha fet?
1: Sí, això
0: m'ha dit una frase molt bonica.
1: M'agrada dir que l'Església sempre espera l'últim tren, però sempre l'agafa.
0: Això li hauríem de comunicar als de Renfe, que estaria molt bé. Pare Bernat Juliol, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vostès.
0: Bona nit.
1: Bona nit.

0: nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.
1: Catalunya Ràdio.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
3: Aquesta veu no és de ningú.
4: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
3: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: La millor hora del dia.
5: Brava per l'equip de la tarda.
3: És increïble.
6: D'aquí a 6 minuts arribarem a la 1 de la matinada des de Montserrat, des del silenci d'aquesta plaça davant just del monestir, amb els fanals encesos, les tanques per terra perquè fa vent i totes han anat per terra, pràcticament totes, i oients que ens escolten des de qualsevol lloc de Catalunya i d'altres que van en ruta i que ens truquen, que són en David i en Dani, i ens diuen que són periodistes. Bona nit.
7: Hola, bona nit, bona nit.
6: I esteu en ruta perquè esteu anant o tornant de...?
7: De Barcelona, justament. Hem vingut a Barcelona de manera casual per una reunió que teníem i, bueno, la nostra curiositat periodística ens ha fet dir, bueno, anem a veure si veiem al Papa. No som creients, però, bueno, esta cosa periodística que tenim ens ha fet pujar fins a l'estadi Lluís Companys i hem esperat que s'hagi acabat l'acte i, finalment, hem vist la comitiva com passava i ens ha saludat el Papa perquè l'hem pogut veure en primera persona i en primer pla, justament.
6: Mira tu, carai, tu amb els periodistes, de quins mitjans sou vosaltres?
7: Som el Dani, és periodista de Canal Terres de l'Ebre, i jo mateix soc periodista de Ràdio Tortosa.
6: Molt bé, escolta'm, tanta acreditació que necessitem, tanta seguretat que tenim, tantes coses que ens han demanat nosaltres per ser aquí a Montserrat, que si la foto, que si no, que si l'acreditació, que si vigila que no pots entrar, que no pots pujar, que no pots... I vosaltres resulta que heu anat i heu vist el Papa i torneu i no heu explicat, diguéssim que no heu vingut expressament per parlar sobre el Papa, sinó que heu vingut per una reunió de feina, no?
7: Exacte, i per casualitat hem trobat un aparcament prop de Lluís Companys, hem pujat cap a dalt i ha sigut com... Havia de ser aquesta
6: home,
7: cosa.
6: Home, doncs sí, això ja ho podeu explicar, diguéssim, quan sigueu vellets, podeu fer les vostres memòries el dia que va venir el Papa i nosaltres, sense tenir res, ens vam plantar pràcticament al davant, Això sí que és tenir sort.
7: A més, estem també molt contents perquè hem detectat una curiositat, que és que el Papa de Roma ha parlat en català occidental. Tenim una explicació per això, creiem, no sabem exactament si és certa, però tenim una intuïció que ara el Dani la pot explicar.
8: Bueno, la cosa és que això potser ens estem tirant a la piscina, però creiem això, que parla occidental, perquè veiem que no fa aquestes neutres, no?, que parla molt en com, tal com escrivim, no?, en occidental, i és perquè al Vaticà hi ha un tortosí i mos pensem, això ho hauríem d'averiguar realment, però hauríem de veure si és este ebrenc qui li ha ensenyat el català. Això ho hauríem d'averiguar.
6: Home,
7: perquè
6: doncs,
7: ens consta que sí que una persona interna del Vaticà li estava com ensenyant el català al Papa, i és veritat que tenim un expert del Vaticà que és de Tortosa i està allà i podem intuir que pot ser ell.
8: Li haurem de preguntar.
6: Doncs sí, jo trobo que l'haurem de trobar, preguntar-li a veure si realment ell l'ha fet que tingui aquest accent i que no sigui del català central, diguéssim, sinó que vosaltres l'heu sentit més com a vostre. David,
8: sí,
6: i Dani... Exacte. Sí. Moltes gràcies per trucar-nos, que tingueu bona ruta fins a casa i res, bona feina.
8: Gràcies, bona nit.
7: Gràcies, bona nit.
6: Que vagi bé, bona nit. En Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
9: Hola, bona nit, Marta.
6: Com estàs, Guillem?
9: Bé, mira, volia donar tres opinions, a veure si em dona temps. La primera, que sabéis la meva opinió sobre les investigacions que fa la UCO és que no tenen credibilitat, perquè si no em desmenteixen els historiadors, en el cop d'estat del general Franco, el cos de carrabiners, que era un cos policial, com que no li va donar suport, es va eliminar. En canvi, la Guàrdia Civil, que li van donar suport, es va promocionar i va substituir a tot arreu els carrabiners, no? Llavors, clar, aquest cos té l'herència franquista. Llavors, clar, ja amb això ja tinc prou com per a que les investigacions que fan tinguin tendencioses nacionalistes espanyoles, no? És a dir, que, bueno, després també sobre l'actitud de l'estat espanyol respecte al viatge del papa, pues fan, en la meva opinió, han tingut la seva actitud xulesca i de robar a Catalunya, perquè, clar, jo suposo que han posat la condició, sí, el papa pot venir a Catalunya, però com que Catalunya és Espanya, que passa per Madrid. Ens han fet, diguem, pagar un peatge i ens han robat el protagonisme. I, bueno, i per últim, un fragment del discurs del papa, que diu que Catalunya havia de ser un país on tothom se sentís ben tractat, estigués a gust. Clar, això ja no és igual que en Espanya. En espanyol podria dir també, perquè els espanyols no es tracten als catalans també com els altres temes estrangers. Els espanyols, quan veuen que un se'n vol anar d'Espanya, li pega la porra, el denuncien, el jutgen, l'empresonen, etcètera. I bé, això, doncs, estem acostumats a que es tracten així, però tot i així crec que està bé que ho digui.
6: Molt bé, Guillem, com sempre, gràcies per les teves reflexions aquí al programa.
9: Molt bé, molt bona nit.
6: Molt bona nit. Arribem amb en Guillem del Forpien, que arribem pràcticament a la una de la matinada. Tornem a la connexió perquè els companys informatius doncs es posin al dia del que és notícia i nosaltres ens aixequem, fem una volteta i tornem després amb més preguntes vostres, amb més respostes i encara més converses des de Montserrat. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal de l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, al costat sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format més breu. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV i a qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Després de la treva política per la visita del papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat, reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijó. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del seu 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme en peces de Shostakovich i Brahms. Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços, o rancis, que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
2: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi han alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
1: L'empresa Wine Palace ha assumit la publicació de la guia des de fa uns mesos i està fent el tast per a l'edició del 2027, que com a novetat comptarà amb la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran, volíem dir, per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final ha sigut de 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final, s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals. Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat. I el Benfica ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del seu entrenador, José Mourinho, i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 a l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
3: No hi havia València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en som parits ben pocs. De Llibre de Meravelles, de Vicent Andrés Estellés.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: els ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
1: Doncs vinga, la una de la matinada i sis minuts. Tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Encara des de Montserrat no ens hem mogut del mateix lloc, encara més silenci. Els mateixos fanals de la plaça del monestir encesos, les tanques continuen per terra, però les poques llums que veiem en algunes habitacions, o bé de l'hotel, o bé de l'alberg, o bé de les cel·les, doncs aquelles habitacions amb llums enceses s'han anat apagant. Potser queda algú dormint amb la ràdio sota el coixí, vés a saber, i ens estan escoltant. Potser no, potser estan dormint perquè demà tindran un dia llarguíssim, tots els que són aquí, perquè hi ha molta gent que ha vingut a treballar i d'altres que ha vingut a passar el dia perquè tenen totes aquestes acreditacions i poden estar aquí. Va, que ens truca el 932017474 en Joan des de Vallcarca. Bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit. I escolta una pregunta.
1: Digues.
2: El fet de que estiguis a Montserrat avui,
1: sí,
2: a la nit dels ignorants, què hi pinta amb el viatge del papa?
1: Què hi pinta?
2: Perdona, sóc molt ignorant, jo.
1: No, no,
2: molt,
1: perdona.
2: Molt
1: la pregunta és, què hi pinta la nit dels ignorants, què hi pinta el papa? No, és que no he entès.
2: No, què hi pintem nosaltres?
1: Què hi pinta la nit dels ignorants?
2: Sí.
1: A fer el programa des d'aquí?
2: Sí.
1: Doncs és una proposta que ens van fer per començar la programació especial que porta Catalunya Ràdio des de tot el dia d'avui i serà tot el dia de demà. I com que demà al matí jo també haig de fer alguna intervenció al programa del matí i no podia venir a les 5 del matí o a les 6 del matí perquè està tot tallat, van dir, està bé d'anar-hi abans, així som... No, aquesta me la sé, te la puc contestar.
2: Perfecte.
1: Vale.
2: Una altra cosa, el pobre papa, ja cal que truqui a fer un vicino, que l'esperin el divendres o dissabte, el següent dia arriba a Roma una altra vegada,
1: sí,
2: a Vaticà, perquè amb la mà de coses que li han regalat, anirà carregat quan ho vegis tu.
1: Sí, abans dèiem que el Vaticà deuen tenir una...
2: La Sor Lucía, li han tregat allà unes nines que no sé què, Mare de Déu Santíssima. La Filarín Vallès, una llengonissa de Vic. No vegis tu el que porta...
1: Aquesta no arribarà a Roma, eh? Ja se l'hauran menjat abans, segur.
2: Ja se l'haurà menjat, suposo.
1: Segur. Sí, deuen tenir una habitació allà al Vaticà plena de coses, d'això que els castellans diuen pongos.
2: Sort que el Vaticà és el Vaticà, perquè si tingués un pis de 90 metres quadrats...
1: No hi cabria, està clar. Sí, sí.
2: Escolta'm una cosa, dos petites anècdotes de Montserrat. Jo vaig fer els gestícies espirituals que es feien en aquell temps, abans de fer la mili, i vaig estar-hi una setmana.
1: Uh-huh.
2: Quina setmana?
1: Què passa?
2: Fantàstica.
1: Ah.
2: Amb un ordre extraordinari. I em vaig fer amic del monjo que es cuidava de parar la taula, de servir, perquè em vaig presentar, dic, mira, a casa meva tenim un restaurant aquí, i diu, que em voldria això? Diu, i tant. I ell va parlar amb un altre monjo, perquè, esclar, si feia una cosa, podia estar amb un altre. A més, allà començava a les 7 del matí, fins a les 7 o les 8 de la tarda, no?
1: Uh-huh.
2: Però, fantàstic. Vaig passar una setmana, que quan vaig arribar a Vic, la mare li vaig dir, dic, ho he passat divinament. Diu, ara se'm faràs un monjo, tu. M'entens?
1: La mare
2: va dir.
1: I no.
2: I un altre dia em van pujar per darrere la basílica, arran de muntanya, que hi ha uns ferros enganxats,
1: sí,
2: per enganxar-te,
1: sí,
2: que suposo que és cap allà als degotalls. Quan som a Montserrat, a vegades penso, per on carai devien pujar? I van a veure un monjo, una eremita que viu sol, però tenen que baixar una vegada a la setmana a veure l'abat o no sé què. I vivia... que també vivia dalt amb una ermita de fusta, enganxada a la muntanya, i vivia d'això. Però, escolta'm, fantàstic anar-hi, i amb unes vistes que hi havia des d'allà dalt, i són unes anècdotes que m'han quedat. I la segona anècdota, amb uns amics que van a Montserrat i em van robar la cartera.
1: Ah, sí, això me'n recordo, que ho vas dir un dia, no?, que parlàvem de robatoris.
2: Sí.
1: A Montserrat et van robar la cartera, eh?
2: Ah, doncs, i qui s'ho espera, això? Escolta, Montserrat, nada menys. I bueno, quan érem a dintre la basílica, ja per dos dins de la Mare de Déu, precisament a primera fila, La meva dona, la Carme, diu, i els claus? Dic, sí, filla, sí, els claus també hi són. La mare que deia, diu, home, dic, calla, que hi ha la moreneta aquí, dona, per favor, tu.
1: Mare meva, sí, sí, però, vols
2: dir. Que canviar el pany, avisar de seguir el meu veí que fes canviar el pany, que havia passat això, anul·lar les targetes, jo què sé.
1: Vaya viatge.
2: Els Mossos d'allà ens van dir, mirin totes les papereres, tu ja ens tens allà mirant totes les papereres que hi havia, no res.
1: No, no trobo res.
2: I després ens van dir, diu, miri, la cartera que va avall, diu, si anéssim mirant per la cuneta, ho trobaríem ple de carteres.
1: Dels que la roben, no?
2: Sí, sí. Si en sentims se'ls queden. I mòbils. Els mòbils també s'ho porten. Però, diu, i bueno, es cap a fer la denúncia.
1: Avui ho dubto, perquè avui aquí hi ha molta seguretat. Ja crec que podem estar tranquils. Molt bé, Joan.
2: Em sent que m'ho serà, doncs pugui passar això. I ella em va dir, per això que...
1: Ai, que s'ha tallat el Joan, no sé què ha passat, però vaja, que ja hem entès el què, ja hem entès que no, que es roba a qualsevol lloc. A veure si en Ventura, des del parc de la Ciutadella, bona nit. Ha passat alguna cosa? S'ha bloquejat tot? M'ho esteu dient de veritat? No hi ha cap trucada en aquests moments? No. Tot bloquejat, molt bé, tot bloquejat, escolteu-me. És un tema nostre, perquè aquí no afecta la seguretat de la muntanya de Montserrat. Si deu haver caigut la centraleta i teníem una, dues, tres, quatre persones esperant de trucades. Així que us demano una mica de paciència perquè intentarem fer allò que es diu normalment un reset de la centraleta telefònica, a veure si podem recuperar tots aquests oients.
0: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
3: Mira, Marta, és la primera vegada que truco.
1: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta.
3: I fa, pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part a tots els equips que ho heu portat. Us he anat escoltant sempre. M'heu fet molta companyia. Una abraçada
1: per tots.
4: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
5: Catalunya.
0: Gens dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
8: Sí.
7: Sí, estàs còmode?
8: Sí, sí.
7: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
8: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
7: Clar, és fàcil.
8: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
7: Ah. M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
8: Ja ho veies, que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la

0: he anat als Minyons Escoltes, Agrupament Escolta Antoni Gaudí de la Sagrada Família, he jugat a pilota i coneixo els fossars de la Sagrada Família, he recollit en el seu dia, com el Domun, hi havia un diumenge que recollia amb guardioles metàl·liques diners per la construcció del temple, m'he casat allà, a la cripta, els meus fills estan batejats allà, els funerals dels meus pares també, el que passa que ara ja visc el pare de la Ciutadella, però la seva família forma part, pues, com he dit al principi, pues, una mica part del guió de la meva vida, no?
1: Llavors, Déu-n'hi-do, tot, és que ho has dit tot, O sigui, bateig...
0: Bueno, faltava que m'haguessin batejat, que no va ser allà,
1: Però
0: bueno,
1: vaja, però gairebé, perquè els fills sí, vull dir que Déu-n'hi-do.
0: Bueno, per això que demà el que faran, que intentaré, evidentment, no arribar-hi, però potser ho veuré a distància. Per exemple, una idea és veure-ho des del carrer Marino a la Monumental, que es veu, almenys, es veu la creu, i si hi ha coses de focs d'artifici i drons, pues, també, perquè fins a la façana i tot això suposo que serà més complicat. I, bueno, un detall curiós és que com l'agrupament escolta que hi havia, de tant en quan els de la OGE ens asfaltaven els locals i ens el destrossaven, no?
1: Vaja, ostres. Déu-n'hi-do el detall.
0: La Sagrada Família forma... Pues, tinc bastant coneixement.
1: Sí, sí, ja ho veig. Doncs espero que et puguis enfilar on sigui i que ho puguis veure bé demà, perquè, home, si algú s'ho mereix, ets tu, amb tot aquest historial que tens de relació amb la Sagrada Família.
0: No. Bueno, jo vaig estar també amb una... A la part del carrer Sardenya, també, una inauguració que van fer d'una de les torres, que, bueno, ara ja no, vull dir que ja crescut, abans de que el prengués... possessió de l'arquitecte el Subirac, pues, sí, també vaig estar en inauguració d'aquelles.
1: Molt bé. Molt bé, Ventura, doncs gràcies per compartir-ho.
0: De res.
1: Que vagi molt bé, bona nit. Adéu-siau. Ara hem pogut recuperar en Lluís de Cambrils. Bona nit.
2: Hola, bona nit. No, jo només trucava perquè em sembla que ha estat el primer senyor que ha trucat, que es diu Emili, que oferia uns números del Patufet de l'any 35 i 36.
1: Sí.
2: Perquè si no els ha demanat ningú, m'estaria bé tenir-los, perquè jo en tinc una bona col·lecció i els afegiria
1: a la teva col·lecció.
2: Els exemplars que jo tinc, sí.
1: Doncs mira, Lluís, et passarem el telèfon de l'Emili perquè us poseu d'acord i te'ls vagis a buscar o te'ls faci arribar o com funcioni aquest d'allò, d'acord? A través, no sé si avui o potser demà, a través de la Núria ara o de l'Aina demà, passarem el telèfon perquè us pugueu parlar.
2: Que li pugui trucar. Ah, molt
1: d'acord?
2: Bé. Escolta,
1: doncs...
2: et puc fer una pregunta, no? Curiositat. Que
1: sí, i tant, mare de Déu.
2: Els senyals horaris que doneu per la ràdio, però pràcticament totes les emissores fan 6 tocs, 6 pitos.
1: Sí, senyor.
2: Que sabríem dir per què són 6.
1: 6, perquè el per què, això és una pregunta ignorant que ha de contestar. Són 5 pitos i l'hora en punt. El 6è és l'hora en punt. Sí, sí.
2: Sí, bueno...
1: Es queda pendent per contestar, sí, sí.
2: Sí?
1: Una pregunta d'ignorant, queda pendent, d'acord? Molt bé, Lluís, gràcies.
2: Gràcies.
1: Bona nit.
2: Adéu.
1: En Jordi, des de Mataró, vaja, en ruta que deu estar el Jordi, oi? Bona nit, Jordi.
3: Bona nit. Mira, ara mateix arribem a Manresa.
1: Ah, mira.
3: Esperem que no vingui la pluja. Està plovent bastant entre Sant Ramon... Jo vinc de Pujal, del costat de Sant Ramon.
1: Sí.
3: I cap a Calaf, fins quasi arribar aquí a poc abans d'arribar a Manresa, està plovent bastant.
1: Està plovent
3: ara
1: bastant.
3: Ara ha parat de ploure. Però a Calaf fotia un xafac guapo.
1: Que jo he vist que demà al matí aquí a Montserrat també plou un parell d'horetes, però espero que després em sembla que ja no.
3: Vale, pues mira.

0: Ara està buidant els ulls cap aquí, cap a la Segarra.
1: Molt bé.
0: Mira, aprofitant que esteu a Montserrat,
1: sí.
0: Us volia en Xavier, ja ho sabia, perquè li havia enviat fotos, tu no crec que ho sàpigues, jo, en camion, a la part de darrere de la cabina, porto la Mare de Déu pintada a mà amb les muntanyes de Montserrat i el monestir. És una obra que va fer, quan vaig estrenar el camió fa 14 anys, una noia que es deia Flora Biosca, que es va morir, pobreta, que era una artista de l'aerògraf. Porto la imatge de la Mare de Déu a darrere la cabina, amb les muntanyes, i es veu el monestir també, tot al darrere de la cabina del camió.
1: Si algun dia et veig per la carretera, vaja, et reconeixeré segur, no?
0: Sí, bueno, quan vaig enganxat amb el remoc,
1: que no es veu.
0: Sí, quan vaig amb la tractora sola i vaig per l'autopista, bueno, la gent em fa fotos, m'empita i em saluda, bueno, és tot un espectacle.
1: Que bo, sí. Que bo. I doncs no ho sabia, Jordi, no.
0: Vale, i podríem dir que és la paradeu més viatgera de totes les que hi ha.
1: I tant.
0: Perquè ara mateix porta 1.206.000 quilòmetres, aquesta Mare de Déu, a la cabina.
1: Mare meva. Ja ho pots ben dir, Jordi. Doncs no ho sabia,
0: ja
1: gràcies per dir-ho.
0: Ja us enviaré una foto pel WhatsApp.
1: Va,
0: del programa, i així la podeu veure.
1: Així la puc veure, perfecte. Molt bé, Jordi.
0: Vale, ja que esteu a Montserrat, dic, hosti, deixem-me compartir-ho.
1: I tant.
0: Dic que porto la Mare de Déu més viatgera.
1: Més viatgera, sí, senyor. Molt bé, Jordi, gràcies.
0: Sí, bona estada, Montserrat, i bon programa.
1: Igualment, bona ruta. Adéu-siau, bona nit.
0: Adéu.
1: La Irene, des de Sants, bona nit.
2: Bona nit, Marta, i tothom que escolta. Miri, li volia comentar que a dintre la basílica, per anar a adorar la Mare de Déu, es passa per la banda dreta, que fa aquell passillo que passa per darrere. Doncs quan arribes a l'últim, que hi ha a banda esquerra, queda una barana de fusta. I aquella barana hi ha una marqueteria amb la muntanya de Montserrat, amb la serra. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare.
1: Què perquè diu ara?
2: Jo sóc d'Esparreguera. El meu pare treballava en una fusteria que en deien a Cal Fusteret. I el meu pare era banista. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare. I quan arribaves ja a darrere del Cambril, que hi ha les escaletes amb aquell escolanet, aquelles dues portes, de darrere el Cambril i una altra d'aquella, no sé on va, allà era la mateixa fusta que aquella barana amb la marqueteria. Però ja fa temps que les van treure, aquelles portes, i em van posar unes de rústiques. I em va saber molt... Em va saber
1: greu, clar.
2: Perquè és un orgull per mi que, doncs, el meu pare havia fet allò, perquè
1: clar,
2: nosaltres érem d'Esparreguera.
1: Clar.
2: I diré el nom del meu pare perquè se sàpiga. Antonio Resina va fer aquella marqueteria que hi ha.
1: Molt bé. Doncs aquí queda dit. Sí, senyora, ben reivindicat. Irene, moltes gràcies.
2: Molt bé, que passin bon dia, eh?
1: Igualment, adéu-siau.
2: Bona nit.
1: Bona nit. La Fina des de Lleida, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Què tal, Fina?
3: Bona nit.
1: Sí, hola. Et sentim.
3: Mira, vale. Era per explicar-vos una vivència que vaig fer a Montserrat.
1: Sí.
3: Vaig estar vivint a Montserrat, que hi havia una escola de monges, durant 2 anys i mig.
1: I com és això?
3: Sí. Vale. Si mal no recordo, jo ara tinc 68 anys. Llavors en devia tindre 16. Aquells anys hi havia una escola a Montserrat de nenes i els nens a l'escolania. I, bueno, no sé, per circumstàncies de joventut i tal i qual, hi vaig voler anar, i vam anar jo i em vaig emportar amb germanes bessones, perquè sola no m'hi deixaven anar. I, bueno, i allà vam estudiar, estudiàvem i treballàvem al monestir.
1: Déu-n'hi-do, no havia conegut ningú que hagués vingut aquí a l'escola.
3: Oh, doncs pues n'hi ha... Vam ser una bona colla. No sé si amb 40 hi ha alguna nenes. I amb gens de les nenes de les monges.
1: Clar.
3: Aquesta escola està posada... Encara hi és l'edifici, el que no sé el que hi ha ara. Al davant de la tenda d'on hi ha les tendes.
1: Sí.
3: Baixant les escales, a mà esquerra. Allà, aquella porta era...
1: Allà era l'escola.
3: Sí.
1: Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs sí. Gràcies per compartir-ho, jo ni ho sabia, vull dir que està bé, descobrim coses noves aquest programa.
3: Sí,
1: moltes gràcies,
3: ja fa molts anys, això.
1: Ja fa anys, sí, però bueno, queda per sempre. Molt bé, Fina. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
3: Adéu.
1: Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
4: Hola, bona nit. No, mira, jo volia comentar quan va morir la meva filla estimada. Jo hi vaig passar una setmana aquí.
1: Sí.
4: I quan obria la finestra i veia aquella muntanya tan negra, tan negra, fa una cosa. I llavors estava un dia prenent una cosa baixa a la cafeteria.
1: Sí.
4: I venen dos noies, una moreneta, negreta, i l'altra blanca, l'altra blanca. I devien tenir uns 22, 23 anys. I em van dir, ai, vamos a hablar un poco contigo, que te vemos muy, muy, muy triste, muy triste, perquè ella havia perdut jo, llavors la meva filla. Y llavors, bueno, m'està parlant una mica i diu, y ahora nos vamos a dormir a la montaña.
1: ¿A la montaña?
4: Y dic, ¿a la montaña os vais? Dice, sí, sí, cogemos el saco y nos vamos allí a dormir. Y yo digo, da mucho miedo, que no veis cómo está, tan negro, tan negro.
1: Sí.
4: No, nosotros no tenemos miedo, nosotros no tenemos miedo. Després vaig pensar, veig, si són dos àngels que voltaven per aquí, perquè, escolta,
1: ja pot ser.
4: Anar dormint a la muntanya.
1: Enmig de la muntanya, no, sí, sí, déu-n'hi-do. Quin moment, Constança. Sí,
4: vaig
1: sí.
4: Pensar, seran dos àngels, perquè, escolta, es fa una mica de... Obres la finestra, jo estava...
1: Sí, jo les tinc aquí darrere les muntanyes, i encara es diferencien
4: negres,
1: del cel i tot.
4: Negres,
1: sí,
4: negres,
1: sí.
4: Eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, Constança.
4: Bueno, era això, que... Adéu.
1: Gràcies.
4: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. És la una de la matinada i 28 minuts. No anirem a dormir, però potser demà al matí, vés a saber.
5: On anem? Amb Gerard López.

0: inventant.
1: I és clar, com que avui som a Montserrat, he pensat, a veure, demà al matí, quan em llevi, sigui l'hora que sigui, ves que no pugui fer una volteta, si és que em deixen els serveis de seguretat del Papa, ves que no pugui fer una volteta i dic, quin millor que el Gerard López per fer-nos una passejada per Montserrat. Bona nit, Gerard.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Darrere o davant del Papa ja ho veurem si ens deixen moure, però jo crec que tu deus tenir un llistat de coses per veure boniques aquí a Montserrat.
2: Sí, a veure, t'he proposat, et proposo, vaja, ho proposem als oients, una volta perimetral, una ronda per Montserrat.
1: Una ronda per Montserrat.
2: Com ho veus,
1: sense, sense retencions.
2: És el sender del Mil·lenari, es va inaugurar l'any passat, és una ruta perimetral, com et deia, és el PRC 1025, es va dissenyar amb motiu d'això, dels 1000 anys de Montserrat, l'ha promogut la Federació d'Entitats Excursionistes, la FEC, d'acord? I això amb el suport del Patronat de la Muntanya.
1: I tu l'has pogut fer sencera?
2: No, sencera no, l'he fet a trossos, en diferents èpoques de la meva existència, per entendre'ns, no? Que si fas una mica de Frankenstein, doncs surt una part, no
1: important.
2: Tota ni molt menys, però una part sí, no? De fet, és una de les gràcies d'aquesta opció, no? Perquè no cal fer-la tota, d'acord?
1: Ara vas un dia una mica, un altre dia una mica més...
2: Clar,
1: no?
2: La pots fer per trams, o sencera, com vulguis, no? Depèn una mica. Quan es va inaugurar, el programa No Cal Anar a Suïssa en van fer un especial d'aquesta ruta, amb els responsables de la federació, i que són els que, de fet, la van dissenyar, no? Som-hi, Marta?
1: Va, som-hi. A veure, abans d'anar per feina, abans d'anar-me'n a dormir, que jo tinc una idea de què em puc trobar demà si m'acabo animant. Això fa pinta una mica de ser llarg, potser?
2: Sí, és una ruta mil·lenària, per tant tens 10 segles per fer-la,
1: sí,
2: d'acord?
1: D'acord.
2: Apunta, estem fent un PR, un sender de petit recorregut, aquest el que dèiem, el PRC25, tot i que això de petit és relatiu, perquè estem parlat, apunta, 27 quilòmetres en 300 metres.
1: Petit no és, eh?
2: No, demà, home, clar, Montserrat és gran, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Demana entre 9-10 hores de caminada.
1: Ui.
2: Però jo te la presentaré per trams, perquè puguis triar el que més et faci el pes.
1: I val? Si un dia, que avui no podrà ser, si un dia la vull fer sencera?
2: Doncs mira, si la vols fer sencera, sense presses, donar tota la volta i tornar al mateix punt d'inici, aquí on som, no?
1: Sí.
2: Es pot executar en un dia llarg, però també tens l'opció de fer-la en 2 dies i dormir a la muntanya, per exemple.
1: I si la faig en aquests 2 dies, a veure, on passo la nit? Perquè, clar, a la intempèrie vols que faci vivar. A veure, sí que ja tenim una edat, això ja ho havia fet quan era més jove. No sé si ara...
2: Tot depèn d'on decideixis començar i on decideixis fer la mitja part i passar la nit, clar. Mira, t'ho dic perquè hi ha més d'una possibilitat. Montserrat té, com saps, molts punts d'accés i, de fet, el trajecte passa a tocar de poblacions com el Bruc o Collbató i sempre pots anar a buscar un lloc per dormir en aquestes poblacions, no?
1: Molt bé, molt bé.
2: N'hi ha, ho he mirat. O, si vols, no sé, també es pot dormir aquí mateix al monestir, no?
1: Sí, perquè, sí, i tant, i tant.
2: Com saps, hi ha més d'una possibilitat. Després te'n proposaré una de concreta que realment crec que val bastant la pena. Per cert, un altre detall que està bé saber, en realitat aquesta ruta del Mil·lenari és bàsicament una suma d'altres camins,
1: sí,
2: que ja existeixen. No és que haguéssim passat amb l'esbrossadora
1: i han dit ara fem un de nou.
2: No. Hi ha una part nova petitona, és petita, i així fent números ràpids diria que potser menys del 10% és sender nou de trinca. La resta és això, ajuntar camins que ja existien. Si et sembla, podríem recuperar el que explicava el president de la federació, Jordi Merino, el dia que es va inaugurar el sender.
3: El sender enganxa diferents GRs, com que diem nosaltres. N'hi ha 4 GRs que tenim a la muntanya, no?, que són diferents. És una volta circular que al final fa tot el parc. O sigui, qui vulgui conèixer el parc en una jornada d'un dia molt ràpida o en 2 dies, doncs té el sender perfecte per fer aquesta activitat esportiva.
1: O sigui, que empalma 4 GRs, 4 senders de gran recorregut.
2: Correcte.
1: És això, eh?
2: Faràs un GR, un altre, sempre segons si fas el tram nord, el tram de ponent, de sud, depèn de cada moment.
1: I una cosa que m'interessa especialment sempre, el desnivell, perquè ja em fas patir, perquè miro aquí a Montserrat aquestes muntanyes meravelloses, i això té moltes agulles.
2: No, sí, bueno, pensa que la ruta és perimetral, no es complica massa la vida en aquest sentit, per tant, apunta, el punt més alt de la ruta, 1.018 metres.
1: Home.
2: El més baix, 378. Però clar, com que anem fent pujades i baixades, al final tot el desnivell que acabem acumulant són 1.400 metres, però clar, repartits en 27 quilòmetres.
1: Ja.
2: No bufem abans d'hora.
1: No.
2: Ja et veig a venir. Tot és factible. I això, clar, comptant que fas la ruta sencera, perquè, insisteix una vegada més, sempre es pot seleccionar un petit tram i fer una caminada d'anar i tornar més planera de res d'una tarda, no? Uh-huh. És que la ruta té de tot, Marta.
1: Té de tot, d'acord. Ara imaginem que la vull fer sencera, o m'apunto per fer-la sencera un dia. D'on podem sortir del monestir mateix, per exemple?
2: Doncs sí, senyora, va, sortim del mateix monestir.
1: Pell de gallina,
2: ja, sí, sí. Mossèn Cinto, la lletra, la música, Josep Rodoreda, 1880. Per cert, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, això de virolai és una catalanització d'una paraula francesa.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ara has fet d'ignorant.
2: Correcte.
1: Pregunta-resposta.
2: Biglé.
1: Biglé,
2: que seria dues paraules, el del verb girar.
1: Sí.
2: Biglé, que seria la girar, tornar, la tornada d'una cançó, i el lé, que es refereix més a una, a un poema, a una cançó.
1: Ah, per tant,
2: la barreja, virolai.
1: Mira, veus, una pregunta d'ignorant que has contestat tu mateix. O sigui que un virolai és això, un poema musicat amb una estructura concreta que inclou una tornada, no?
2: Correcte.
1: Sí, més o menys.
2: El que passa que ara mateix, per començar la sortida amb aquesta versió del virolai, tenim un problema,
1: ja hi
2: Marta.
1: Som. Quin problema?
2: T'he explicat abans que volia dividir la ruta, no?
1: Sí.
2: Doncs fem 5 trams. Farem la volta al perímetre de Montserrat, com dèiem, en sentit contrari a les agulles del rellotge, i, per tant, comencem sortint del monestir, com dèiem, i ho fem en sentit nord, per anar a buscar la part obaga de la muntanya. Començarem així. Però què passa? Primer tram puja una mica. Val? Comencem
1: ja
2: bé.
1: Ja comencem, va? Sí.
2: Per tant, hem de buscar un virolai una mica més contundent que imprimeixi una duresa que demana aquest primer tram. Què et sembla?
1: Home, amb això tens força per pujar el que sigui.
2: Obeses.
1: Total.
2: Amunt, amunt, comencem a pujar, trempats i xerois entre agulles de pedra, anem a buscar l'ermita de Sant Benet, i per aquest pas, que acabarà oferint grans vistes, anem trescant fins a vorejar les agulles del Gat i de la Prenyada. I aquí assolirem, atenció, el punt més alt de la ruta, aquests 1.018 metres que dèiem.
1: Però aquest és el més alt de la muntanya, no, oi?
2: No, la muntanya, el més alt, és el de Sant Jeroni, 1.236 metres.
1: D'acord.
2: Passat aquest punt àlgid, anirem perdent alçada ja progressivament, avall avall, fins que arribarem al Serrat del Moro, que és a tocar de la carretera, just on hi ha també el conegut monestir femení de Santa Cecília. I aquí pot ser un punt d'inici, també, allò que dèiem, eh?
1: Sí, però fins ara, diguéssim, quan portaríem?
2: Ara ja portem 5 quilòmetres.
1: 5,
2: pam,
1: d'acord.
2: I a partir d'aquí comença el nostre segon tram del sender, ara ja plenament per la cara nord, i ara amb les agulles a sobre nostra, a la nostra esquerra. Aquí la ruta és una mica més planera. Ja traiem aquesta versió.
1: Canvia el ritme del virolai. Sí, sí, ja ho veig.
2: Bueno,
1: ja ho veig.
2: Tot i que és una versió maquinera, però t'he agafat la part tranquil·la.
1: D'acord.
2: Aquesta, de cas 1. Ara caminem encarats cap a Ponent, d'acord? Estem al segon tram, mirem cap a Igualada per entendre'ns. Vinga, Tito, cap a Igualada.
1: Sí.
2: Avancem entre la carretera que tenim a la dreta, les parets i agulles a la muntanya que ens queda a l'esquerra. Al principi tindrem al damunt Sant Jeroni, per tant, el punt més alt, el que dèiem abans, i a poc a poc, mentre anem avançant, tindrem fermes vistes de tot el vessant nord. Tenim tot el Baix a sota nostra, i si el dia ho permet, veurem el Prepirineu i el Pirineu perfectament.
1: I aquest segon tram, quan fa de llarg?
2: Aquí estem parlant d'uns 4 quilòmetres i mig, no arriba ben bé el 5, anem avançant cap a Ponent, com dèiem, mirant cap a Lleida, per entendre'ns, creuarem barrancs i sentirem motoristes que passen cagant llets per la carretera de sota.
1: Ja, això. Aquests no ens interessen per això, ara mateix.
2: Però hi són. Quan ja arribem a l'altre extrem de la muntanya, farem el tram famós dels Frares Encantats, que és allò, agulles i parets clàssiques de la muntanya, verticalitat al màxim, que la veurem a sobre nostra, i passarem per sota de dos punts emblemàtics, la Foradada i la Cadireta.
1: Ai, la Cadireta, sí,
2: que
1: sí.
2: Que n'hem de dir d'aquella pedra que sobresurt de forma triangular. Jo hi veig un gat.
1: Tu hi veus un gat?
2: Jo hi veig un gat, sí.
1: A la Cadireta hi veus un gat?
2: Sí, només jo, però...
1: Ah, d'acord. No
2: hi ha
1: sentit ningú que hagi vist un gat allà.
2: Si estàs a sota, veus un gat.
1: D'acord.
2: Però has d'anar sota. Però com que el camí passa per allà, mireu. Ja em direu,
1: a veure si hi ha un gat.
2: Ja m'ho direu.
1: Molt bé.
2: Després arribarem a l'altra punta de la muntanya, al Coll de Guirlo, que és la banda oposada on som ara, el monestir. I aquí podríem dir, mira, ja en tinc prou.
1: Sí.
2: Sortir pel Coll de Can Massana, que és a la carretera que va del Bruc a Manresa, i ho deixem aquí.
1: O ho deixem aquí, perquè a partir d'aquí, què comença? El tercer tram, ja?
2: Tercer tram. Aquesta versió versió guitarrera de Toni Jiménez ens diu una mica l'esperit d'aquesta part.
1: D'excursió, d'esplai.
2: Ah, que sí? Ara fem el tram de ponent de la muntanya, vorejarem tot el Serrat de la Portella, anirem a buscar el vessant sud cap al Bruc i, com deia Marta, ara som al punt oposat del monestir, a l'altra banda de la muntanya. Portem més o menys el 50% de l'excursió.
1: Només la meitat, Déu-n'hi-do. Per tant, si decidim fer la ruta en dos dies... Ara, en aquest moment que tu dius, hauríem de pensar ja a buscar un lloc per passar la nit.
2: Correcte, sí? Busca un tros de pedra per fer bivac.
1: D'acord.
2: No, aquí, perdut, entre les agulles d'aquest sector de Ponent, trobem un refugi.
1: Home, perfecte.
2: Podem passar la nit al refugi d'agulles Vicenç Barber, no sé si el tens al cap.
1: No tinc el gust de conèixer-lo, no.
2: Està situat al bell mig de la regió d'Agulles, és ideal per escaladors i caminaires intrèpids com Marta Romagosa.
1: Segur, la primera.
2: A 892 metres d'alçada, i ens queda just a mig camí. Bueno, potser has de fer una mica de petita desviació, però tècnicament és molt petita. Podem dir que estem a dins del recorregut.
1: Tu hi has anat en aquest refugi, sí?
2: No hi he anat, no, hi he passat no. A la vora, diguem, sí. Però no hi he passat nit. Et dic que té espai de 20 places guardades, 16 de lliures.
1: Sí.
2: I molt important, segons ens van dir, almenys fa un any, el refugi d'Agulles hi foten un arròs de fàbula.
1: Carai.
2: O si més no, és el que ens van dir fa un any, No he pogut actualitzar dades, arrosseres, però...
1: Ara sí, és millor o pitjor que fa un any,
2: Això sí, recordeu, un refugi no és un hotel.
1: No és un hotel. Mm? No, molt bé. Fem un arròs, vaja, a la nit jo no ho faria, però vaja, cadascú fa el que vulgui. Dormim al refugi i l'endemà continuem fent camí.
2: Doncs sí, anem baixant cap al Bruc, ara ja, d'acord? I acabem de consumar aquest tercer tram del vessant oest. Per cert, saps que t'he dit que una part petita del recorregut no era nova? Doncs és el tros que fem ara.
1: Que era nova.
2: Perdona, que era...
1: Que era nova, m'has dit,
2: Correcte, que era nova.
1: Ara, no m'enganyis a mi.
2: No, perdona, al revés, que era
1: ara
2: nova.
1: Ara sí, ara ve el tros.
2: Ara fem aquest petit tros, un dels pocs trossos, sí, que no aprofita altres senders, sinó que s'ha fet expressament per aquesta ruta. Uh-huh. És un tram d'uns 3 quilòmetres que va del refugi fins a tocar del Bruc.
1: Molt bé, i això què, tranquil·lament?
2: Sí, així, xinoxano, anem separant-nos de les agulles, anem perdent alçada cada cop més, enllestirem aquest tercer tram, que ja ens situa a la part solella de la muntanya, i quan arribem a una masia, Can Rovira, ara ja toca... Bé, un canvi de xip, perquè som al nucli urbà del Bruc. I aquí, atenció, podem començar un quart tram de la ruta. Ara farem el tram sud del traçat. Anem del Bruc a Collbató. Bonica versió, també, del
1: Virolai. És que no sé d'on t'has trobat tantes versions del Virolai.
2: N'hi ha moltes. Una per any del mil·lenari. Aquesta és una part més propera, la que fem ara, a zones urbanes. Ja veuràs que passes pel costat de camps i de sembrats diversos. És més planer, durant una bona estona tindrem la muntanya una mica separada ja de nosaltres. Uh-huh. Per tant, aquí és ja més camp. Tenim pista ampla i també s'hi pot fer en bici bona part d'aquesta part.
1: Està bé,
2: interessant. Sí. Tindrem la muntanya a l'esquerra, com sempre, i les cases dels nuclis urbans a la dreta. I a mesura que ens acostem a Collbató, anem avançant en sentit sud-est, a poc anem perdent alçada encara més, i de fet, quan arribem a Collbató, haurem arribat al punt més baix de la ruta, 370 metres.
1: Mm, molt bé.
2: Per cert, crec que aquest és un dels trams on veurem menys, només menys, exemplars d'un element molt genuí d'aquesta muntanya. Saps quin?
1: No, quin?
2: Aquest... Sí, les cabres.
1: Les
2: cabres que han anat guanyant presència des que tenim el parc natural.
1: Molt bé.
2: N'hi ha moltíssimes. És un tram, com dèiem, el que farem ara, de la ruta del mil·lenari, que és dels més fàcils, més de passejada, diria jo, que de res més. Són 6 quilòmetres.
1: Sí.
2: El donem per acabat quan arribem a Collbató. Uh-huh. I a partir d'aquí, ara sí, cinquè i últim tram per tornar al punt d'origen, al monestir de Montserrat. Música tranquil·líssima.
1: Home, tranquil·la, perquè ara si arribem aquí és que haurem fet un esforç que necessitem aquesta música,
2: Sí, tot i que ens tocaria donar una mica més de canya, saps per què?
1: No, per què? Per què? Va amunt, això?
2: Perquè torna a pujar fort.
1: Ja m'ho penso.
2: Sí, de Collbató, que és el punt més baix, remuntem, ens encarem cara nord-est, per tornar al punt d'origen. I passem per punts molt visitats, com per exemple les coves del Solnitre.
1: Home, i tant, sí.
2: I ens anem enfilant amunt. Pujarem fins al Pla dels Soldats, que és de 850 metres d'alçada. No és pas una alçada excepcional, de fet, altres punts de la ruta també els té, però, clar, aquí hi ha una petita diferència.
1: Que sortim una mica massa avall, potser, no?
2: Clar, sortim de Collbató, que és el punt més baix, i amb poca distància hem de guanyar molta alçada, per tant, aquí hi ha més desnivell.
1: I quan arribem al monestir, al cap de quant?
2: 7 quilòmetres.
1: 7 quilòmetres.
2: Novament, entre cabres, parets i agulles montserratines.
1: Déu-n'hi-do. Jo crec, jo no sé, Si ho faré quan em llevi, però si no, ja he pres nota per la pròxima vegada. Però aquest de 6 quilòmetres potser està bé,
2: no,
1: per acabar.
2: Per trams,
1: si ens deixen, perquè amb tota la seguretat que hi ha al voltant del pub, em sembla que haurem de sortir d'aquí volant per arribar a fer la nit dels ignorants a la pròxima nit.
2: Fantàstic.
1: Gràcies, Gerard.
2: A vosaltres.
1: Bona nit.

0: Doncs arribem a 3:15 de la matinada. Ja dic que avui no dormirem pas, no farem bivac, i això de l'excursió de demà al matí, jo crec que m'ho hauré de pensar una mica, perquè entre la feina que tenim i les mesures, com deia, de seguretat, molta muntanya amunt, no crec que pugui fer. Però vaja, com a mínim tenim les idees, en Gerard ens ha posat al dia de tot el que podem fer. El que passa és que hi ha una cosa que no he fet encara, que és llegir tots els missatges de WhatsApp, perquè no ens ha donat temps. Hem tingut tantes trucades avui, ens heu explicat tantes històries que no he explicat el que altres oients ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Hem escoltat en començar un testimoni de la Margarita de Terrassa que ens deia que es va casar a Montserrat, però els altres ens els heu deixat escrits i jo ara us els llegeixo. Per exemple, la Mercè des del barri de Sants de Barcelona ens deia: avui a TV3, diu, m'ha decebut, donaven les notícies de les 9, com cada dia. Mentrestant, per Televisió Espanyola, des de Barcelona, diu la Mercè, sortia el pare Lleó 14 i l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, i després el Sergio Dalma acompanyat de l'Escolania. Diu, ha estat preciós, ens diu la Mercè, des del barri de Sants. Un altre missatge que ens ha deixat el WhatsApp del programa, en Xavier, des de Mollerussa, diu, sobre el per què es fa servir l'amoníac a les càmeres de fruita, i tot això ve arran de l'incendi que hi va haver en una cooperativa, diu, s'utilitza per refrigerar. És un refrigerador natural, ecològic, i que necessita molt poca energia per baixar la temperatura. I en Jaume, des de Tàrrega, ens escriu sobre el mateix tema, referent a l'amoníac del foc de Lleida d'ahir. Podia ser que l'amoníac fos el líquid que utilitzen les màquines grosses per funcionar i fer fred. Diu el Pere Joan, potser li agradarà saber que les fruites de pinyol no tenen ossos. La part que espero que li agradi i potser li farà riure és on tenen la I, els préssics, pronuncia nord-occidental, diu, pronuncia. La resposta és el pinyol. La I del préssec és dins el pinyol. Els animals tenen pell i ossos, en canvi les fruites tenen pela i pinyol. I la Maria Rosa ens diu, parlant de Gaudí, la meva germana Sílvia va fer la comunió a la cripta de la colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló l'any 1975. En Felip des de Gramunt diu, què hi ha d'original de Gaudí i la Sagrada Família? Per què no s'anomena mai els arquitectes que van portar la major part de l'obra si no hi havia plànols? Per què donen tota l'autoria a Gaudí i no als arquitectes posteriors? Si tenen en compte que els plànols originals van ser destruïts pels anarquistes en esclatar la Guerra Civil Espanyola l'any 36, i quan Gaudí va morir només el 15% del temple estava construït. I la Marta des de la Bordeta diu, aquesta nit no us podré escoltar perquè demà he de matinar, només compartir amb vosaltres que, com sabeu, visc a la Bordeta, a prop de Montjuïc, i a quarts de vuit he sentit els helicòpters sobrevolant l'estadi on hi havia el Sarau del Papa. Per xafarderia i curiositat he buscat a quina tele feien la retransmissió. Només a Televisió Espanyola, evidentment tot retransmès en castellà. M'ha sorprès, de fet no massa, que tots els diàlegs, intervencions en català, tant pel part del Papa com de l'arcabisbe i de gent que ha intervingut en català, hagin estat trepitjats pel locutor espanyol de Televisió Espanyola. Són molt, molt hàbils, ens diu aquesta oient, diu, en canvi, la resta s'ha subtitulat. Què està passant aquí? Arribem al final, va.
1: El conte per anar a dormir.
0: Que aquesta setmana tanquem el programa ja amb les històries que van mereixer aquest Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. Es titula El que pensen els altres, el llibre, i és de l'escriptora Clara Caraltó. De fet, va ser la seva estrena a la literatura. I el conte d'avui es titula Eva. L'Eva era d'aquesta mena de gent que tenen alguna cosa als ulls que sembla que només et farà patir. Èlia, hem de construir una cabanya. Serà un lloc nostre i prou. I a partir d'aquell moment, dins el meu cap, hi ha hagut el record de l'estiu amb cabanya i tots els altres estius. Van passar setmanes fins que no vam aconseguir les canyes, els fils i les fustes per muntar una mena de xabol als afores del poble. L'Eva era així. Sempre volia, buscava i perseguia. Tenia aquells ulls enormes i verds, oberts al món, com si li haguessin de fer mal de tant que volien retenir. I unes pestanyes rectes i fosques. L'Eva era d'aquelles noies que caminen tan decidides que fan moure la cua de cavall a banda i banda del cap. De cabells estirats, de pell morena i fina. Èlia, no pot passar d'aquest estiu que no haguem fet un petó a un noi. I dit i fet. A mi em feia la sensació que a l'Eva el món l'angoixava perquè no en tenia mai prou. I sempre em tocava frenar-la i fer-li veure que, a vegades, a la vida, hi ha coses que t'han de fer por, que no et pots atrevir amb tot. A l'escola no baixava del 9 i feia una lletra recta i ordenada que jo, sense adonar-me'n, sempre vaig imitar. Èlia, el Pau té la llengua tova, t'ho juro. Mai m'hauria pensat que una llengua pogués ser tan tova. Aquella nit de festa major els vaig espiar al camí fent-se petons, concentrats, drets i sense moure's. Jo vaig trigar més d'un any fins a petonejar-me amb el Joan i a finals d'estiu, un vespre que ja feia un aire fred i havien de portar jaqueta, però vaig estar molt contenta de poder-n'hi donar la raó amb allò de la llengua tova. A l'institut, l'Eva encara treia més bones notes. Sempre estava atenta, preguntava i si calia qüestionava els professors. No ho feia amb mala intenció. No crec que a cap professor li sabessin greu les preguntes de l'Eva. Més aviat se sorprenien que algú en aquelles classes fos capaç de sentir la inquietud inacabable per entendre el que passava al seu voltant. Jo, des del meu lloc, me la mirava amb els mateixos ulls de perplexitat i encís que els professors. Èlia, no pot ser que suspenguis les matemàtiques. I les tardes senceres per fer-me entendre els exercicis de classe amb explicacions i trucs que em recordava uns minuts abans de començar l'examen. Els nois tenien una relació estranya amb l'Eva. Els provocava una sensació que oscil·lava entre la fascinació i el rebuig. L'Eva, a més, tenia una bellesa que impactava pel fet de no ser conscient que la posseïa. Sempre vestia senzilla, mitja esportiva, amb texans i jerseis amples. Era alta i tenia la boca grossa i rosada. S'agafava els cabells de qualsevol manera sense adonar-se que, si hagués estat una bona estona intentant fer-se un recollit especial, no hauria aconseguit aquell efecte de despreocupació que la feia tan bonica. Sempre he pensat que els nois li tenien una mica de por. Suposo que la veien tan valenta, veien que quan l'Eva parlava tothom callava i que li era igual el que pensessin d'ella, que no hi havia altre remei que mirar-te-la fascinat des de la distància. Perquè l'Eva anava pel món i semblava que el món se li hagués fet a mida. Quan prenia punts amb l'estol de bolígrafs de colors a la seva taula de la classe i els llibres ordenats al calaix, quan arribava a agafar l'autobús amb la motxilla, la bufanda, una mà a la butxaca i l'altra la torrada amb mantega, o quan a la primavera jèiem a la cabanya i ella, amb els braços morens i les mans plenes de polseres, feia dibuixos de branques i fulles en una llibreta. El dia que el meu pare va tenir l'accident, l'Eva va ser la primera a venir a casa. Èlia, tant de bo el dolor que sento pogués fer que tu el sentissis una mica menys. Va ser a casa amb mi, nit i dia, més de 10 dies. Va plorar amb mi, va dormir al meu llit i em va abraçar. Em va fer riure i em va explicar tot el que pensava sobre la vida i la mort, sobre els moments viscuts i la plenitud de la vida del meu pare, sobre la conformitat i el dol. Sopava a la taula amb la meva mare i amb mi, ajudava a treure els plats i ens donava la conversa com si algú ens l'hagués posat allà només per fer tot una mica més fàcil. Mai he sabut prou bé com agrair-li tota aquella temporada perquè va ser una tardor que es va fer molt llarga. I quan hi penso, m'adono que la presència de l'Eva va aconseguir endolcir i embolcallar la tristesa. Les nits d'estiu, més caloroses, anàvem a la piscina del poble. Jo no volia saltar-hi d'amagat, però l'Eva no va parar fins que la vaig voler acompanyar. Em va fer escaleta amb les mans i ens vam enfilar per la paret del darrere. La piscina era immensa i de nit encara s'hi veia més. Vam banyar-nos despullades molta estona, a l'aigua negra i brillant. Em recordo prop de les fosques i les formes fosques del cos de l'Eva que nedava amb els cabells deixats anar. Veus com havíem de saltar, Èlia? Si no, ens hauríem perdut i no hauries tingut mai aquest moment. Ens vam embolicar amb les tovalloles que duíem a la motxilla, vam menjar formatge i llonganissa i ens vam partir una cervesa fresca. Èlia, jo vull anar a estudiar a l'estranger. Tinc ganes de viatjar i viure fora. Vam tornar a casa amb el cabell humit i una olor forta de clor. A mi aquella nit em va costar molt adormir-me perquè per primera vegada vaig veure clar que l'Eva se m'escaparia, que era inevitable que marxés per sempre per seguir aquella cosa que la inquietava i que no sé dir si era el coneixement o el món que li era desconegut o tot allò que li costés aconseguir. M'imagino que en aquell moment al poble ja li quedava petit, i això que quan anàvem a la universitat va seguir venint gairebé cada setmana. Ella va estudiar economia perquè deia que la fascinaven els números, però que volia dedicar-se a alguna cosa que la connectés amb la societat. Escrivia en una revista de la universitat i es quedava a tots els seminaris. També va ser l'època de les parelles més o menys estables i de la meva primera feina com a infermera. Quan em van presentar el Ferran, vaig quedar parada perquè no me l'havia imaginat tan gran ni tan prudent. Semblava que tot el que digués s'ho pensés molt i realment no deia res que no tingués sentit i que no portés alguna cosa interessant a la conversa distesa i una mica inconexa que teníem l'Eva i jo a la terrassa del bar del poble. Li recordo la mirada amb aquell no sé què, com quan em va dir que a l'estiu faríem una cabanya, aquells ulls de fer patir. Èlia, el curs vinent marxo a fer el doctorat a Nova York. Has de venir a veure'm, eh? Jo vindré per Nadal, però tu has d'estalviar prou per venir a passar el juliol amb mi. I m'ho deia, i als ulls no se li veia cap por. Marxava indefinidament tan lluny i no li feia ni una mica de respecte. Va marxar. Aquell setembre l'Eva va omplir una maleta i va marxar sense saber quan tornaria. A mi em va passar que no entenia com podia sentir coses tan diferents. Una enyorança que punxava i que em feia estar de mal humor i, a la vegada, una satisfacció i una calma de saber que l'Eva se'n sortia, que era feliç i que no se sentia sola. Ens escrivíem sovint i parlàvem per videoconferència. Quan feia un parell de mesos que vivia als Estats Units, es va tallar els cabells curts i els ulls encara se li veien més grossos. Èlia, és dur el curs del doctorat. Em fan pencar fort, però m'encanta. I la ciutat, Èlia, és impossible sentir-t'hi sol. Aquí és tot. Estava més prima i parlava entusiasmada de la seva nova vida. El Ferran aniria un parell de setmanes a veure-la, però havien quedat que amb tanta distància no volien forçar res que els fes patir més que ser feliços. A mi em va ser impossible anar a passar un juliol amb ella. Treballava a l'hospital comarcal i no tenia unes vacances tan llargues. Amb el Joan pagàvem un lloguer a prop de casa a la meva mare i, a més, aquell abril em vaig quedar embarassada. Primer no ho volia, però després, amb aquella panxa que em creixia, no vaig poder deixar de sentir una felicitat que es va esborrar en la mica de culpabilitat i de dubte. Era jove i no ho havia decidit com hauria volgut, però no hi va haver cap motiu de pes que em fes tirar enrere. Quan li vaig dir a l'Eva, va plorar d'emoció. I aquella emoció seva em va fer plorar a mi. Jo vull ser-hi, Èlia. Cada vegada que fèiem una videotrucada tenia més panxa i més coses per explicar-li. Com l'havia vist, com es posava i com el notava dins moure's com un animaló. Li vam posar Ada. Va néixer al gener i l'Eva va poder ser-hi. La va agafar i acaronar moltes estones i se la mirava fascinada. A mi em costava de creure que l'Eva tingués una filla meva als braços. Ella volia canviar-li els bolquers, provar de calmar-la quan plorava i entendre quan prenia llet del pit i quan només el volia per consolar-se. Li va costar acomiadar-se perquè va dir que quan tornés a veure-la ja hauria canviat molt. Li va petonejar la cara i les manetes i em va dir a l'orella: ets feliç, oi, Èlia? Amb la nena tinc menys temps per trucar i escriure a l'Eva, però de tant en tant veig l'Ada com plora i com mama i m'imagino que l'Eva potser creua una vinguda o dona una classe a la universitat. La veig entre els articles que llegeix i aquelles fórmules matemàtiques impossibles i no puc evitar buscar en els ulls de la meva filla aquell neguit de l'Eva que sempre l'empeny endavant i no li fa tenir mai por. I em plantejo si ella sabrà trobar el que la farà feliç. La qüestió és saber que ho tens a prop, que t'hi agafes i que no s'escapa, que no t'abandona, que no enyores gairebé cada dia aquells ulls que t'haurien fet patir encara molt més i que ara ja saps que enyoraràs sempre. Doncs no podíem acabar millor un relat bonic sobre l'amistat per un programa diferent amb molts testimonis de molts vosaltres que ens heu volgut trucar avui, coincidint que nosaltres, sí, hem vingut a fer el programa aquí a Montserrat, dormirem poquetes hores, demà farem una miqueta més de feina i després doncs ja tornarem cap a casa per descansar i demà a la nit ser fent la nit dels ignorants des dels estudis amb tots plegats, els de sempre, i vosaltres a l'altra banda. Així que gràcies, com sempre, per participar, per fer que el programa cada dia sigui diferent amb els vostres testimonis. I demà, a partir de les 12, ens tornem a escoltar. Que descanseu. Bona nit. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. IAO 14 continuarà aquest dimecres una visita a Catalunya que aquest dimarts ha tingut com a acte més multitudinari la vetlla de pregària que ha ofert a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa ha intercalat el català i el castellà i ha convidat els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: El papa ha viscut un autèntic bany de masses a Montjuïc en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència de joves.
3: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
4: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics,